0: Porque
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: En el nostre dia a dia estem molt condicionats i possiblement des de que han aparegut les xarxes socials, que sembla que constantment hem d'estar fent de tot, i que si no has viatjat aquest estiu i si no has passat uns dies en un velero, allò en unes aigües transparents, és que o no has visitat la muntanya més alta i has fet 4 cops el Camino de Santiago, doncs no has acabat d'aprofitar la teva vida. I a vegades només potenciem allò que poden ser experiències gratificants, que poden ser grans esdeveniments i fites en la teva vida, sense entendre que això no es pot fer sense una part importantíssima del nostre dia a dia, i que li dediquem, o hauríem de dedicar-li, una tercera part d'aquest preciós dia que tenim. I és el tema de dormir bé. Per això, quan hi ha llibres que ens poden aproximar a com hauria de ser aquest procés, doncs val la pena que ho coneguem quan són experts qui ens parlen, com la Roser Gort. Roser, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal, David? Com esteu?
0: Molt feliç de poder conversar amb tu, perquè acabes de publicar un llibre que es diu El sueño lo cura todo, Les claves para dormir bien, aliviar el estrés y recuperar tu bienestar. Clar, Roser, en l'època que el que ven són les experiències, intentar vendre com d'important és dormir parteix d'una idea complicada, perquè això no és compartible a les xarxes. Ningú comparteix allò de dir «Hoy me he pegado, avui he dormit 10 hores seguides», cosa que és un dia tu demana el cos, oi? Pues no ho fa la gent. Per tant, aquí ja tenies una mica de repte, no?
1: Sí, sí, mira, he de dir que és un repte enorme, però també t'he de dir que jo m'hi vaig fixant

0: I inclús en això estem començant a comercialitzar-ho. Si t'hi fixes, almenys a mi, no sé si és qüestió del meu algoritme, però a mi em comencen a sortir molts influencers que van amb el seu rellotge i que expliquen com han dormit aquella nit.
1: Fixa't.
0: I ens expliquen com de contents estan quan aconsegueixen una puntuació altíssima.
1: Veus? Veus? Doncs potser és un inici, no? Potser és un petit canvi que es anirà, bueno, que de mica en mica doncs, anirà prenent importància. Tu expliques, tot i que doncs, treballes amb l'equip dels Estivill i de tot el que té a veure doncs, amb la importància de dormir bé, tu planteges molt tot des de la psicologia i comences el llibre explicant d'on et ve una mica tot això que té a veure amb un viatge que vas fer, oi?
0: Sí, totalment. Jo quan estava a la universitat vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita que es
1: Fixa't.
0: deia Tromsø,
1: Que bo.
0: i algo molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem.
1: Clar.
0: Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Llavors, aquí és algo al que mai m'havia exposat i crec que molts dels estudiants que estàvem allà tampoc ho havien fet i la universitat ho sabia. Així que des de l'inici van començar a organitzar xerrades en les que ens explicaven una mica què és el que ens aniria passant. Ens deixaven ben clar que hi havia coses que sí o sí passarien i que alhora havíem de ser molt responsables de tenir en compte que els nostres hàbits canviarien la nostra experiència. És a dir, havíem d'entendre quines coses estaven sota les nostres mans i aplicar-les.
1: Que bo, i que això em sembla una, ojo, una filosofia molt bona per molts aspectes de la vida, de saber què depèn de nosaltres. Això té molt a veure amb l'ansietat, ho saps bé, Roser, no? Tot allò que depèn de nosaltres i allò que no depèn de nosaltres no ens pot estar amoïnant constantment perquè és que si no, tampoc descansaríem, no? És a dir, que té tot molt a veure.
0: Exacte. Mira, de fet, al principi, així una mica en broma, comentàvem això d'alguns influencers que comencen a comptabilitzar el seu son i tot i que de primeres pot semblar que és una mesura que ens ajuda a dormir millor, el fet de posar-li una nota o de tenir-ho en compte, el que veiem els professionals que ens dediquem a això és més aviat tot el contrari.
1: Fixa't.
0: Cada vegada que intentem controlar el nostre son o que intentem ser productius amb el nostre son, ens donem un cop contra la paret perquè el voler fer-ho bé implica que una part del nostre cervell segueix estant activa i segueix emetent activitat de control. I
1: Sí.
0: si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses. De manera que si intentem avaluar com estem dormint, intentem començar a dormir ja, perquè si no, miro el rellotge i no em queden suficients hores, perquè ara ja no trauré suficient bona nota, estic impedint justament tenir aquest son de qualitat.
1: Totalment. Que bo. És, Roser, una mica el concepte que es parla de la gamificació, no? De tot, que es converteix tot en puntuacions, tot en valoracions, no? Jo que conec el món de l'atletisme, això també acaba tenint molta culpa qui vol començar a córrer i tal, i només acumula quilòmetres, no? Compta quilòmetres, no? En lloc de comptar la qualitat d'allò que està fent i que si un dia el cos li diu que no, doncs aquell dia no s'ha de fer, etc. No? És a dir, que ens exigim massa i això crea pressió i ja seria un primer element en contra de descansar bé, eh? Que sí?
0: Exacte, sí. Mira, tu ara em parles de l'atletisme i al final, quan algú s'introdueix en un nou esport o en un nou concepte o vol millorar en una àrea de la seva vida, a vegades cometem l'error d'entendre que aquesta millora vindrà pel fet d'exercir control i de posar-hi números al darrere. I moltes vegades, tant quan estem fent esport i intentem posar-hi números, o quan estem dormint i intentem posar-hi números, el que estem fent és atribuir més credibilitat a aquest comptador, a aquest rellotge que em diu quantes pulsacions tinc mentre estic corrent, o a aquest rellotge que em diu en quina fase del son estic. que no tant a les meves sensacions corporals.
1: Total.
0: I jo quan surto a córrer no necessito que un rellotge em digui quantes pulsacions em trobo, sinó Totalment. Que necessito tenir contacte amb el meu propi cor, amb la meva respiració i amb el meu cos, perquè sense necessitar que algú m'ho digui, jo entengui si puc tirar més o no.
1: Uh-huh. Absolutament. I en tot cas, són eines que podem fer servir doncs, els que ens hi dediquem moltes hores o encara competim, però vull dir que la persona que s'està iniciant, al contrari, hauria de buscar més aquesta capacitat d'anar coneixent, no? El que també en diem els que coneixem la matèria, allò d'anar per sensacions, que es diu, no? I quan un vol anar per sensacions, tots aquests números els hauria de deixar de banda. Un dels primers capítols, a part d'aquesta introducció meravellosa que m'ha fascinat, Roser, del teu viatge a Noruega, deixa'm dir-te que em perdonaràs l'acudit dolent, però és que si no el dic rebento, crec que el proper llibre, ja que deies que era a Tromso, no? Així a Noruega, podria ser Dormir com un Tromso. Vinga, ja està.
0: Ai!
1: Què, eh? Anem a... Roser...
0: M'ho hauries d'haver dit abans, això.
1: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que... Dormir com un tronso, que seria allò quan dius... Mira, és en noruec, dic que has dormit molt bé. O sigui que...
0: M'encanta.
1: Regalat totalment. Doncs escolta, un dels primers capítols, no? A vegades explicar coses que donem per fetes però que no reflexionem prou, ja és una gran pregunta, i més si ens l'expliques també com en el llibre, que és que té un motiu dormir, no? I que molts cops no l'entenem, aquest motiu.
0: Sí, a vegades tenim en compte que dormir és simplement deixar de fer coses, i la realitat és que quan ho investiguem va molt més enllà. Durant el son es fan múltiples processos, però si ho hem de resumir perquè ens quedem amb una idea bàsica, ens quedem amb que dormir és un taller de reparació.
1: Mm-hmm.
0: I el nostre cos és complex. Hem de reparar com a mínim tres nivells: el físic, l'intel·lectual i l'emocional. Això vol dir que jo, quan estic fent un entrenament, estic acumulant experiència dins del meu cos, a través de la musculatura, dels moviments, de la tècnica, però només és quan estic dormint que sóc capaç d'integrar tot el que he viscut en el meu cos i perfeccionar, perquè al següent entrenament la meva capacitat de rendir i de tenir una precisió en la meva tècnica sigui millor. Mm-hmm. És a dir, el progrés el practico quan estic despert, però el consolido quan estic dormint.
1: Que bo.

0: una persona que s'esforça molt en estudiar, però que les dues setmanes abans dels exàmens prioritza dormir només 6 hores per seguir estudiant molt, molt, molt, té la dificultat que, mentre estudiem, utilitzem la memòria a curt plaç. Però perquè passi a la memòria a llarg plaç, necessitem dormir. Aquest procés de transferència el necessitem fer dormint. I no només la memòria de llarg plaç, sinó que normalment quan ens trobem davant d'un examen, una reunió que ens hem preparat o qualsevol cosa que hem hagut d'estudiar, no només hem de recordar el que vam aprendre, sinó que ho hem d'integrar, ho hem de barrejar, hem de ser llestos per barrejar la informació. I això se li diu la memòria de treball. I aquesta memòria necessita estar molt fresca, també. Si vinc privat de son, aquell dia no estaré tan àgil mentalment. I en quant al... Sí, en quant a les emocions diríem una mica el mateix. Jo durant el dia vaig carregant tant emocions negatives com positives. I si t'hi fixes, per molt content que estigui, per molt bo que sigui algo que m'ha passat, quan van passant els dies, ho puc recordar amb alegria, però ja no em sento tan content.
1: Clar.
0: I també passa quan ens passa algo dolent. I és que justament la salut emocional està aquí. En no viure contínuament en pics, sinó que la experiència em pot portar a un pic, però després, al llarg dels dies, gràcies al son, puc atenuar aquestes emocions, perquè no és sa viure en els extrems. És a dir, dormir em porta a l'equilibri.
1: Tant que es parla, no, Roser, ara de que vivim amb una constant voler xutes de dopamina, no? Els likes, els aplaudiments, el que et diguin, ai, que bé que ho estàs fent, tot això, clar, a veure, a qui no li va gustar un baptisteri romano del segle I? És a dir, a qui no li agrada, no, que li diguin les coses bones, però això pot crear uns desequilibris, no? De dir, a l'efecte contrari i més, que diria, ens aportaria més pau i més serenor seria, doncs, aquest fet de dormir, de descansar i de reparar, una mica ordenar l'habitació, no? Després de l'activitat que hagis fet.
0: Sí, sí. Bueno, al final a la vida sí que funcionem molt per la gratificació. Però potser podem distingir entre la gratificació immediata i la gratificació demorada. Quan hem dormit poc, som persones impulsives, perquè la zona del nostre cervell, el còrtex prefrontal, que ens ajuda a ser més reflexius, responsables, a fixar-nos més en quin és el nostre desig futur i no tant el nostre desig immediat, no acaba de funcionar bé quan estem privats de son, aquesta responsabilitat. I funcionem molt més per impulsos i per la gratificació immediata. De manera que quan durant el dia moltes vegades se'ns plantegen dues opcions. És a dir, puc elegir menjar una dieta d'acord amb els meus valors de salut o puc elegir menjar una dieta d'acord amb el gust o el que notaré al paladar.
1: Sí. Allò que t'entra pels ulls, no? Que es diu?
0: Sí. Doncs quan em trobo davant d'aquesta opció, en funció de si tinc una gratificació centrada amb els meus valors, que és més a llarg plaç, o una gratificació immediata i impulsiva, elegiré una cosa o una altra.
1: Que bo.
0: Però això no només ens passa amb el menjar, sinó que ens passa amb moltíssimes coses, no? També puc elegir com tracto a una persona, tenint calma i dient, vale, aviam, respira, com afrontem aquesta situació, sí. O tenint, saltant, no? M'enfado,
1: sí.
0: Exploto. I així amb tantíssimes situacions.
1: Per tant, en totes aquestes situacions, anem a dir, la salut, diguem-ne, de son, la salut de descans, serà fonamental en potenciar, no? O en donar més potència a una de les dues opcions. I és que, clar, m'imagino que et trobes molt en la situació que et pregunta la gent sobre, és que clar, és que jo tinc insomni, no? I li dediques un capítol a l'insomni que dius "Cuando los leones se mudaron a la oficina", no? I és que aquí possiblement entra el factor que deies abans de la desesperació, no? És a dir, quan algú és conscient que no descansa bé i té insomni, està alimentant encara més que això segueixi passant, no? Al marge de els mil factors que puguin ser, doncs, que més o menys es van coneixent, com pot ser

0: doncs, estar fent pantalles fins a l'últim moment abans de dormir, o pensar en allò que tens a la feina just abans de dormir, etc. No? Que això són elements que hauríem d'evitar, però que la pròpia ansietat que genera saber que no descanses deu ser una cosa complicada d'anar canviant, no?
1: Sí, mira, tens tota la raó, perquè si algo crec que és molt important quan et ve una persona que no pot dormir a consulta és, primer de tot, fer-lo parlar molt i tu escoltar molt. Mm-hmm. Primer, escolta què li passa a la seva vida. Mm-hmm. Perquè el que sabem és que no tothom dorm malament per un únic motiu. Mm-hmm. Hi ha molts motius de mal dormir i a vegades es barregen. Potser et ve una persona que en té varis alhora. Mm-hmm. I un dels motius de mal dormir és la por a no poder dormir.
0: Clar.
1: Que si t'hi fixes no és exclusiu del son. Mm. Quan segur que tots ens ha tocat, quan érem adolescents, fer una exposició davant de la classe. No hi arribem amb el mateix estat emocional ni amb la mateixa tensió quan ens hem passat les últimes 24 hores repetint-nos a nosaltres mateixos, no serem capaços de fer-ho. No seré capaç de fer-ho. No seré capaç de fer-ho. I començo a preparar una mica de manera... Bàsicament, és inconscient, no?
0: Sí,
1: vaig acumulant petites tensions que em confirmen que realment no seré capaç de fer-ho.
0: Clar.
1: I un cop pujo a l'escenari, em començo a posar vermell, em tremole la veu, m'ofego i em quedo en blanc.
0: Sí.
1: Sí, sí. Bueno, és que el que em dic a mi mateix sobre el que sóc capaç de fer o no determinarà la meva autoestima per afrontar
0: Totalment.
1: Aquella situació. I si em dic que sóc una persona que no sap per què, però no dorm, que és una persona que davant d'un dia exigent com el que tinc davant, demà encara dormiré menys, que demà he d'estar llest, que sí o sí em diuen que he de dormir 8 hores, estic preparant per pujar a l'escenari i quedar-me en blanc.
0: I d'això. També hi ha el que és contrari, eh? En el que tenen gent que li diu, ai, que bé que ho fas, que bé que ho fas, i se vienen arriba, i de cop i volta doncs, potser no es preparen prou. És a dir, que en agafar aquesta confiança en haver fet les coses bé i creure en un mateix de poder fer aquestes coses, perquè el que ja anem pensant ens va condicionant, no? Ens va condicionant, per això fins i tot doncs es diu molt, no? Allò que abans es deia i que ara les professionals ens diuen és que evitem aquelles situacions com dir, ai, és que el meu nen és que no és bon en matemàtiques. No, m'escolti, no és bon en matemàtiques potser ara, però potser demà li comença a interessar, i quan li interessi, en lloc de dir-li que també es diu del Cervantes, no? del Quijote, de dir, bueno, és que potser ens han fet intentar obligar-nos a llegir el Quijote en una edat en què no ens toca, i potser és de més gran i que et vindrà de gust llegir-lo, i llavors és totalment diferent. Tots aquests factors ens influeixen, no?
1: Sí, clar. Sí, si t'hi fixes, al final és molt difícil que descriure com ets tu si no et fixes en el que els altres diuen de tu.
0: Correcte.
1: És molt difícil
0: Correcte.
1: Tenir un mirall que surt de dins.
0: Sí.
1: Normalment observem o ens descrivim a la nostra persona en funció del que hem sentit als altres explicar sobre nosaltres. Si som responsables, si som persones intel·ligents, si som divertits, si som amables, si som carinyosos, si som capaços o no. Tot això té molt a veure i aquí hi ha un gran factor de... A vegades sap greu, però sí, depèn de qui et rodeges, acabaràs tenint una imatge de tu mateix o una altra.
0: Esbiaixada, eh? Fins i tot, pot ser. I que interessant. Sí. Aquí és on ens hem de treballar molt, no? Això que es diu, i per això llibres com El sueño lo cura todo són eines absolutament imprescindibles. Trobeu moltíssimes coses, eh? Com el mètode Cora, trucs que la gent pues, potser li hauria de dedicar més o els hauria de no passar per alt, que ens explica la Roser Gorta en el seu llibre. Però una última pregunta, que crec que la toques en el llibre, crec que molta gent has encertat entre aquest tema, perquè segur que molta gent s'ho ha preguntat algun cop a la vida. Escolta, però val, descansar, però descansar no hauria de ser com apago la llum i ja em despertaré. Per què hem de somiar? Per què somiem, no?
1: Mira, aquí sempre s'ha d'agafar amb pinces, perquè tenim moltes teories del darrere, però encara no hem pogut entendre exactament el per què, però dins d'aquestes teories n'hi ha algunes que sí que sembla que tenen bona lògica, tenen bon trasfons. Vale? Els seus pilars són força sòlids. I és que el que veiem al cervell és que mentre estem dormint, els nivells de les hormones que durant el dia ens permeten estar atents, actius i alerta, com per exemple el cortisol o la noradrenalina, estan molt baixos. Això vol dir que les sensacions de por, ansietat o catastrofisme disminueixen en picat. I si t'hi fixes, això genera un escenari perfecte per poder gestionar emocions del passat que m'han fet mal i per poder practicar escenaris del futur que potser sento que hauré de confrontar. Que són bo. Un repte. No sé com afrontar aquesta situació de què passa si la meva parella em posa les banyes o què passa si hi ha la mort d'un familiar. He de practicar tots aquests escenaris en els meus somnis, perquè és un escenari, diguem, protector, perquè no patiré tant com estan despert, justament per aquests nivells de neurotransmissors, i, en certa manera, després genero vies cerebrals que m'ensenyen, són creatives, m'ensenyen noves maneres d'afrontar les situacions. I quan vaig cap al passat, doncs una mica passa el mateix. És que potser he viscut situacions que m'han fet molt mal emocional, o al contrari, que han sigut una explosió de felicitat, però necessito recuperar els meus nivells d'equilibri emocional perquè no puc viure en els extrems. De manera que replico coses que ja he viscut, evidentment distorsionades per altres elements dels somnis, perquè són molt, no són gaire lògics, tenen una combinació d'elements molt creativa, i a través de replicar totes aquestes situacions aconsegueixo digerir les emocions i reconfigurar la història que m'explico a mi mateix sobre el que va passar.
0: Que bo, que fantàstic. És que dona gust escoltar-la, doncs llegir-la també. Així que la podeu llegir en El sueño lo cura todo. Les claves per a dormir bien, aliviar l'estrès i recuperar tu bienestar. Ha estat un plaer, Roser Gord. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies, David.
2: Onda Cero Cataluña.
3: Onda Cero.
4: Buenas noches. A esta hora el bloque de centroizquierda sueco suma un diputado y se sitúa en los 176 escaños, uno más de los 175 que se necesitan para gobernar el país. Así lo ha explicado la líder de Magdalena Andersson, la líder del Partido Socialdemócrata sueco.
5: Ahora debemos esperar los resultados electorales definitivos. Cada voto emitido debe ser contabilizado. Pero en este momento vamos liderando. Y si esto se mantiene, Suecia tendrá un nuevo gobierno.
4: Resultados definitivos que llegarán con la contabilización del voto emitido desde el exterior el próximo miércoles. Y ha finalizado la cumbre anual de los BRICS en India con una declaración conjunta de sus 11 países miembros, entre ellos China, Rusia e Irán, para reforzar su cooperación. El bloque ha respaldado mantener el alto el fuego y el acceso humanitario en la franja de Gaza y ha pedido máxima contención ante la escalada militar en Oriente Medio. Al cierre de la cumbre, el primer ministro del país anfitrión, Narendra Modi, ha insistido en que el sur global debería desempeñar un papel más importante en la configuración de la gobernanza a nivel mundial.
6: Nuestras conversaciones de los últimos dos días han reforzado aún más nuestra convicción de que los BRICS no son simplemente una agrupación de naciones, sino un ecosistema de soluciones. Esperamos que la declaración de Nueva Delhi, adoptada en esta cumbre, proporcione una dirección clara para nuestra visión compartida y la cooperación futura. Debemos traducir todos los resultados en acciones concretas con plazos definidos que generen un impacto real. El mundo espera ahora resultados concretos de nuestra parte, no solo ideas y compromisos.
4: Entre tanto, continúa este lunes la cumbre sobre el Ártico en la región de Laponia, una reunión a la que asisten algunos líderes europeos, además del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la alta representante, Kaya Kallas. Los 27 buscan fortalecer el enfoque estratégico común hacia la región ártica en medio de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse la isla danesa de Groenlandia. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
3: La Unión Europea intenta cerrar en la localidad de la Laponia finlandesa de Rovaniemi los puntos básicos para renovar su estrategia para el Ártico y poder hacer pública una propuesta a finales de octubre. La región es ahora una prioridad para los 27 por razones de seguridad de interés económico, como las tierras raras, ricas en recursos naturales.

0: Doncs una setmana més que estem aquí a Nits de Ràdio amb ganes de veure per on ens sorprèn tot el que són les tendències, tot el que és el món que té a veure amb les noves generacions, amb noves tecnologies i també amb el món dels videojocs, que això ho fem tota la setmana amb Dani Martín, Corso 89, vamos!
1: Bravo, bravo,
0: vamos!
1: Què tal?
0: Bueno, mira, doncs escolta, feliços i alhora sorpresos que hi hagi passat una altra setmana, perquè això funciona així, això va molt de pressa i no hi ha manera de que pari. Bona senyal per una banda, però també frenètic per una altra, que és que això no, sin solució de continuïtat, que deia el clàssic, anem avançant. Així que bé, a veure què ens expliques. Avui hem de farmejar alguna cosa o...
1: Pues mira, farmear, estamos farmeando, David, porque me han llegado informaciones,
0: ¿sí?,
1: de que se nos escucha, ojo David,
0: ay,
1: desde Hawái.
0: Ostras.
1: O sea, imagínate.
0: Sí que está farmejada la cosa.
1: Sí, pero o sea, me han escrito y me han dicho, sí, es que se lo estoy enseñando a mis amigos y amigas, porque así también aprendemos catalán y castellano.
0: Ay, qué guau.
1: O sea que voy a decir un aloha,
0: aloha.
1: Por sí, si sí, nos vuelven sí. a escuchar.
0: Sí. Que és el que diuen també els que treballen a les empreses de hosting, de pàgines web, que aloha tu pàgina web. Ja estaria. Sí, aloha.
1: Te lo puedo rematar, si quieres.
0: Endavant.
1: ¿Qué hace una persona hawaiana en un hotel?
0: Ah, clar, se aloha. Sí, senyor. Fantàstic. Aquesta és la secció d'humor i tecnologia.
1: Ja
0: no Nits de Ràdio, quina meravella. Jo sóc feliç. Amb aquestes tonterietes jo ja sóc feliç. Doncs salutacions a tots els que ens escolten des de qualsevol lloc del món gràcies a les tecnologies que tant en parlem aquí. O sigui que fantàstic, clar que sí.
1: Ah, sí. ¿Ya t'has hecho una foto ochentera o no?
0: Oh, era el tema que esperava que em traguessis. Perquè ja he començat a veure alguns memes d'aquests que diuen me importa un bledo què look tendries en los 80. I em sembla una reflexió interessantíssima. Perquè, de fet, em van estar parlant al Más de Uno i hi havia tot de jovent, no?, que té secció de col·laboradors al cine i estaven allà parlant i el Carlos Alsina es plantejava, diu, jo és que, a veure, aquí hi ha dues coses. Los que ja vivimos en los 80, ja tenemos fotos de quan estábamos en los 80. En todo caso, esto os hace gracia a los que no vivisteis en los 80. Y entonces me pregunto, ¿para qué lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis del siglo XIX o del siglo XV? Y, bueno, digo, pues mira, también podemos hacerlo. No hi ha coses més interessants a fer amb la de coses que es poden fer avui dia amb la IA i hem de dedicar-nos a això. Dani, endavant amb el teu anàlisi.
1: Però és que jo inclús he vist a persones que dicen jo que voy a hacer lo de la imagen de los 80, yo me lo hago como sería en 2050.
0: Això m'interessa més.
1: Claro, porque es como, bueno, vamos a suponer,
0: sí,
1: una vez más, algo que se viraliza, que va a durar dos telediarios,
0: sí.
1: O sea, es decir, tal cual ha salido ya se ha caducado.
0: Sí, está claro. Yo ya no lo faig mai, això, vull dir, quan ho facis ja serà tard, saps? Sí, vull dir, ja cansarà.
1: Sí, sí, y cuando vas tarde, entonces ya dejas entrever que eres boomer.
0: Sí. Ah, exacte.
1: Sempre vamos tarde.
0: Sí. Però no, aquí quan hem comentat algun d'aquests reptes, al final, i jo per exemple a temes de màrqueting sempre ho explico, que és que al final això respon a una única cosa, i és a lo egocèntrics que som, a lo narcisistes que som tots. Cada cop i volta ho veiem i no estem mirant, fixa't què et dic, i no vull ser tampoc, aviam, vull que m'entengui l'audiència, ho dic des d'un punt de vista irònic crític. No estem mirant de qui ho estem veient, sinó estem dient, corre, que jo també ho he de fer.
1: Sí.
0: És a dir, és a dir, tu ho comparteixes dient, ai, segur que els hi fa molta gràcia veure, mira quin careto he fet jo. No estan veient això. Estan veient com ho han de fer per poder fer-ho ells.
1: Sí.
0: Estàs d'acord, Dani?

0: Totalmente de acuerdo. Y no lo haces tanto para que la gente diga, ay, mira cómo sería, lo haces por ti mismo.
1: Sí.
0: O sea, a
1: Ese
0: los demás
1: momento de
0: nos da igual.
1: vanidad, ¿eh?
0: Sí, porque a los demás nos da igual.
1: Es que es así.
0: Otra cosa es que me dijeras, ay, mira, en carnaval te has disfrazado de.
1: Sí, señor.
0: Y entonces ahí te lo compro, porque ahí hay un trabajo y
1: Sí,
0: hay una
1: señor.
0: originalidad
1: Sí,
0: y
1: señor.
0: y un punto de no. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, y ya te lo digo, respetando al máximo quien quiera o no quiera
1: Absolutament. Perquè
0: hacerlo,
1: no,
0: o sea.
1: òbviament perquè no es fa mal a ningú, perquè et
0: Exacto.
1: pots divertir i si t'ha agradat a tu, ja està. Però em quedo amb això. Si t'ha fet gràcia a tu, està molt bé. Però això és una cosa i l'altra és compartir-ho. Quan ho comparteixes, ja estàs incitant a una altra cosa. És que diguin, ai, que gràcia, que tal, no sé què. Però la gent no vol això perquè tu li hagis fet gràcia, sinó perquè voldrà que li comentis el seu. I això genera la vanitat i l'hedonisme. Però bueno, entenent que la gent, al final, el que vol és passar-ho bé i aquí sempre estarem d'acord en passar-ho bé. Però que aquí hi ha moltes més coses o moltes més capes de les de passar-ho bé, eh? Quants cops ho passes bé fent una cerveseta amb el veí, amb l'amic i no ho penges a internet? Vull dir que no tot el que és divertit s'ha de compartir. Això és l'opinió meva personal.
0: Sí, pues bueno, estamos en los tiempos en que, ya te lo digo, y eso muchas veces lo hemos comentado, depende mucho de cómo enfoque cada uno, cada una, ¿no? El universo de las redes sociales, ¿no? A mí, por ejemplo, colgar una foto del día a día de cómo me tomo el café cada mañana en la misma cafetería, pues no, para mí mismo no me aporta nada y no tengo nada que aportar con ello. En cambio, si algún día hago algo diferente,
1: Sí, bueno, per exemple, quan vas fer el camino
0: por
1: aquest estiu,
0: ejemplo.
1: que ho comparties, i bueno, hi ha aquestes reflexions i aquesta, dir, pues mira, qui no el pugui, no el pugui fer, diga, pues mira, igual li agafa una inspiració per fer-lo, però entendrà més la teva satisfacció, no? Perquè és una cosa que surt de tu i respecte al que estàs vivint, però caure tots en el mateix d'allò, molts cops es diu, ai, solo faltava jo per caer. No, no feia falta que caiguessis quan es comparteix una cosa. Caus perquè vols. I
0: Y
1: ja
0: he de
1: està.
0: decir que, por ejemplo, en mi caso con lo del camino, sigue siendo lo mismo, ¿eh? O sea, es decir, también es una forma de, mira dónde estoy, mira lo que hago. O sea, que no deja de ser también llamada la atención. Es cierto que a lo mejor puede tener un punto más de interés de decir, ah, sobre todo para la gente que me conoce, porque al
1: Sí,
0: final,
1: perquè veure't caminar tant ja era sorprenent, però sí.
0: claro, por eso. Y ojo, que van a salir igualmente muchas horas de videojuego este año, a pesar de todo lo que he caminado.
1: Jo pensava, vaig dir, aquest any li costarà, igual a les seves marques d'hores jugades, això que fem tradicionalment tots els desembres.
0: Vaya, bueno, no, no, con lo que se viene en la recta final de año ya te digo yo que
1: Sí,
0: recupero.
1: segur,
0: Pero
1: segur, segur. Ai, que bo.
0: sí, es cierto un poco lo que comentamos. Hoy es los 80 y veremos mañana qué será.
1: Totalment, totalment. A
0: Eso
1: més, quan
0: sí,
1: als 80 no era especialment atractiva la gent tal com és, no? Fins i tot hi havia algun mem que tenia molta gràcia que deia, diu, expectativa de com eres en los 80 i fica una foto així molt com si fossis a Corrupción en Miami, el Don Johnson, alguna cosa d'aquestes, i la realitat, i era de la gent que encastava en el carrer, que era horrorosa, o sigui, es cuidava zero, amb el pentinats o amb unes ulleres de cul de botella, vull dir, allò era la realitat dels 80, no? I aquest punt de que en les IAs, en el fons, i aquí, Dani, jo sé que sóc molt crític, però m'entens perfectament el que vull dir, a la IA ens encanta que ens modifiqui fotos perquè sempre sortim més guapos del que som. La IA no et fa mai més lleig del que ets. I per això ens agrada tant compartir les imatges generades per intel·ligència artificial més que les nostres pròpies, perquè sempre et millora alguna cosa. Entenent, poso moltes cometes amb lo de millorar, eh? Però és a dir, si ho acabem compartint és perquè ens fa gràcia, perquè sabem que ens ha fet o més alts, o ens ha tret alguna arruga, o, saps? Ens potencia les faccions. Per tant, hi ha un punt de vanitat més gran o més petit, que és normal que hi caiguem tots, sí, però que potser no és el camí. I més veient els informes PISA i totes aquestes coses. Però bueno, aquest ja seria un altre tema.
0: Sí, desde luego, sí. Hay mucho trabajo por
1: Hay
0: hacer
1: mucho
0: también.
1: trabajo por hacer aquí, sí.
0: Educación.

0: emocional
1: Sí.
0: y de comprensión lectora.
1: Exactamente.
0: O sea
1: Exactamente.
0: que yo creo que con esto no me voy a quedar sin trabajo, David.
1: No, tranquilamente. Sí. Madre mía.
0: Hay mucho por hacer. Ah, no sé si quieres que te comente algún titular más, porque sé que me has dicho que tenías algo reservado,
1: Sí.
0: que no sé de qué se trata,
1: Sí.
0: porque aquí siempre jugamos así.
1: Anem
0: Es
1: al
0: decir.
1: tema, anem al tema perquè ens donarà d'això i com que sé que després tens molta teca de videojocs, després ja ens expliques.
0: Sí.
1: Comentarem tres vídeos d'aquests
0: Vale.
1: curtets que es veuen de les xarxes socials que tots tres per separat podries dir no, és exagerado o un il·luminado que habla o tal, però tots tres junts. Si sumem la línia de punts, Dani, pot ser més que inquietant. O diguem-ne que la suma de tots ells genera un escenari a 10 anys vista, és a dir, si quantifiquem, anem a posar 10 anys, doncs anem a parlar de setembre de 2036. En lloc del reto de com nos veien los 80, anem a
0: ¿Cómo no?
1: parlar amb com estaríem al 2036.
0: Me encanta porque es como la trifuerza, que es de lo que vamos a hablar después en la segunda parte.
1: ¿Veus? Es que está todo conectado, es
0: Madre mía.
1: fantástico.
0: Y sin hablar, ¿eh?
1: No,
0: Que
1: bueno,
0: lo mejor de todo es que la gente se pensará que está todo preparado, pero no es así.
1: porque nosaltres som quàntics, estem connectats fàsicamente i ens anem pensant els temes i després ens agrada jugar, anar-nos-els traient aquí a la ràdio des de 1722. Nosaltres quasi vam començar en los 80 a fer ràdio junts, amb la qual doncs podem tenir fotos de quan estàvem fent ràdio en los 80. Començarem pel teu estimat Elon Musk,
0: Hombre.
1: que parla d'una cosa que fins ara només s'intuïa que podia passar en determinades professions. I ara ja comencem a associar, i crec que això és un canvi molt recent, de no només IA, sinó directament robòtica. I està parlant, aniré traduint sobre la marxa del que va dient, però us avanço que el que està dient és que d'aquí 10 anys no treballarà ningú. Escoltem.
2: Robots will start manufacturing the robots, so you get a recursive effect. So it starts off very, very slowly, but then grows.
1: Diu que seran els propis robots els que construiran robots, que al principi aniran molt lents, però després cada cop aniran més ràpid. Per tant, ells exponencialment s'aniran construint més de si mateixos. La productivitat del robot serà possiblement 5 cops superior a la d'un ésser humà. És a dir, la productivitat dels robots humanoides d'aquí 10 anys, i és una estimació conservadora, diu que no apostaria una quantitat de diners a què és el que passarà, però hi haurà almenys 1.000 milions de robots dintre de 10 anys. I aquests robots tindran una productivitat 5 cops la de l'ésser humà. És a dir, que 1.000 milions de robots seran més productius que tots els éssers humans junts. Comencem per aquesta, doncs. Dani, ja no és que diguis, bueno, però és que necessitarem igualment qui conreï el camp, que necessitarem qui netegi els pisos. Aquesta setmana ja ha sortit una notícia d'una empresa nord-americana, jo l'he vist al vídeo i no és IA, d'un robot que neteja lavabos, treu la pols de tot el pis i fa les feines de casa a 30 euros l'hora. Bueno, dòlars. Però la fa i bé. Imagina't d'aquí 10 anys.
0: Es que se plantea un escenario complicado. Considero que complicado. Uf, y 10 años, y lo iremos viendo ya antes, seguramente.
1: Clar, ja et dic, aquesta setmana mateixa ha sortit una notícia i a més era divertidot el robot, anava allà fregant, frega que te frega el lavabo, passava l'escombra per tot el pis i duia una càmera frontal que li permetia pues, tenir ulls, entre cometes, no? Com si diguéssim, i anava fent coses. Imagina't com pot anar millorant. Aquesta setmana també he vist vídeos de robots aquests hiperrealistes de pell, anem a dir, noies atractives, deixem-ho aquí, i que posava un preu de 16.000 dòlars. És a dir, són les notícies d'avui. D'aquí 10 anys, imagina't, no? Però és que estem per mi la gran diferència és que no estem parlant de feines automatitzables, de pensar, que això ja vèiem que oferia la IA per nosaltres. No estem dient de que faci per nosaltres les pàgines web o faci per nosaltres la, jo que sé, ens gestioni el calendari, sinó que ens faci les feines físiques. Per tant, també feines d'assistència, feines de cuidar de la gent gran, eh? El que sempre es diu, no, però això sempre necessitarem a les persones. Bueno, potser no.
0: Fíjate, David, que yo te traía hoy otro titular que tiene que ver con precisamente lo que dices, y no sé si te adelantaré alguno de los futuros audios, no lo sé.
1: Andaban.
0: Pero es que uno de los titulares que te traía para hoy, que iba a ser el que te iba a comentar acto seguido, es que Bill Gates propone los empleos human reserved. Es decir, trabajos que la IA o robots no deberían hacer.
1: Interesantísimo.
0: Y en parte yo a esta situación que propone nuestro queridísimo Elon Musk. Claro, yo veo dos posibilidades, me han venido así a la cabeza mientras sí. estaba escuchando. Que sí. una es que los robots trabajen y a nosotros se nos dé como dinero público para poder vivir.
1: Uh-huh.
0: Para poder seguir haciendo transacciones y seguir moviendo el dinero y poder seguir disfrutando. O algo parecido a lo que comenta Bill Gates, y es que a lo mejor, por ejemplo, a nivel estatal, en función de qué países, se planten, digan que no y que digan no. Nosotros seguimos con personas, con el sistema que hemos llevado siempre. Evidentemente eso puede hacer que entre países, que ya no entre personas, la diferencia en productividad pues sea exponencialmente muy diferente. Pero a lo mejor la calidad de vida de las personas no tanto. No sé si m'explico.
1: Interessantíssim, i crec que és un element clau en aquesta actualitat que estem plantejant. Anem al següent vídeo per plantejar-nos això, eh? Si algunes professions doncs, haurien de ser. Per exemple, no? Potser alguna de les coses que deia en Bill Gates potser tindrien que ser amb la defensa, no? O amb la justícia, no? Per evitar que d'això. Anem a escoltar una notícia dels companys de la Sexta.
3: Un mini ejército de robots humanoides ha estado trabajando 64 horas sin parar y sin protestar. El futuro a veces da miedo.
4: No necesitan café, tampoco vacaciones y pueden trabajar hasta 64 horas seguidas por ahora. Se trata de un mini ejército de robots humanoides que ya han sido puestos a prueba en una fábrica de tablets en China. Su labor, inspeccionar piezas, transportarlas y colaborar en toda la cadena de producción. En solo 6 días han participado en el montaje de más de 17.000 tablets. La realidad es que son el empleado que desearía tener cualquier jefe. No protestan y no necesitan descansar. Es por eso que el gobierno chino buscará desplegar 10.000 de estos robots antes de que acabe el año. La fábrica no es el único lugar donde les podemos ver trabajando. También han aprendido a desenvolverse en casa, donde doblan ropa, recogen objetos o ayudan con las tareas del día a día. Eso sí, que nadie se preocupe porque de momento siguen en fase de prueba.
1: El que dèiem, fase de prova, però d'aquí 10 anys. I fixa't que també en aquesta notícia parlen de tasques de la llar, que aquesta és la que sembla que suposàvem que sempre la farien persones, no? Necessitem, per exemple, no vull dir res, però dir, necessitem immigració perquè, pues, a lo millor és que no es necessitarà llavors.
0: Sí, i a més, fíjate, que ampliando, ¿no?, un poco el tema, ahora estamos hablando de que estos robots que se están haciendo son autómatas. Uh-huh. Es decir, que por ahora se sobreentiende que no dispondrán de una inteligencia artificial avanzada.
1: Qué bé que m'ho lligues amb l'últim vídeo. Es que es fantàstic, es meravellós. Digues, digues.
0: Entonces, claro, mientras se mantenga así, el control lo tendremos.
1: Sí, sí.
0: Y supongo que ahora es mejor dar paso a ese siguiente vídeo para ya luego ejemplificar con algunas películas de ciencia ficción.
1: No cal, perquè ja directament és un expert, és l'Andrew Gold, un expert en seguretat, que li pregunten directament quin percentatge creu de possibilitats de que d'aquí 10 anys la humanitat desaparegui per culpa de les IAs. I no es vol mullar, però ve a dir que tots els escenaris ens porten directament a això, no? I va molt associat amb això que ens deia el Dani, de que sí, ara de moment veiem com es va implementant, sí, que faran la feina per nosaltres, que tal, Però si estem parlant de supercomputació, molt més enllà de la IA, el que ja es considerava... Ara es diu que

0: s'està arribant al 99% de capacitat cognitiva humana a dia d'avui. Quan es superi, es crea una cosa superior a nosaltres, que és més intel·ligents que nosaltres i que, per tant, pot prendre decisions diferents a nosaltres. I aquest expert ens ho explica d'una manera que intentaré anar traduint sobre la marxa, que crec que us ajudarà a entendre de què està parlant.
1: How sure are you? Give me a percentage.
0: Com segur estàs de que en 10 anys els humans estarem morts?
1: What's the most likely way that it does kill us, let's
0: com
1: say?
0: Pot ser que ens matin?
2: You cannot predict what someone smarter will do. Let's say you're playing chess
0: diu,
2: against...
0: És més intel·ligent que nosaltres. Si preguntes com et guanyarà algú que està jugant a escacs, que és millor que tu, no ho saps, perquè si sapiguessis els seus moviments, tu ho evitaries. Però és que en sap més que tu. Si jo fos la IA, el que faria doncs, és virus, nanotecnologia, formes d'acabar. Però la superintel·ligència sap coses que nosaltres no sabem, formes de fer-ho que nosaltres no sabem i no podem ni tan sols considerar. No? Penseu als animals senzills, els ratolins, no? No saben què és un verí o aquestes coses que els fem en els laboratoris. Per ells, simplement, doncs, hi ha un problema i no saben quin és. Per tant, li torno a preguntar, quin és el percentatge de possibilitats que això passi? Doncs poden ser això, poden ser nous virus, una guerra, és difícil veure què pot passar, no? Però que si fem aquesta superintel·ligència artificial, no estarem en control més i no estarem en disposició de saber què decidirà, si mantenir-nos vius o acabar amb els recursos o tenir una petita població de gent que és els que mantengui i deixi els altres que es morin. Com et quedes?
3: Pues lo dicho, es que hay tantas historias de ciencia ficción que ya nos adelantaban esto. Y fíjate que esto ya incluso lo hablábamos, no sé si la temporada pasada o en la anterior. Y al final, bueno, lo que también se conoce como AGI, ¿no? Que es la inteligencia artificial que luego puede entender, comprender, mejorar por sí misma y tomar decisiones. Uh-huh. Es, digamos, darle la libertad a la inteligencia artificial y a la tecnología de que decida o haga por sí sola.
0: Uh-huh.
3: Que es a lo que se supone que es el siguiente paso.
0: Uh-huh.
3: Pero, como bien dices, eso, ¿en qué situación nos deja a la humanidad como especie?
0: Que no podem competir perquè no tenim les seves armes, els seus coneixements. Sap coses que nosaltres no sabem, és el que diu aquest expert, no? Fins ara pensàvem, jo què sé, en Terminator, no? Doncs, bueno, pues té armes el Terminator. No, però és que aquí estem pensant que pot descobrir una forma d'acabar amb nosaltres fent clic. O sigui, perquè tregui un nanovirus que en lloc de biològic sigui, jo què sé, fet amb alumini, jo què sé. I acaba amb nosaltres i no ens ho podíem imaginar, simplement perquè no som prou intel·ligents com pot ser aquesta superquantificació de màquina, no? Per tant, posa uns escenaris impressionants.
3: Sí, porque además no solo es eso, sino precisamente crear esa dependencia en la especie, yo creo que nos lleva a la pérdida absoluta de todo.
0: Mm-hmm. Sí, sí, vols dir que en el millor dels casos, com a mínim, a sobre serem dependents de que farà la feina per nosaltres.
3: Claro, o sea, que como quien dice, por ahora aún nosotros podemos frenar lo que pueda ocurrir. Pero, ¿hasta qué punto, no? Si le damos la libertad a la inteligencia artificial de que piense por sí sola, a saber qué puede ocurrir. Si dentro de esas posibilidades esté programado, pero igualmente será algo que sería muy fácil que la propia tecnología se pudiera modificar para que siempre vaya por delante la humanidad, pero aún así es eso, estaríamos entonces eso, en una película más de ciencia ficción, ¿no? Donde lo romántico sería que la inteligencia artificial en el momento en que ve que es un riesgo para la humanidad se autodestruye.
0: Ay, que es bonic això, que seria una pel·lícula bonica. Com... També et dic que hi ha un punt d'esperança que no li vist a aquest expert, que m'ho ha de permetre, que és que quan tu un treballador, per exemple, en una oficina, s'ha vist, no? O en una redacció, jo ho he vist també a certs aspectes, no? Tu els hi dones llibertat perquè gestionin i vagin una mica... a la seva, Molts cops es passen la tarda jugant doncs, el Candy Crush o el solitari. Per tant, esperem que aquesta superintel·ligència a les estones lliures, doncs, en lloc de maquinar, es fiqui a jugar amb si mateixa.

0: al Solitario o a qualsevol història d'aquestes o al Pokémon Go, vés a saber. I ens doni dispositius a nosaltres perquè caminem, perquè ja no pot, i pugui anar trobant-se Pokémons pel camí. Bé, com que portem molts anys fent nits de ràdio, 15a temporada, i volem arribar a la temporada 25, ens faria il·lusió, esperem que llavors puguem dir doncs amb això ens van equivocar, o amb això ho van encertar, i que els nostres oients hi puguin ser i puguem comentar-ho, que seria molt bona notícia. Fem una pauseta i ja anem amb el món dels videojocs, que almenys aquesta setmana encara hi som. Fins ara mateix.
1: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
2: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Va passar tal dia com avui, 14 de setembre de l'any 1983. Naixia Amy Winehouse. A Londres veia la llum aquell dia la cantant i compositora que amb el temps es convertiria en una de les veus més personals i influents de la música britànica de principis del segle XXI. Criada en una família de tradició jueva, amb forta afició al jazz, Amy Winehouse va començar a destacar molt jove pel seu talent vocal, marcat per un timbre greu i ple de matisos que evocava les grans veus del soul clàssic. El seu primer àlbum, Frank, publicat el 2003, ja deixava entreveure aquesta barreja singular de jazz, soul i hip-hop, però seria el seu segon treball, Back to Black, del 2006, el que l'aconsegraria com una de les artistes més importants del moment. El disc, produït en bona part per Mark Ronson, recuperava l'estètica sonora dels girl groups dels anys 60, incloïa temes com Rehab o You Know I'm No Good, convertits en clàssics instantanis. La seva trajectòria, però, va quedar per sempre marcada per una lluita pública i dolorosa contra les addiccions. Finalment, Amy Winehouse va morir el 2011, als 27 anys, sumant-se a l'anomenat Club dels 27. Celebrem avui, però, la seva vida, perquè va ser un 14 de setembre de l'any 1983 que naixia Amy Winehouse.

passada, i és que ens va permetre conèixer perfils de persones molt diferents, però que acaben tenint un denominador comú, i és que gaudeixen amb les coses que fan en el seu dia a dia per fer rutllar aquest país.

0: pocs anys, molt 20 i pocs,
1: sí.
0: A les 4 de la matinada, tu arribaves a casa, no? Del Costa Breve.
1: Tant de bo hagués arribat a les 4, la meva mare hagués estat molt contenta.
0: Ah, sí? Arribaves més tard?
1: Una miqueta, sí. Una
0: ostres, tu, era una noia... Ara és molt més recatada.
1: Sí, ara ja no.
0: Bé, doncs la nostra protagonista d'avui, amb la mateixa edat, amb els 20 i pocs, pràcticament fa tot el contrari. A les 4 del matí es posa a treballar, a remar, perquè el país funcioni. I fa, com deia aquell, això de llevar-se molt d'hora per aixecar el país. És ella.
2: Dicen que la mar no distingue entre hombres y mujeres, pero los puertos sí. Me llamo Alba Aguilera y soy pionera. Nací entre redes, salitre y madrugadas. Soy cuarta generación de pescadores. Antes de aprender a escribir, ya sabía leer los vientos. Antes de entender el mundo, ya entendía la mar.
1: Alba Aguilera, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta, quan una persona a la teva edat explica als amics que és periodista, infermera, advocada, informàtica, ningú s'estranya. Però si tu dius, soc pescadora, quina cara et posen?
3: Bueno, al final és una mica el que hem après, no? Quan vas a l'escola, doncs aprens mates, aprens socials, surts d'allà sent infermera o treballant d'informàtic, pel màrqueting... I com no ens han ensenyat en què consisteix el sector primari, llavors les persones s'estranyen, no?, quan dius que ets pescadora o que ets ramadera o que ets agricultora, no?
0: Hi vam tenir una pagesa fa uns mesos aquí a la ciutat que també ens va sorprendre. Suposo que també sorprèn a Alba perquè a priori és un món d'homes, no?, que les dones no hi tenen gran presència.
3: Sí, totalment. Jo he sigut la primera i única dona pescadora al port de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do. Clar, i a més ets la quarta generació de pescadores de la família. De petita
3: correcte.
1: Ja volia pujar a la barca amb el teu pare i fins i tot abans que ell estigués preparat per marxar. Tu ja estaves nerviosa per sortir a la mar. Quan vas descobrir que allò no només era una afició o una tradició familiar, sinó que realment volies que fos la teva vida?
3: Jo sempre he sabut el que volia ser. Jo volia ser pescadora. Però no és un ofici que estàs en terra. N'hi ha que pensar que estàs a la mar i jo sempre veia el meu pare, que arribava sempre tard, que arribava molt cansat. I és un ofici doncs, que d'aquesta manera et tira una mica cap enrere, no? Yeah. Però és que la mar t'ha d'agradar tant, l'has de considerar part de la teva vida, no? Jo sempre ho dic, la mar per mi és el 100% de la meva vida. La meva barca per mi és com si fos un fill, no? Uh-huh. És que forma part de mi. I així és. Jo sempre he sabut que és el que volia i sempre he sabut que volia ser pescadora.
1: Uh-huh. Impressionant.
3: I fa 3 anys...
1: Sí, digues.
3: Se m'escolta bé?
0: Sí, perfecte.
3: Sí. Fa 3 anys em vaig comprar la meva primera embarcació en el port de Barcelona i de més de 60 embarcacions de trasmall que hi havia... Fa uns 15 anys, actualment només queden dues, que és la barca del meu pare i la meva pròpia embarcació. Som la competència ara, eh?
0: Ah, sí?
1: Però tot queda a casa, tu.
3: Sí, sí.
0: Escolta'm,
3: l'Alba... Bueno, ja no vivim junts, eh? Però
0: ah, sí. Ja. L'Alba acaba de mencionar això del trasmall, que és l'especialitat, diguéssim, que ella practica quan surt al mar. Què és això? Expliquem-ho, perquè potser no tothom ho sap.
3: Bueno, n'hi ha diferents modalitats. Està el palangre, l'arrossegament... el cercle i el trasmall. I la pesquera del trasmall és la pesquera més sostenible que n'hi ha. Treballem amb xarxa i és una pesquera que està desapareguent. Per què? Perquè jo crec que el propi sistema ens obliga a treballar de manera una mica més insostenible. Perquè ja cada vegada que vas a un port, jo ara mateix estic a Borriana, i és el que deia, de més de 50 barques de trasmall, queden 5. Crec que aquesta modalitat, que és la més sostenible que tenim, és la que més estan perdent. La gent no vol treballar el trasmall, perquè és el que diem, és un treball molt sacrificat, molt dur, i és que el treball no està a la mar, el treball està en terra.
1: Clar.
3: Si tu estàs 6 hores a la mar, és el de menys. Després en terra, canvia xarxa, passa xarxa... per armar, jo m'he d'anar a Tarragona i marmen dones de més de 80 anys. En aquestes dones ja no estiguin, jo no podré sortir a mar.
0: i nosaltres no podem

0: Ja peix, per tant.
1: Podreu menjar peix de l'arrossegament i del cercle, però no d'altres mai.
2: Clar. És que, de fet, ets molt crític amb el fet que el consumidor desconeix d'on ve el peix que compra. Quan entrem a una peixateria o al supermercat, què hauríem de preguntar abans de comprar?
1: Mira, no caldria ni que pregunteu. Amb la vista ho podríeu saber, perquè a totes les pescaderies estan obligades a tindre un etiquetatge. És superimportant l'etiquetatge. Tu vas a una peixateria i amb l'etiqueta ja veus d'on ve aquest peix, qui barca l'ha pescat, quin port, d'on ve i el dia que s'ha pescat. Jo crec que el consumidor no té la consciència aquesta de dir, o no ho sap, perquè es promouen moltes coses, a vegades menys l'important. És que amb una etiqueta ja saps d'on ve aquest peix. A nosaltres els pescadors ens obliguen a ficar aquesta etiqueta quan el peix passa per Llotja. Nosaltres els pescadors demanem als peixaters o a qui compri el peix que aquesta etiqueta encara finalitzi el recorregut aquest, perquè el consumidor vegi el que està comprant, no? Que no et diguin, per exemple, que no et diguin, mira, aquesta gamba fresca que viene de Palamós. A veure que vingui de Palamós, no? Mm. Perquè potser t'estan ficant gamba del Marroc.
2: Clar.
1: Escolta, sempre Alba, amb l'etiqueta.
2: Alba, m'impressiona escoltar una noia tan jove parlar amb aquesta passió de la seva professió, i a més una professió tan dura com és la teva. I per això et vull preguntar, què té el mar perquè no et faci renunciar a aquest ofici tan dur?
1: Mira, jo aquesta pregunta mai la sé respondre, però jo sé que tu em treus a mi més d'una setmana de la mar i em moro. És que jo necessito estar sempre al port, ara marxat de vacances, a Almeria, en agost, i és que ja m'estava a les 6 del matí en el port.
2: Imagina't.
1: Venien a arribar les barques, de les traïnyes, sortien els arrasses, veien els trasmalls, a mi m'encanta. És que no sé, no és com qui treballa en una oficina, jo marxo de vacances i vinga, no vull saber res, no. Sí, desconnecto, jo desconnecto aquí al port. Jo acabo la meva feina a les 7 de la tarda i m'agafo una cadira i em quedo sentada amb la meva barca 2 hores més. O sigui, n'hi ha gent que la seva àrea de confort, una mica per dir-ho així, és la seva casa, doncs per mi és el port. És que no, ningú ho entendria, és que no es pot ni explicar. Que jo la mar...
2: És que no és tot per a mi.
1: Sí.
2: Alba Aguilera, de veritat, és un plaer escoltar-te parlar amb tanta passió del teu ofici. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bona pesca.
1: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de La Ciutat.
2: Ahir es complien 2 mesos de l'esvoranc que es va produir al barri del Putxet arran de les obres de l'L9 del metro. La majoria de veïns i veïnes van poder tornar a casa en un curt termini de temps, però encara hi ha 18 habitatges afectats i 7 comerços que no han pogut reprendre la seva activitat. Això suposa el 20% dels veïns afectats.
4: Uns veïns que ara han decidit unir-se per presentar una demanda col·lectiva contra la Generalitat que ja fa dies que preparen. Ho faran aquesta mateixa setmana per reclamar danys materials, econòmics i morals sobre la base del principi culpa in vigilando, que fa referència al fet que quan es contracta una feina s'ha de vigilar que es faci correctament.
2: Doncs per saber més sobre aquesta demanda col·lectiva saludem l'advocada de la plataforma que agrupa la majoria dels afectats, Carmen Pérez Pozo. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, moltes gràcies pel vostre interès.
2: Gràcies a tu per explicar-nos aquesta reclamació que fan els veïns i veïnes. Què és el que reclamen exactament?
5: Ens reclamen en primer lloc seguretat, i això sí que ja ho estem parlant amb la Generalitat, amb el Departament de Patrimoni, de que ens deixin portar el nostre tècnic extern que digui que la tornada a casa serà segura i que no tornarà a tenir cap ensurt, no? Uh-huh. I aleshores això ho estem negociant ja i ens han aprovat aquesta demanda, però sí que aquesta sol·licitud, però hem de tancar els honoraris de l'enginyer i com començar a treballar. I en la demanda col·lectiva el que es reclama és doncs danys materials, que són aquests que s'han produït per l'esvorany, és a dir, doncs les grietes, que les esquerdes, les els fonaments dels locals i dels edificis s'han de revisar, perquè no és el mateix quan estaven sense que passés una línia de metro com ara que estarà la línia de metro, no? I per una altra banda, els danys personals, en aquest cas eren danys morals perquè no ha hagut cap incident d'accident personal i de danys personals, però sí morals. I pel sol fet de que tu el dia 6 estaves a la teva casa i tranquil·lament, i el dia 7 has hagut de sortir corrents, dormir en un... portes 2 mesos dormint en un hotel, i que a més no saps quan tornaràs, doncs aquesta angoixa, hi ha gent que l'ha portat bé, més o menys bé, però hi ha gent que els hi està costant una enfermetat. Aleshores, tot això té un valor econòmic. I per últim, una reclamació econòmica, és a dir, i aquí tenim moltes coses, no només el daño emergente i el lucro cesante dels negocis que perdran facturació, sinó de la devaluació del preu de les vivendes i dels locals d'aquesta zona.
4: I Carmen,
5: hi ha moltes coses per reclamar.
4: I tant. Digues. Carmen, sabem el dia en el que es presentarà aquesta demanda?
5: Estem ultimant els detalls perquè és... encara que sembli mentida perquè portem 2 mesos, però hi ha encara gent amb la que no hem pogut parlar perquè l'estiu ens ha fet una... Bueno, ens ha tingut retirats del treball de tots, i per una altra banda perquè hi ha gent que s'està encara afegint. Uh-huh. Aleshores, el que nosaltres volem és presentar la demanda amb quanta més gent possible. Portem ara pràcticament el 90% dels afectats, és a dir, la plataforma ja té una representació majoritària, i aquesta setmana serà. És a dir, abans del divendres es presentarà.
2: La reclamació es farà contra la Generalitat, però és una empresa, al cap i a la fi, la que va causar aquest esvoranc. Per què, doncs, es presenta contra el govern?
5: La reclamació és una reclamació patrimonial. Aleshores, qui fa l'encàrrec, això passa com quan fas una promoció immobiliària. Uh-huh. La promotora, en aquest cas és la Generalitat, i concretament el Departament de Patrimoni, és el que ha fet l'encàrrec. L'empresa, nosaltres no hem de saber a quines empreses s'han encarregat, qui participa, si hi ha subcontractes o no. Això ho ha de... Després ella derivarà aquesta responsabilitat contra les empreses que ha contractat. Però nosaltres el que reclamem és la persona visible. De qui és la titularitat d'aquesta obra? De la Generalitat. Qui ha demanat, qui és l'encarregat de que això es faci? La Generalitat. Doncs la Generalitat, amb els seus tècnics, que té un cos de tècnics, ha de vigilar que es facin les coses bé. Aleshores, si després la culpa no és de la Generalitat, és de les empreses constructores, o de les subcontrates, o del geòleg, que no ha vist que el terreny és el que és, doncs ja es derivaran les responsabilitats, però no serem nosaltres qui hem de fer aquesta investigació. I per una altra banda, que això crec que és important, qui pagarà la Generalitat? Pagarà la Generalitat, pagarà les companyies asseguradores de la Generalitat. Uh-huh. Que això és important, perquè si no es pot pensar, ostres, amb el tema dels diners públics, doncs hauran d'indemnitzar doncs, aquesta gent que no té problemes econòmics, teòricament, perquè estem parlant d'una zona de benestar de Barcelona. No, és a dir, pagarà les companyies asseguradores de patrimoni, que després derivaran responsabilitats a qui sigui, és a dir, que els pressupostos de la Generalitat els hi afectarà molt poquet.
4: El cert és que ja fa 2 mesos que es va produir aquest esvoranc i el 20% dels veïns no ha pogut tornar a casa o als seus negocis. Primera, quin és l'ambient que es respira al barri? No sé si ho has pogut copsar. I d'altra banda, què n'esperen els veïns d'aquesta reclamació?
5: Al barri es respira una incertesa, angoixa i estem farts, perquè no és ara 2 mesos, però l'altra reunió, l'última reunió, hi haurà 2 edificis que tornaran al febrer o al març. Doncs ja comencem a fer 6 mesos, 9 mesos, és a dir, ja és una retirada una sortida del teu pis o del que has de viure en un hotel o amb els familiars o en una segona residència que no és la teva vida. Això ja són paraules majors, no? No és la mateixa cosa que al principi, que eren una setmana i ja està. La veritat és que ells el que volen és tornar a la mateixa situació que tenien el 6 de juliol. I els diners no estan parlant de treurem molts diners o no. No és la preocupació. Però sí que és veritat que si el seu patrimoni

0: patrimoni valia X, no volen que sigui X menys 1, sinó, i és normal, i que a més l'angoixa que estan patint, doncs això condiciona, condiciona baixes laborals, condiciona el teletreball, condiciona tota la teva activitat quotidiana. Hi ha gent gran, però hi ha gent jove, que, mm-hmm. que els llogaters. Doncs ara jo on vic amb el problema de la vivenda que hi ha. És a dir, nosaltres estem parlant, nosaltres estem negociant amb la Generalitat un contracte marc que posi els paràmetres per a tothom, però després anirem analitzant cadascú la seva problemàtica. I no és el mateix del que li pot passar al senyor Domingo de la pizzeria Verona, que el coneix tothom, que té unes circumstàncies que serà l'últim que podrà tornar a la seva empresa, que no una persona que estigui de lloguer i que s'està plantejant no tornar perquè no se'n refia de viure als edificis, no?
1: Clar, explicaves que la reclamació inclou aquests danys materials i això és fàcilment quantificable, però com es calculen els danys morals en aquests casos?
0: Doncs en aquests casos és una mica de sensibilitat i d'arribar a un acord entre la satisfacció dels afectats i la capacitat del qui ha de pagar, no? Mm-hmm. Perquè aquí nosaltres com a referents, quan vam portar el tema del Carmel, doncs es va fer tot el drama que es va viure i es van fixar en unes quantitats. Va haver-hi gent que va dir, ostres, que bé, és un regal, la veritat és que molt generosos i tal, i va haver-hi gent que va dir, això a mi no em treu el neguit i l'angoixa que la tindré per sempre i la foto de l'avi que tenia que ja no la tinc, i etcètera, etcètera. És a dir, que és molt difícil, és el més difícil de tot.
1: Doncs veurem com se soluciona aquesta situació, esperem que sigui el més aviat possible. Carmen Pérez Pozo, CEO del grup Pérez Pozo i advocada de la plataforma que agrupa la majoria dels afectats per aquest esvoranc al barri del Putxet. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres. Fins una altra.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.

0: Una temporada més, ja el tenim preparat aquí a l'estudi, Eugeni Ossacar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom i molt bon dia, Míriam.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Ha anat molt bé, sí? En general, sí. No entrem en algun detallet que no toca i menys en antena, però vull dir que no, ha sigut un molt bon estiu, bastant llarg. I a més he arribat...
0: No has parat.
1: He arribat fa poc i pràcticament amb el canvi de temperatura, la qual cosa avui era magnífic poder baixar amb aquest canvi, Espero que duri.
0: No et posis gaire còmode.
1: No, però espero que duri, una miqueta ja.
0: Sí, però fa una xafogó.
1: Increïble,
0: aquí a Barcelona és horrible.
1: És horrorós, és horrorós.
0: La pluja no ha ajudat gaire. Avui pagues tu les crispetes, anem al cinema, amb una pel·lícula no gaire actual.
1: No.
0: Però que està molt bé.
1: Sí, i a més, quan ho vam comentar durant l'estiu, estàvem de vacances, però malauradament, ja ho has dit, és a dir, és una pel·lícula per si mateixa recomanable i
0: totalment
1: divertida, El Gran Vázquez. Però, en fi, com ho comentàvem ara fora d'antena, algunes d'aquestes actors i actrius que darrerament aquí n'hem parlat sovint, doncs ens estem trobant que, en fi, ens estan deixant de manera sorpresiva. Tothom té un fi, però hi ha gent que ho està passant en algun moment que no esperàvem i normalment, evidentment, no ho desitgem, només faltaria.
0: Una llàstima,
1: no?
0: Estat, sí.
1: Aquí estem parlant del Manolo Solo, del Manolo Solo, que de fet ella es deia Manuel Jesús Fernández Serrano. Però va, en fi, com tants actors i actrius, es canvien els noms per noms, podem dir, una mica més artístics. I, en fi, aquí n'hem parlat molt sovint, perquè...
0: Últimament, molt.
1: És que, de fet, l'última vegada, és a dir, que vaig estar aquí a l'emissora i, per tant, al programa, vam parlar de Desconocida, que hi eren dels protagonistes, i sobretot l'altre any, o tota la temporada, vam estar parlant d'una d'aquelles, que diem, aquelles joies que ens agrada recuperar, com era una Quinta Portuguesa. Sí. Però també, en fi, sembla a vegades una mica l'atzar, amb una mica de mala llet, per dir-ho així, però Ciudad de Sombras també sortia ell.
0: Sí.
1: Per tant, en fi, bueno... La realitat és que és una pel·lícula molt divertida.

0: És per totes les edats, però és cert que els que ja tenim una certa edat, i sobretot un concepte, perquè ara diem creadors o autors de còmics o autors o dibuixants de, en fi, historietes, però en el seu moment en parlàvem d'allò que en dèiem l'esprit TVO, en
1: Sí,
0: aquest cas
1: totalment.
0: el DDT, i per tant jo crec que aquesta pel·lícula, que és una comèdia, en el fons amb algun punt tragicòmic, però és una comèdia, que està dirigida i escrita per l'Òscar Aviar, respon molt bé al que s'espera d'una pel·lícula en la qual tant ell mateix, el Manuel Vázquez, com els seus personatges, que ara en parlem una mica més, doncs també van apareixent, és a dir, hi ha aquest joc, que aquí no en parlarem tant, de com els personatges, diguem, tenen vida, a partir, lògicament, de temes digitals, i alguns d'aquests coneguts, com Anacleto, Agente Secreto, doncs apareixen de tant en tant fent reflexions d'aquesta vida, podríem dir-ne, tan peculiar i particular que va tenir el Manolo o el Manuel Vázquez.
1: Una mica vida de llegenda, no?
0: Hi ha una
1: dir?
0: Part de llegenda, i ell mateix, ell va morir l'any 1995 i en part els últims anys, suposo que amb una mena de... Ell veia que, en fi, la seva llegenda era més negra que blanca,
1: sí.
0: I per tant va intentar, doncs, dir que algunes coses es deien però que no eren certes. En comentarem alguna que pot formar part de la llegenda i que les pel·lícules, a la pel·lícula les matitzen, però que, en fi, que és interessant que la gent les pugui saber.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Bueno, comentem això.
1: Expliquem
0: que dèiem,
1: mica...
0: Vull dir, per algú si no li sona, és a dir, estem parlant de que a part de l'Anacleto, doncs les germanes Hilda o la família Cebolleta, en fi, tota aquesta gent que formaven part d'unes revistes, uns TVOs, que fonamentalment, en va haver varis, però estem parlant dels anys finals 50, 60 i 70, que el que va tenir més èxit un que es deia DDT, DDT,
1: sí.
0: Val? I aquí, en fi, ell era un dels importants, però no l'únic, perquè, diguem, la seva figura va començar molt forta i va aparèixer un altre noi jove, que era el Francisco Ibáñez, el Paco Ibáñez, el del Mortadelo. Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino, la Rue del Percebe 13, que en fi, aquest paper és el que fa precisament el Manolo Solo, que ara en parlarem una mica més amb detall. Dir sobre la pel·lícula que el paper del Manolo, del Manuel Vázquez, el fa el Santiago Segura. Jo em segueix sorprenent, d'acord, la pel·lícula té 15 anys, perquè mira que fa personatges mediàtics, però no es crema.
1: No, que va.
0: O sigui, és un personatge d'aquells que altres que fan altres coses a televisió i agafen un personatge, diguem, podríem dir-ne molt i molt mediàtic, després és difícil veure un altre personatge, i en canvi ell te'l creus. O sigui, no només és divertit fent el paper aquest d'un home que es busca la vida permanentment i que té clar que s'ha de viure bé sense pagar res, per una mica la filosofia d'ell.
1: Que també és personal, una opinió personal, que també és una mica perfil Torrente, però en diferents èpoques.
0: Clar,
1: I no es barregen.
0: No es barregen.
1: No ha caigut en...
0: No es barregen. Aquí està molt ben caracteritzat, porta una mena de perruquín tupé amb el bigotet clàssic que podia haver als anys 60 i 70, però sí que hi ha aquella mena d'humor barra vividor que acostuma el Santiago Segura, fins tot quan és Santiago Segura,
1: sí.
0: I aquí el sap portar, doncs, cap a aquest personatge, que ell va néixer a Madrid, va treballar un temps a Madrid, però a partir d'un moment ve a Barcelona i comença a treballar per l'editorial Bruguera, que era la més important, d'això que en diem còmics, però en diem TVOs, bàsicament, no? Comença a treballar, llavors, diguem, la pel·lícula es centra fonamentalment en aquest període d'anys 60 i 70 que ell viu aquí a Barcelona. Què hem de dir? Que l'Òscar Aviar, el director, que també és guionista, va conèixer el Manuel Vázquez, perquè ells dos van treballar junts uns anys, cap a finals dels 80, a una altra revista, aquesta podien dir més underground, que era Makoki, que era una revista que en aquell moment era important, fins i tot tenien una botiga a la plaça Sant Josep Oriol, al costat del Palau Fiveller, hi havia la botiga Makoki, que en fi, jo havia anat algunes vegades a buscar còmics d'aquests. I per tant es van conèixer i bueno, va intentar fer aquesta pel·lícula que no deixa de ser una sorpresa agradable, va funcionar molt bé en el seu moment al cinema i és un retrat, podríem dir-ne, divertit, cínic, amb un punt melancòlic també, perquè no, a vegades amb coses surrealistes per qui no ha seguit tot
1: sí.
0: Però que d'alguna manera les interpretacions estilen tot aquest esperit, podríem dir-ne, dels TVOs. No?
1: Vinga, va, comencem el repàs de localitzacions,
0: sí,
1: si et sembla.
0: El que farem és seguir una mica l'ordre cronològic, perquè hem de dir que la pel·lícula es va rodar bàsicament a Barcelona i tots els interiors estan rodats a la Ciutat de Luz, que són uns estudis que estan a Alacant. Uns estudis van ser molt importants a principi del segle XXI, després per qüestions financeres i temes polítics van tancar, i ara fa uns pocs anys després de la pandèmia que s'han tornat a reobrir. Per tant, interiors no en parlem cap perquè no n'hi ha ni un rodat.

0: i Barcelona.
1: Vale,
0: comencem a la Rambla, eh? Comencem a la Rambla, en concret a la Rambla Santa Mònica, que en fi, és la part final, o diguem la que està més propera al mar, o que està més propera al monument a Colom, i és pràcticament la primera seqüència de la pel·lícula. Veiem una caseta, diguem, de típica de signe llibres, per tant, ja ens orienten, ja ens indiquen que estem a Sant Jordi, no ens diuen l'any, però perfectament podíem estar al voltant dels anys 60, i allà amb una d'aquestes casetes allà veiem el rètol d'Editorial Bruguera i veiem el Manuel Vázquez i el Santiago Segura signant llibres. No direm res més, no direm exactament les coses que diu, perquè ja és el primer moment ja es veu el seu tarannà, que és un tarannà, podríem dir-ne, entre graciós i a vegades un punt irreverent davant de la gent i fins i tot en aquest cas els nens, però en fi, ho deixarem aquí. I el que sí que és curiós, perquè si t'hi fixes, o si la gent que ens escolta, si s'hi fixa ara, si ho torna a veure o vol veure per primer cop, hi ha un moment que quan ella està doncs, signant algun dels TVOs als nens que estan fent cua, apareix per darrere un personatge, podríem dir, vestit d'una manera peculiar. El veiem tot com amb un uniforme de color blau i amb un barret rodó blau. Aquell és el Manolo Solo. Aquell és el Manolo Solo al principi. I, de fet, com ell a la pel·lícula farà el personatge del Francisco Ibáñez, creador del Botones Sacarino, no deixa de ser aquest personatge. El Botones Sacarino era un groom, habitualment els grooms es relacionen amb els hotels, però en aquest cas el Botones Sacarino era un groom d'una editorial. Per tant, que aparegui allà en aquell moment és una mena d'homenatge que el propi director fa a través del personatge que fa el Paco Ibáñez, que surt com a groom, és a dir, al fons surt com Botones Sacarino, en lloc d'anar de vermell, com anava el Botones Sacarino, va de blau.
1: Sí, és veritat que quan el vam veure vam pensar què fa de Botones Sacarino, com que no sabíem ben bé quin personatge feia, i després el vam veure com a Ibáñez, dic, vale, no...
0: Va per aquí, va per aquí. Per tant, si algú no ho ha vist, que s'hi fixi, si no, com evidentment ho pot veure.
1: Sí, que es veu veure.
0: Sí, sí, es veu molt bé. Continuem el seu, diguem, el seu tarannà particular, aquest tarannà entre èxit i caos que té ell. En un bar coneix una noia, que és la Rosa, que és l'actriu, la Mercè Llorenç. En principi, bueno, es veu perfectament que acaba d'arribar d'algun poble i, per tant, ella intentava, bueno, d'alguna manera, ensabonar-la i treure alguna cosa, però, en fi, es troben ben bé els dos perquè són exactament iguals.
1: Tant,
0: bueno, o millor dit, no sigui exactament igual, perquè ell és superior, però en aquest sentit sí, es troben, per tant ja surten d'aquest bar pràcticament dient, escolta, per què no continuem junts? Llavors els veiem a la plaça Catalunya, és la plaça Catalunya realment ambientada, la zona central, veiem alguns dels dibuixos de ceràmica que hi ha al centre, i els veiem doncs, els dos passejar i amb la maleta que té ella per acabar d'arribar al poble. S'ha de dir que el personatge de la Rosa, que és a la ficció, està basat en l'Aurora, que va ser la primera de les seves dones. Després en parlarem perquè en va tenir vàries de manera simultània. És a dir, ella es anava casant i, bueno, en aquell moment com tampoc hi havia divorci, però això, ella es casava i es anava casant. I, per tant, a cadascun la tenia un lloc diferent i entre elles, teòricament, no es coneixien fins que hi ha moments que després també a la pel·lícula ho deixen en algun moment que s'acaben coneixent i que potser després ho comentarem. En aquest cas, amb l'Aurora real, és a dir, la Rosa, la ficció, és amb la que va viure 3 anys i amb la que van estar, i això no ho ha desmentit mai, vivint d'hotel en hotel sense pagar.
1: Que bo.
0: Per tant, vull dir que estem parlant d'un moment... La pel·lícula també intenta, té aquest punt de crítica d'aquell primer, diguem, expansió econòmica d'una època del franquisme a partir de l'any 58-60 amb què la gent comença a ambicionar doncs, poder llogar una casa, començar a tenir electrodomèstics, tenir uns 600, tot aquelles, diguem que semblar-se una mica a la resta d'Europa, i això la pel·lícula jo crec que ho fan molt bé.
1: Totalment. Vinga, de plaça Catalunya, cap a on anem?
0: Ens quedem molt a prop. Anem a un hotel que és l'hotel Avenida Palace, que està a la Gran Via 605, Gran Via Escòs Català 605, és a dir, la banda muntanya entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. És un hotel històric de principis dels anys 50, havia estat un dels hotels de referència a la ciutat, evidentment avui dia queda com un bon hotel, d'un 4 estrelles, d'aquests, diguem, de tota una decoració, diguem, molt històrica, però en aquest cas no van haver de canviar res per poder fer, diguem, totes les seqüències que passen a la pel·lícula. Per tant, aquí el que passa és que, com dèiem ara, ell decideix que diu, escolta, tu et mereixes, li diu al Manolo, al Manuel Vázquez i a la Rosa, escolta, tu et mereixes viure com una senyora, per tant, ens anem a un hotel i punt. Ja la primera broma és que són la parella Torrebruno, no? Ja és aquell punt que dius, bueno, Torrebruno, no podia ser un altre nom. Evidentment, identifica clarament que el director, en fi, és un franquista convençut i, per tant, ja a partir d'aquí guanya la sintonia, és un tio viu, el Santiago Segura,

0: és a dir, sí. El Manuel Vázquez, i els veiem en diverses seqüències. Per tant, a excepció de l'habitació de l'hotel, que és una reinterpretació feta amb un plató a Alacant, la façana que veiem, el lobby, l'ascensor, aquelles escales que veiem bastant espectaculars, els passadissos, etc, tot això forma part encara avui dia del propi hotel.
1: És curiós, que no hagin hagut de canviar en res.
0: Han canviat habitacions, sobretot. És a dir, les han renovat molt i l'altre ha intentat mantenir aquest esperit, podem dir, un hotel clàssic, renovat, i per tant, habitacions 100% de dècada de tercera dècada del segle XXI, però mantenir aquest aire d'hotel històric clàssic que a molta gent els agrada.
1: Sí, perquè l'habitació que ens mostren, tot i ser una bona habitació...
0: No, s'ha de dir que a més el conec força bé aquest hotel i, en fi, les habitacions estan molt i molt bé.
1: No són així, eh?
0: No.
1: Vinga.
0: Bé, hi ha un moment que es destapa, no poden estar més temps. De fet, crec que hi ha un moment que diuen que estan al voltant d'un mes, li passen la factura i d'aquell moment tu veus que passa alguna cosa, no direm que passi, surten disparats de l'hotel, els veiem just a l'altra banda en un quiosc, que, en fi, que passa una cosa divertida que tampoc no comentarem. Llavors sí que ell diu a ella, escolta, tu et mereixes viure com tot bon espanyol o com tot bon català, en aquest cas diu espanyol, i per tant anem a llogar un pis com el que s'ha de fer, que toca ara. No? Clar, el tema llogar un pis s'entendria que és, vol dir anar a llogar i anar a un lloc i pagar un lloguer, etc.
1: Fer les coses bé.
0: Però en fi, ell aquestes coses a nivell de forma sí, però evidentment a nivell del dia a dia doncs no. En aquest cas també hem de dir que l'interior del pis torna a estar rodat a Alacant, però sí que veiem un edifici, podem dir, molt singular, espectacular, diferent, és a dir, no hi ha molts edificis així a Barcelona. Ens hem de situar a la cantonada entre els carrers Pere Quart i Pallars, és a dir, el Poble Nou, a més, un espai molt, molt obert, i aquest és un edifici que té 5 plantes, que és arrodonit pels extrems, que té uns balcons molt ondulants i que això li dona una situació... Algunes vegades s'ha dit que no és això, que és el Flatiron de Nova York aquí a Barcelona, però sí que és un edifici molt, molt singular i es diu la Casa Antònia Serra i Mas. De fet, és un edifici construït als anys 20 del segle passat i està construït per un... o dissenyat per un arquitecte, que és en Ramon Puig i Gairal, que va ser un dels arquitectes de referència al noucentisme. L'avantatge d'aquest edifici és que des de lluny es pot veure molt bé perquè no té grans edificis, malgrat que estem en una zona del Poble Nou que està molt i molt renovada, amb edificis molt... aquest punt concret no hi són, i per tant es pot mantenir perfectament. Repeteixo, aquest edifici des de fora es veu diverses vegades, però un cop entra dins i ja ens anem directament a un plató, i aquí és on se'n van a viure ells dos, i que, en fi, li lloguen un pis a una senyora, la senyora Doña Paz, que si vivia sola viu amb el Canari, i a partir d'aquí diu que són 1.000 pessetes al mes, però, en fi, queda aquí. Les 1.000 pessetes queden aquí i punt. No té cap intenció de pagar, ni tota... Aquí hi ha unes seqüències que no les comentarem ara en detall, que és quan, diguem, decoren la casa amb tot el que fan. Diu, això és molt divertit. La gent, quan ho vegi, s'ho passarà molt bé
1: i riurà molt. Està molt bé aquesta pel·lícula. D'aquest pis on anem?
0: Aquest pis es mantenen pràcticament una part important de la pel·lícula. Llavors, a l'inici de la pel·lícula, que també és un plató, apareix una mena d'edifici que s'assembla molt, també homenatge a l'Ibáñez, al 13 Rue Percebe 13, que és on vivia ell amb una altra dona que tenia i uns altres nens. Llavors, entre els nens aquests que té, n'hi ha un que es diu Carlitos. I aquest Carlitos, que és molt divertit, vol ser com ell. Li diu, oye, yo quiero ser un vividor, como tú. Llavors, és un nen que, a més, sap buscar el Manolo, el Manuel Vázquez, i el troba. I li diu, oye, pero ¿cómo es posible que me encuentres siempre? No? Diu, bueno, es que yo quiero ser como tú, i li vas explicant coses. Bé, doncs hi ha un moment que es troben i el segueix i van passejant i està explicant que ell vol ser com ell. Li acaba de dir, escolta, mamà, fa molt temps que no et veu, o totes aquestes coses, que és quan comences a dir, ostres,
1: què passa aquí?
0: Passa alguna cosa rara. Per tant, el del principi, ara aquest, això de què va? Perquè ja s'ha casat amb l'Aurora real, diguem, a la ficció, la Rosa, no? Llavors, de cop i volta, passen pel costat d'una sastreria on ell s'havia fet un vestit que, evidentment, no havia pagat. I, per tant, el reconeixen i els persegueix. Bé, doncs, tota aquesta simulació per un carrer que acaba amb una gran cruïlla, en la qual veiem a mig de la cruïlla una cosa que avui dia ja no es veu, que és la Guàrdia Urbana dirigint el trànsit des d'una mena de plataformes circulars elevades.
1: Aquells guants,
0: cascos blancs, amb aquestes plataformes d'un color amb ratlles blanques i vermelles. Això abans era habitual, als anys 60, ara, evidentment, ja... En va haver una fins bastant temps al carrer Urgell, carrer Urgell, crec que era amb Londres o Buenos Aires, que hi era, però, evidentment, ara ja no n'hi ha cap. Doncs tot això passa al barri del Congrés i dels Indians, i en concret a la zona... Tots els habitatges que es van fer quan el Congrés Eucarístic del 1952, que va ser per Barcelona, després de l'exposició internacional de l'any 29, el primer moment que Barcelona s'obria de nou al món després de moltes dècades tancat i que, en fi, va ser un... Entre altres coses, aquest Congrés Eucarístic va portar que en aquest barri, que després ha canviat de nom però ha deixat el Congrés, es fessin 2.700 habitatges, perquè ja en aquella època també, malgrat que la gent es pensi que no, també hi havia problemes d'habitatge. L'habitatge ha sigut un problema continu en aquesta ciutat. Doncs bé, allò no només és aquesta zona de, que hi ha al voltant de la plaça del Congrés Eucarístic, el barri del Congrés i els Indians, sinó que en concret és la cruïlla entre els carrers Cardenal Tedeschini i Espiga.
1: Com ho saps, això?
0: Perquè, bueno, intuïa que podia ser allà per alguns carrers, es coneix una mica i vaig fer un passeig cap allà, un momentet a veure-ho exactament. Podia ser... Aquest tipus d'edificis, els del Congrés Eucarístic, són molt concrets. Estan edificats d'una manera molt determinada. També és veritat que, en fi, he passejat com tants altres llocs, però també per allà, llavors dius, escolta, això és probable que pugui ser aquí, anem a veure si realment és, i sí. És aquella cruïlla, és una cruïlla molt ampla, tampoc n'hi ha masses, i per tant ho vam trobar.
1: M'agradaria saber si hi ha algun barri de Barcelona que no domines.
0: No ho sé, algun deu haver, però poquet. En aquest cas diria que Barcelona està bastant sota el radar, com a mínim una part important.
1: Vinga, ara ens partim.
0: Doncs això que dèiem, amb el Carlitos hi ha diverses seqüències, n'hi ha una altra, és a dir, ell no direm per què, el Manolo el tanquen a la presó, el tanquen al Model, hi ha alguna façana de la Model Recursos, però tot està rodat també a plató, als interiors, i quan surt el veiem un carreró que està al barri del Raval i es torna a trobar amb el Carlitos, no? I el Carlitos li diu, escolta, i a més li diu, perquè és molt divertit, això ho direm, tampoc és un spoiler, li diu, escolta, diu, cada dia sóc més com tu, diu, acabo de vendre un cromo a 10 nens del col·le, el mateix, diu, el problema és que ara se n'han aturat i em volen posar fi, no? Diu, què he de fer? Diu, això és part del problema, per què no estudies alguna cosa? No? Diu, home, però tu creus que val la pena? I es queda així com hi ha l'aire, com volem dir que no. Bé, doncs, tot això passa amb un carreró petitó del Raval que es diu el carrer Santa Margarida, que aquest carrer no està massa lluny d'aquí, està entre Sant Pau i Marquès de Barberà. És un carrer petitó i aquest dia, i com es pot saber que és aquest carrer? Façana i façana que surt al final del carrer, i aquest carrer ha sortit a diverses pel·lícules, i per tant hi ha una forma d'aquests edificis al final. Aquest sí, si ho coneixes saps que és allà, i si no, no hi ha manera de saber-ho.
1: No, no. Però pots vull imaginar, dir que... potser el barri, però...
0: Exacte. Dic que en aquest cas, a la pel·lícula crec que arriben a aparèixer, perquè després hi ha un enterrament, que ara en parlarem, fins a quatre fills,
1: sí.
0: Però en va tenir 11.
1: Déu-n'hi-do,
0: I això tampoc ho va desmentir mai, perquè com a mínim que sàpiga va tenir 4 dones.
1: Per potser tant, ell mateix alimentava aquella...
0: Però ell alimentava, exacte. Quan li preguntaven aquestes coses, deia, bueno, pues està aquí, no? Perquè al final dius, escolta, no et vas divorciar mai, no? Pues està aquí. Vinga. Bé, i acabarem al cementiri de Montjuïc. Tampoc és un spoiler, crec que ho podem dir, durant tota la pel·lícula, com ell està constantment fent estafes, enganys, constant. N'hem parlat poc de l'editorial, perquè també és un plató, però estan molt ben aconseguides totes les seqüències que es roben a l'editorial, perquè es veu i es percep clarament el poc glamour que era en aquell moment ser dibuixant de TVO. Sí. És a dir, és un grup de persones que dibuixen, tancats, van fent làmines, les deixen en un calaix, i el dia següent, és a dir, fins i tot l'Òscar Aibar li van preguntar, escolta, però com és possible que facis una pel·lícula del Manuel Vázquez i no la facis del Paco Ibáñez? Diu, home, diu, perquè el Paco Ibáñez era una persona que anava allà, treballava molt i tornava a casa. Això no és comercial. El que és comercial és un autèntic vividor com era el Manolo Vázquez, no? Doncs allà el veiem constantment i diverses vegades que les fa de tots els colors, tant amb l'administrador com amb diguem, el cap de l'editorial, que són molt divertits, tant l'Àlex Angulo com el Guillén, diverses vegades diu que seria mort el pare. Cosa que no, però ho repeteix. Al final sí, al final es mor. Al final es mor i l'enterren al cementiri de Montjuïc. Per tant, veiem una seqüència a la part final de la pel·lícula, la típica agrupació amb aquests edificis horitzontals de pedra, on hi ha els nínxols, i ell no pot posar la làpida, no té diners, en fi, ja també hi ha una seqüència divertida llavors, però el que és més divertit de tot és just quan surten, que surten per la porta principal, la que hi ha al carrer de la Mare de Déu del Port, és a dir, aquella que hi ha amb quatre columnes i les portes de ferro, surt ell amb l'administrador, que és l'Àlex Angulo, que diguem que no tenen gran simpatia. L'Àlex Angulo ambiciona 100% doncs, tenir uns 600 i pagar-lo a lletres, i en fi, hi ha una seqüència que no direm res més, però que és bueno, genial del que és aquesta pel·lícula i del tarannà fins l'últim moment que té en aquest cas el Santiago Segura o el Manuel Vázquez, que si em permets, ara que estava pensant, sí, que potser per tancar-ho, que no ho he dit,

0: acaba aquí, sinó que la pel·lícula torna a acabar amb la Dia de Sant Jordi, 30 anys després, no direm com ni què, però qui està signant llibres al mateix, perdó, TV, o sigui, al mateix lloc, és el Manolo Solo, és a dir, el Paco Ibáñez, i allà hi ha una trobada entranyable, que no explicarem res més, però que jo crec que és un bon colofó d'una pel·lícula que no deixa de ser una radiografia de la ciutat i un homenatge a aquests dibuixants del món del TVO.
1: I, si em permets, una de les coses que més em va agradar a mi d'aquesta pel·lícula és, potser no és així, però a mi em va donar la sensació de que anaves veient els seus personatges a la vida real.
0: I tant.
1: Algun dels
0: Clar.
1: Personatges...
0: Sí, sí.
1: Vale, aquesta és
0: sí,
1: tal,
0: sí.
1: tal dona, no?
0: I sí, sí, sí, sí.
1: Més enllà del botó S.
0: I tant, i tant, i tant. I està fet
1: és meravellós, això.
0: Molt de carinyo. Es nota que també aquest Òscar Aibar, doncs, el director i guionista, sí, sí. també havia sigut dibuixant i, per tant, diguem, tot aquest esperit el tenia. I el
1: doncs, té. Us recomanem que veieu Gran Vázquez
0: a Netflix.
1: A Netflix, bueno... Passaré una tarda molt divertida.
0: Segur que sí.
1: Què veurem d'aquí 15
0: doncs,
1: dies?
0: Doncs la pel·lícula del moment. La pel·lícula del moment, tant des d'un punt de vista que gent que l'exalta, com gent al contrari, que és Cronos. L'han estrenat aquest cap de setmana.
1: Ja l'has vist tu?
0: Sí, sí, la vaig anar a veure el diumenge. Just vaig tornar el dissabte a Barcelona i la primera vegada que vaig ser el diumenge va ser anar a veure Cronos. Recomanable. Recomanable. Sí? Ja en parlarem, perquè és una pel·lícula que l'has d'anar a veure d'una manera determinada. És a dir, no, és una pel·lícula que no ho pot tocar tot. I és una pel·lícula que, a més, en fi, ens cau molt proper aquí. Però és molt recomanable.
1: Clar. És que els que vam viure en primera persona
0: clar,
1: aquell
0: clar,
1: moment
0: clar.
1: I vam cobrir,
0: sí, sí.
1: És una pel·lícula que tenim ganes de veure, ens impacta. Ara m'expliques com l'hem de
0: mirar. Sí, sí, sí. I parlarem, evidentment, quasi de la finestra. Hi ha
1: sí,
0: moments
1: sí.
0: que serien d'aquí de la finestra.
1: Podríem explicar-ho des de...
0: Home,
1: des de...
0: no estaria malament.
1: A veure com estan les obres.
0: A veure com estan les obres, però si ens
1: deixessin... Si no, plantegem.
0: Si ens deixessin posar davant, entre la parada de metro i el Liceu, és a dir, allà on està, doncs...
1: Ara està fatal,
0: el
1: això.
0: Que ara aquest tros no pot ser, seria el lloc ideal doncs, per poder explicar la pel·lícula.
1: Ho parlarem.
0: Vinga, si per què no? Tenim 14 dies per endavant.
1: Eugeni Osàcar, un plaer tenir-te aquí una temporada més.
0: Encantat i, en fi, seguirem explicant coses que esperem que a la gent li interessi
1: molt.
0: A reveure.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: I ara ens volem fer ressò d'un avenç que demostra la contínua evolució de la ciència i la importància de la recerca per la nostra vida. I és que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable d'origen natural que permet administrar quimioteràpia de manera local i sostinguda en tumors sòlids.
3: Per exemple, en el càncer d'ovari i el glioblastoma, que és un tumor cerebral molt agressiu. Aquest tractament redueix de manera potencial la toxicitat associada als tractaments convencionals, a la quimio de tota la vida. S'ha aplicat el 70% del fàrmac al llarg de 14 dies i s'ha mantingut aquesta estructura durant més de 3 setmanes en condicions fisiològiques. La substància alliberada sobre aquest tumor permet tractar-lo millor i és una passa endavant en el que es diu la medicina personalitzada.
1: Fernanda Andrade, investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Siempre que...
4: Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Me gustaría solo hacer un pequeño apunte, si no os importa. Yo soy ahora mismo profesora en la Universidad de Barcelona y en su momento era investigadora en el Vall d'Hebron, donde se estaba desarrollando este proyecto. Pero ahora mismo me estoy transfiriendo a la Universidad de Barcelona, solo de pequeño apunte.
1: Pues queda aclarado este apunte. Siempre que hablamos de avances científicos, especialmente cuando hablamos del campo de la sanidad, hay muchos tecnicismos que las personas pues, que no somos entendidas nos perdemos un poco. En un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que permite este hidrogel?
4: Vale, en una manera muy sencilla, lo que nosotros queremos es que, al contrario de la quimioterapia convencional que se inyecta en la vena y que el fármaco se distribuye dentro del cuerpo, cuando llega al tumor tiene su efecto, pero todo el fármaco que está en otras partes del cuerpo tiene efectos secundarios, muchos de ellos conocidos por la población, como el más común que la gente reconoce la caída de pelo, ¿no? Pero hay muchos más efectos secundarios que afectan los órganos y que provocan problemas de la salud de los pacientes. Entonces, lo que nosotros queremos es colocar el fármaco en la cercanía del tumor de manera que vaya a salir, como si fuera un depósito, este hidrogel, que va a liberar poco a poco el fármaco en esta cercanía, aumentando la eficacia, pero reduciendo la exposición de todo el cuerpo a este fármaco. Y de esta manera reducimos los efectos tóxicos y adversos que tiene este fármaco en los demás órganos mejorando de esta manera la calidad de vida del paciente. Es nuestro mayor enfoque.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, que agafem per acompanyar-vos a les matinades i per iniciar ja aquesta setmana aparentment normal, que comença amb el dilluns 14 de setembre de 2026. I és que els dies van passant, que és una barbaritat, un ja no sap com poden anar tan de pressa, perquè si encara ens estem una mica reincorporant i mira, ja estem ben bé a meitat de mes, però això ja sabeu, ara ja ve la castanyada i totes aquestes coses. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I els aparadors i totes aquestes coses. Bueno, hi ha aparadors que ja tot l'any és Halloween, perquè no acaben de passar de treure la pols i les teranyines es van acumulant. Però bueno, la idea seria una miqueta aquesta. A veure, què podem dir, què podem explicar dels 14 de setembre?
1: Doncs tenim d'una banda que avui és el dia

0: Doncs aquesta lluna val la pena, que és bonica la lluna, eh? Hi ha mucho lunático també, però bueno,
1: També.
0: sí. A veure, sobretot mireu a la lluna quan no estigueu conduint, o, saps? Vull dir, en un moment en què no compartiu un perill, eh? Sí. I a més que no calen filtres ni
1: No?
0: ulleres especials i coses d'aquestes, eh? O sigui que val la pena, i tant.
1: Tenim dies als Estats Units, dies curiosos. Mira, avui és el dia de colorejar. Jo
0: Ai,
1: no
0: que
1: sé
0: és
1: si...
0: bonic
1: Sí?
0: això, que està bé.
1: Sí,
0: A mi em
1: sí.
0: costava, no sortir-me de
1: Ai,
0: la
1: a mi
0: línia.
1: també. No se m'ha donat massa bé
0: Però
1: mai.
0: comences allò amb cura, però hi ha un moment que ja se te'n vols acabar i et surts de la línia. És complicat això, sí senyor.
1: Tenim també que avui és el Dia Nacional d'abraçar el teu gos.
0: Ah, molt
1: Jo
0: bé.
1: això ho celebro cada dia.
0: Quina meravella. Quin amor dona.
1: I la pau que et transmeten
0: Sí,
1: quan
0: sí,
1: ho
0: sí, sí.
1: fas.
0: Sí. Sí. I notes la felicitat de l'animal i això no té preu. És sa. O sigui, és salut fer això. O sigui que per les dues parts, eh? O sigui que quina bona idea de recordar la seva importància. Totalment. Què més tenim a veure?
1: Doncs mira, si bé l'últim dia, dijous, no teníem res de temes relacionats amb menjar, etc.,
0: Teca.
1: mira, avui tenim unes quantes coses.
0: A
1: Avui,
0: veus?
1: mira, és el dia, als Estats Units, el Dia Nacional del Menjar com a Medicina.
0: Oh, i tant. Mira, igual que abraçar un gos és medicina, segons quin d'allò és medicina pura i tant
1: O
0: que
1: uns
0: sí.
1: bons canelons, és
0: Home.
1: una medicina per l'ànima.
0: Sí. I per la digestió també, però sí, no,
1: També.
0: boníssim.
1: Mira, avui també és el Dia Nacional del Tequila Rosa.
0: Ah, mira tu.
1: Que jo no sabia que existís,
0: No, jo
1: però
0: tampoc.
1: sí, sembla ser que existeix el tequila rosa.
0: Val.
1: D'altra banda, tenim també que és el Dia Nacional de menjar un hoagie. El hoagie és un pa llarg amb diversos ingredients. Carn, formatge, verdures, salses... Vaja, és com un pepito, allò
0: Val,
1: amb
0: val.
1: diferents...
0: Sí.
1: Però allò que ja saps que els americans són d'afegir-hi moltes
0: Sí,
1: coses.
0: senyor. Sí. Són generosos amb el condiment, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I tenim també que és el Dia Nacional del Donut Farcit de Crema.
0: Oh, que bé. Farcit del que sigui, eh?
1: Sí.
0: De Nutella, de... Ai, oh,
1: El
0: quina
1: dònut sempre
0: meravella.
1: entra bé,
0: El dònut
1: sigui...
0: entra bé.
1: I sense farcir també, eh?
0: Sí. Per
1: Ja
0: cert,
1: et
0: ara
1: diré.
0: que diem d'això, quan vaig estar a Corea, per exemple, al McDonald's, un dels, diguem-ne, dels postres o extres que podies demanar, així com els nuggets i aquestes coses, eren uns xurros, però xurros com els d'aquí, eh? Recoberts de caramel.
1: Oh?
0: Xurros amb caramel, amb toffee, diguem-ne. Em vaig afeccionar... Sí, em van agradar, eh? Això ho hagués importat. O sigui, que ara m'ha vingut al cap. Sí, doncs, escolta, fantàstic. Ens queda algun menjar?
1: No, anem cap als Sants,
0: Vinga.
1: que mira, avui tenim que és... A veure si no ho perdo, que acabo de perdre-ho. Mira, avui és el dia de l'exaltació de la Santa Creu.
0: Ah, mira.
1: Avui és el dia del Senyor dels Miracles. Tenim també que és Sant Gabriel Taurino d'Ofrece. Tenim que és Sant Pedro de Tarantàsia, Sant Alberto de Castro Gualteri, Sant Juan Crisóstomo, Sant Materno de Colònia Agripina, Sant Cipriano de Cartago, Sant Cornelio i Santa Notburga.
0: Oi, Notburga, eh? No, està molt bé. Notburga és un nom preciós, vull dir, a considerar, eh? Pel vostre amic o amiga. Doncs ara el que ens agrada és viatjar en el temps, com ja sabeu, tots els matins a aquesta hora ens agrada viatjar en el temps i, per tant, el que anem a fer és viatjar un 14 de setembre, però de 1926. A veure què passava. Doncs a veure, què deia La Vanguardia fa un segle? A veure.
1: Doncs mira, avui parlem d'indústries de fama mundial.
0: Ah.
1: Ningún pueblo como el norteamericano asombra por la grandiosidad de sus magníficas empresas industriales ramificadas en todo el orbe, merced a una perspicaz y hábil diplomacia y a una sabia organización interior. Fascina el espíritu contemplar el enorme desarrollo y la atmósfera de actividad de algunas de sus colosales fábricas, cuyo nombre y crédito es mundial gracias a la perfección insuperable.

0: Aterrem en l'any 82, època daurada on els cinemes feien olor de crispetes de veritat i els herois d'acció no necessitaven efectes digitals per carregar-se a mitja ciutat. En aquest ecosistema de testosterona i fons de pantalla de neó, un director amb ganes de gresca anomenat Walter Hill va decidir agafar un policia blanc, perpètuament emprenyat i que fumava com un carreter, i tancar-lo en un cotxe durant 2 dies amb un lladregot negre, elegant, xerraire i amb un vestit d'Armani que costava més que tot l'apartament, vaja, tot el que tenia l'aixovar de l'apartament del policia. El resultat d'aquest experiment sociològic va ser 48 hores, una pel·lícula que no només va rebentar les taquilles, sinó que sense voler-ho del tot, va inventar un gènere que Hollywood explotaria fins a l'extenuació, la Buddy Cop Movie. En català de carrer, les comèdies d'acció de parelles de policies que es detesten però que s'acaben agafant carinyo.
1: Tú no sabes lo que haces conmigo.
2: ¡Pau! ¡Besarme quiero! ¡Dios mío!
1: ¡Tentación!
3: ¿Contigo otras 48 horas?
4: Oye, Reggie, esta vez te prometo que será diferente.
5: Pero Eddie Murphy y Nick Nolte han vuelto.
3: Escúchame bien, aunque trabaje para ti, no me gusta si no me fío de ti.
4: Bienvenido, Reis.
0: La història de 48 hores comença molt abans de l'any 82, concretament a mitjans dels anys 70. La idea original va sorgir del productor Lawrence Gordon, a qui se li va acudir una premissa molt senzilla però molt potent. El fill del governador de Louisiana és segrestat i per rescatar-lo un policia extreu de la presó el criminal més perillós de la ciutat durant 48 hores perquè l'ajudi a trobar-lo, perquè coneix el terreny. El projecte va començar a rodolar pels despatxos de la Paramount Pictures, però ningú sabia ben bé què fer-ne amb allò. En les primeres versions del guió s'havia pensat en Clint Eastwood per fer de policia i en Richard Pryor per fer de convicte. Imagineu-vos la combinació. Però Eastwood va rebutjar el paper perquè preferia fer la fuga d'Alcatraz. Re, un projecte de re. El projecte llavors va quedar congelat en un calaix. I durant els anys següents, els noms que van sonar pels papers principals van ser un autèntic deliri de l'època. Es va temptejar Gregory Peck, Sylvester Stallone, Burt Reynolds i fins i tot Mickey Rourke o Richard Gere, quan el projecte va passar temporalment per les mans de la Columbia Pictures. El guió feia més toms que un ventilador a l'estiu, reescrivint-se una vegada i una altra per adaptar-se a les diferents estrelles que mostraven un interès molt passatger i després marxaven. No va ser fins que Walter Hill va entrar en escena que la cosa va agafar forma. Hill, conegut pel seu estil sec, violent i de tall gairebé de western urbà, com ja havia demostrat a The Warriors, va agafar el text original de Roger Spottiswood i hi va posar ordre, juntament amb Larry Gross i Stephen De Souza. Hill tenia clar que no volia fer un drama fosc de segrestos, sinó que volia centrar tota la història en la fricció pura entre els dos protagonistes. Va decidir canviar el mòbil del crim, ja no era el fill del governador, sinó uns policies assassinats i uns diners amagats, i va traslladar l'acció als carrers humits i nocturns de San Francisco. Amb el guió llest per a l'acció, faltava trobar la parella ideal que aguantés el duel interpretatiu.
6: Ya que me invitas a venir a tu casa de vez en cuando, ¿podrías ponerte una camisa limpia?

0: limpia por la mañana.
1: ¿Qué te hace pensar que tengo camisas limpias en mi casa?
2: Sí, la quiero joven, alta, delgada. Sí, muy delgada. Con piernas bonitas, las piernas son importantes. No, no, no, no, no. Nada de tejanos, no me gustan los tejanos, son vulgares. Un vestido. Sí, un bonito vestido de verano. Muy lozana, ¿entiendes? No, ya sé que no lo entiendes.
3: ¿Te acuerdas de mí?
2: Sí. Necesito una más para mi amigo. Pero que sea india. No, no una hindú, una india americana. Sí. En el Hotel Walden. En la tercera avenida cerca de Broadway. Diles que pregunten por... Paulson. J.P. Paulson. Sí, P-O-L-S-O-N. Solo será un par de horas. Conforme.
4: Pel paper de Jack Cates, el policia de torn, Walter Hill tenia clar el perfil. Necessitava algú que fos capaç de transmetre decadència, cansament i una masculinitat clàssica a punt de trencar-se. Nick Nolte era l'home perfecte. Nolte, que ja tenia una nominació a l'Oscar i una fama merescuda de tipus dur i intens, va acceptar el paper de seguida. Però el veritable mal de cap va ser trobar el seu contrapunt, el presoner Reggie Hammond. Originalment el paper estava escrit per un actor blanc, però Hill i el productor Gordon van insistir que la dinàmica funcionaria molt millor si s'introduïa un contrast racial que elevés la tensió a l'habitació. Van tornar a trucar a Richard Pryor, que en aquell moment era el rei de la comèdia afroamericana. Però Pryor ja era una estrella massa gran, massa grossa. Cobrava una fortuna i el seu calendari estava complet. També es va considerar Denzel Washington, que tot just començava, i el músic James Brown, sí, el rei del funk fent de lladre de bancs. Però aleshores, qui en aquell moment era la xicota de Jeffrey Katzenberg, un dels grans executius de la Paramount, va suggerir un nom que triomfava cada dissabte a la nit a la televisió: Eddie Murphy. Murphy només tenia 23 anys. Era el nen mimat del programa d'esquetxos Saturday Night Live, on havia salvat l'audiència ell solet. Però mai havia trepitjat un plató de cinema. Walter Hill va viatjar a Nova York per veure'l actuar i va quedar enlluernat pel seu carisma, la seva velocitat mental i una capacitat gairebé insolent per dominar l'escenari. Murphy va aconseguir el paper cobrant la modesta xifra de $450,000, una autèntica ganga si tenim en compte el que passaria després. Nolte, que ja era un veterà, va rebre el jove còmic amb els braços oberts, conscient que aquella combinació de l'experiència seriosa i la frescor elèctrica podia funcionar com la pólvora.
5: Henry Wong, un viejo amigo, solía tener mejor aspecto.
1: Te creo.
5: Mire, amigo, llevo 2 años y medio encerrado en esta celda y saldré dentro de 6 meses. No pienso hacer nada de lo que luego pueda arrepentirme. Así que si ha venido intentando sacarme algo, se equivoca de persona, porque yo no delato a mis viejos amigos.
1: Lo lamento, Reggie. Creí que eras un tipo astuto. Pero claro, si lo fueras, no estarías pudriéndote aquí dentro. Sí, un raterillo como tú no me ayudaría mucho en un caso tan difícil como el de Gens.
5: ¿Gens?
1: Sí.
5: Gens está en trabajos forzados. Seguirá allí 3 años más.
1: No, Reggie. Un indio grandullón le ayudó a fugarse. Mataron a 2 guardias y se largaron. Hasta la vista.
5: Oiga, Cage.
1: ¿Qué?
5: Le ayudaré a pescar a Gens si me saca de aquí.
1: Estás loco.
5: Hablo en serio. Puedo ayudarle, pero tiene que ser desde la calle.
1: ¿Por qué tiene que ser desde la calle?
5: Digamos que tengo muchas cosas que proteger. Quiero pescar a Gens tanto como usted. Y ninguno de los dos tenemos mucho tiempo.
1: Tonterías.
5: Le hablo muy en serio. Si quiere a Gens, sáqueme de aquí.
1: Tengo que pensarlo, Reggie.
5: ¡Cage! ¡Cage! ¡Tiene que sacarme de aquí, amigo! ¡Sáqueme de aquí, Cage! ¡Cage! ¡A la mierda!
4: Si mireu 48 hores avui dia, us adonareu que els diàlegs tenen una vilesa i un ritme que no el trobem en els guions encartronats d'avui dia. I això es deu al fet que un percentatge altíssim de la pel·lícula es va escriure sobre la marxa, directament a les trinxeres del rodatge. Walter Hill va confessar anys més tard que el guió escrit es va llançar pràcticament a les escombraries quan van començar a rodar les escenes compartides. Nolte i Murphy passaven hores senceres tancats al camerino abans de cada seqüència, reescrivint les línies de diàleg, llançant-se insults mutus i provant quines bromes funcionaven millor per estirar la corda de la tensió racial i personal de la parella. Hill feia funcionar les càmeres i deixava que els actors experimentessin, buscant aquesta veritat incòmoda però divertida que neix de la improvisació pura. Això, com és natural, feia posar els pèls de punta als executius de la Paramount. Setmana rere setmana els productors revisaven el material rodat i es portaven les mans al cap. Trobaven que la pel·lícula era excessivament violenta, que el personatge de Nick Nolte era massa desagradable i racista i que les bromes d'Eddie Murphy potser no s'entendrien fora de Nova York. Fins i tot, va haver un moment crític a meitat de producció on la cúpula de l'estudi va amenaçar de tancar l'aixeta dels diners i cancel·lar el projecte si Hill no rebaixava el to fosc i el nivell de trets. Però el director, que tenia l'esquena molt ampla i comptava amb el suport total de Michael Eisner, al cap de l'estudi, es va mantenir ferm. Sabia que si aigualia la barreja, la pel·lícula es convertiria en un producte de diumenge a la tarda sense cap mena d'interès.
1: Ha sido una noche larga, por lo que he oído. Se dice por ahí que, además de perder a Gens por segunda vez, un hermano negro te dio una soberana paliza.
0: Malas lenguas, te lo han contado mal.
1: Si tú lo dices.
0: ¿Si has sabido algo? ¿Alguna llamada?
1: Nada. Kyo. El jefe.
0: Hostia. Diga.
6: Tus informes se retrasan.
0: Ya.
6: Los necesito.
0: Mañana a las 9.
6: En punto.
0: Descuide, los tendrá a esa hora.
1: Joder, qué pesado. Voy a tomar algo. ¿Tienes?
0: No, estoy esperando una llamada.
1: Bien, te veré mañana. Deberías descansar un poco.
7: Diga. Sí, está aquí. Cage, para ti, línea 3.
0: Somarica, ¿dónde diablos estás?
8: Trabajando, idiota. ¿Dónde crees que puedo estar?
0: Oh, Elaine. Cielo santo, lo siento. Creí que eras otra persona. Cosas del trabajo.
8: Sí, ya sé que estás muy ocupado.
4: Un dels detalls que sobta quan es revisiona la pel·lícula amb els ulls de l'espectador actual és el to de violència. Avui dia estem acostumats a les comèdies d'acció on els trets semblen gairebé de videojocs, sense sang, sense dolor, i on els dolents cauen de manera neta. Walter Hill, però, venia de l'escola de Sam Peckinpah i creia que la violència havia de tenir el pes real, brut i desagradable. Els dolents de la pel·lícula, interpretats per James Remar, l'esgarrifós Gans, i Sonny Lenham, Billy Beer, no són graciosos ni fan acudits abans de prémer el gallet. Són criminals desalmats, capaços d'assassinar policies a boca de canó o d'utilitzar hostatges sense cap mena de remordiment. Això fa que la pel·lícula mantingui una atmosfera de perill constant que equilibra els moments de comèdia. No estàs veient un show de ninots animats. Saps que si els protagonistes cometen un error, es quedaran a la cuneta dels carrers de San Francisco. A més, el tractament visual que Hill dona a la ciutat de nit, ajudat per la magnífica fotografia de Rick Wade i la banda sonora de James Horner, que barreja jazz urbà amb elements de percussió molt secs, fa que San Francisco sembli un personatge més, un laberint fosc de carrosseries de cotxes brillants, llums de neó reflectides en els basals i comissaries de policia plenes de fum de tabac. És la cara contrària de les típiques postals turístiques de la ciutat del Golden Gate.
9: Maldito policía borracho, se te ha escapado en un autobús robado. 5 asesinatos cometidos por Gens y lo pierdes por culpa de un negro presidiario. Sí, le he llamado negro, lo habéis oído bien.
0: Vámonos.
9: He leído su historial y no ha pasado ni un solo día de su vida dentro de la ley. En cuanto a ti, Cage, esto es el final de tu carrera profesional. ¡Has protegido a un presidiario en vez de detener a un asesino!
0: ¡Un momento! ¡Déjeme hablar a mí también! Tengo que decirle algo respecto a ese hombre. Tiene más inteligencia de la que pueda tener usted. Y más agallas que muchos de mis compañeros.
9: ¡Cage! ¡Por mucho que grites, no creas que lograrás convencerme!
0: Larguémonos.
9: ¿Puedo saber a dónde vas ahora?
10: No se está pasando con el muchacho.
9: ¡Tú mantén la boca cerrada, negro!
4: 48 hores es va estrenar als Estats Units el desembre del 1982 i va funcionar com un coet de fira. Amb un pressupost estimat d'uns 12 milions de dòlars, la pel·lícula en va recaptar més de 80 milions només al mercat nord-americà, convertint-se en una de les produccions més rendibles de l'any per a la Paramount. La crítica es va haver de rendir a l'evidència. La química entre Nick Nolte i Eddie Murphy era senzillament perfecta, una barreja d'oli i aigua que feia guspires a cada fotograma. Amb els anys, es va intentar repetir la jugada amb una seqüela l'any 90, altres 48 hores es deia, que tot i que va fer molts diners a taquilla, ja no tenia aquesta frescor de la improvisació salvatge de l'original i se centrava més en les explosions que no pas en els personatges. Però l'original del 82 manté intacta la seva força de carrer. És una joia del cinema dels 80, un monument a la incorrecció política i al recordatori de l'època en què un jove vestit amb americana de cuir podia conquerir el món amb un somriure i una placa de policia.

0: Doncs nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent estrenar setmana, estrenar ja el dilluns 14 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, vinga, una notícia curiosa que ens comenta en David Morales.
1: Atenció, perquè les batalles de Farmajaure...
0: Home!
1: Arriben a les cases a través d'un joc de cartes.
0: Ostres, ostres.
1: Hi ha gent que se les inventa totes, i en aquest cas han estat Alejandro Roldán i Aida Cava, que han creat en temps rècord, perquè bàsicament aquesta tendència de Farmajaure tampoc no porta tant de temps. Doncs han creat un joc que trasllada al format físic, una tendència que ja acumula milions de reproduccions a les xarxes socials. Bàsicament, el joc consisteix en 100 cartes. Està pensat per jugar entre 2 i 5 jugadors, entre 2 i 5 persones, i són partides que duren uns 10 minuts. Cada jugador rep el mateix número de cartes. Rep 10 cartes, que són 10 accions, i en cada ronda tria una en secret. Tots revelen alhora quina ha estat i guanya aquella persona l'acció de la qual hagi rebut més aura per la situació que hi ha sobre la taula. Doncs hi ha penalitzacions, hi ha incentius, hi ha una sèrie de normes i es van executant les accions i es van guanyant punts. Doncs aquí tenim les batalles de Farmajaure que les podem portar a casa.
0: Només ens faltava això. Vinga, una aplicació més, un mata minutos més, d'aquests de Laura. Ai, senyor, en fi, ara, se les inventen totes, ara, allò, coses per treballar o... Bueno, en fi, és igual, ja en parlarem un altre dia. En fi, David, un plaer, com sempre, compartir el programa amb tu, que tinguis molt bon dilluns, i a tots vostès, a gaudir del dilluns 14 de setembre de 2026. Tornarem aquesta propera matinada a 2:15 per acompanyar-vos. Adéu-siau, que vagi molt bé, us deixem amb Mas Déu, no?

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, amb Míriam Frank.
2: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
3: Gairebé 3 hores.
2: Per això. Sí. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
3: I a més, els cascs. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el casc feia referència a
2: l'estatus.
3: I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosir ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank.

0: En Onda Cero, más de uno con La Torre.
1: Onda Cero Podcast presenta.
2: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
1: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
3: Onda Cero Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui a Catalunya calor i temperatures en augment. Es podran arribar o superar els 34 graus a l'Empordà i a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 36 graus a Girona, 35 a Lleida, 32 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Avui dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat a la depressió central de Lleida. És una informació d'AEMET.
5: La ciutat, amb Míriam Franc.
6: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
7: Gairebé 3 hores.
6: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
7: I a més els cas. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el cas feia referència a la
6: estatus, no?
7: I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
5: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, la Virreina, Centre de la Imatge, acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges, Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre.

0: A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza a través de més d'una cinquantena d'artistes les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: Parlem de Champions, que ya tiene ganador.
3: Ya tiene ganador, lo ha dicho Vinicius.
2: Y vamos a ganarla.
4: Es una forma de hablar. Yo creo que tampoco sería...
2: Vamos a ganarla.
4: Bueno, pues es que hay que ir a ganarla, ¿no? El Real Madrid, ¿a dónde tiene que ir el Real Madrid?
2: Vamos a intentar ganarla.
4: Que no. El Real Madrid va a ganar la Champions. Con lo cual, si no la gana, dependiendo cómo sea,
2: fracaso.
4: Pues habrá fracasado.
2: Claro.
5: Lo que pasa es que para el Madrid se ha convertido en tal obsesión. Sí, sí. Es decir, es que ya se considera que es una obligación, que el Real Madrid tiene que estar... Bueno, así son luego los chascos que se llevan los aficionados, sobre todo en estos dos últimos años, con cuando el equipo no pasa de cuartos.
1: De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: sobre Cataluña y pensé dos cosas. Primero, esto de la alarma antifascista va por barrios, ¿no? O sea, si son nacionalistas españolistas, hay que alistarse a favor de la democracia, pero si son catalanistas, oye, que pasen bajo el radar y que crezcan. Lo segundo que me vino a la cabeza es que por el camino en el que van las cosas se está dibujando un paisaje ingobernable en Cataluña. Resulta que después de convertir a todo el PSOE en una sucursal del PSC, no es nada descabezado pensar que Salvador Illa no renueve. Y claro, luego pensé en el mapa completo, ¿no? Porque esas urnas sí son fijas, las autonómicas del 27. Así que hice cuentas. Oye, hace poco hubo elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla, León y Andalucía, todas para el PP. En Galicia el PSOE será tercero, el Murcia pueden ser terceros. El Madrid, a poco que Óscar López haga de Óscar López, terceros. Y en el País Vasco los socialistas incluso pueden caerse del podium. No había opciones para los de Sánchez ni en Baleares ni en Canarias. Tampoco en La Rioja ni en Cantabria. ¿Comunidad Valenciana? Pues Diana Morán hará historia sin que la historia cambie. Maldita sea, ¿qué nos queda? Se preguntarán los sanchistas. Castilla-La Mancha, por lo visto, no la cuentan como suya, así que ya veremos qué ocurre, y Asturias está muy complicada. De manera que, cáspita, solo nos queda Navarra. Siempre nos quedará Navarra, ¿no? Pues no. Bildu está tan cerca ya del PSOE que, si hay sorpaso, los socialistas podrían volver a verse en una situación tan extraña como la de tener que preguntarle a Cerdán qué hacemos. Eso le da bien a Chivite, ¿eh? Conclusión, lo mismo el sanchismo encuentra su salvación en Ceuta.
1: En Ceuta, sí. Bueno, Pablo, luego hablamos en tertulia, ¿eh?, de esto. Nuevo panorama. Ya ven, ahora información cercana a ustedes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Cap de setmana tràgic que deixa múltiples accidents i morts a les carreteres catalanes, tres d'ells motoristes. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la B7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació. La segona obliga a obrir un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres en dos sentits de la marxa. Cadascuna d'aquestes incidències no provoquen més, però, d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, a hores d'ara sí que ja tenim ben formades les cues habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim retencions intenses en tot el nord de la Trinitat, que arriben des del Vallès per la C58 i la C33, però també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 en tot el terme de Badalona. Tot plegat també deixa afectacions de retruc a la Ronda de Dalt, amb cues en sentit sud fins a Vall d'Hebron, o a la Ronda Litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: El temps avui serà estable i assolellat a l'espera d'un canvi dimecres al vespre. Avui farà més calor, amb màximes que arribaran als 36 graus a Girona, als 35 a Lleida, als 32 a Barcelona i als 29 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: El pont de l'11 de setembre acaba amb un balanç tràgic a les carreteres catalanes i és que només aquest dissabte 4 persones han perdut la vida en diferents accidents de trànsit, 3 d'elles motoristes. Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Una de les víctimes és un home de 39 anys, veí de Sallent, que ha mort en un xoc frontal entre una motocicleta i un turisme a l'N260 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. També ha mort un motorista de 28 anys, veí de Palau Solità i Plegamans, després d'un altre xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. A aquestes víctimes s'hi suma una dona de 76 anys que ha perdut la vida en una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-2005 a Torrelles de Llobregat. L'accident ha deixat a més 4 persones ferides, una d'elles en estat greu. La jornada negra es completa amb la mort d'un motorista de Mataró que es va accidentar al nucli urbà de la capital del Maresme sense que s'hi veiés implicat cap altre vehicle.
3: Doncs amb aquests casos ja són 94 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes des que va començar l'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, i 38 d'aquestes víctimes mortals circulaven amb motocicleta. Paral·lelament, la mobilitat durant el pont també ha deixat un altre sinistre amb ferits. A Barcelona, un accident entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt ha provocat 7 ferits, un de menys greu i 6 de lleus.
2: Más de uno Catalunya.
3: En plena política.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència a les Drassanes de Barcelona, coincidint amb l'equador de la legislatura. L'acte servirà per exposar la seva visió sobre el futur de Catalunya i donarà el tret de sortida a una setmana de debats i trobades impulsades pel govern arreu del territori. Durant la intervenció, Illa abordarà els principals reptes de Catalunya per a la propera dècada, amb especial atenció a qüestions com l'habitatge, la productivitat econòmica, la formació o la transició climàtica. També analitzarà el context internacional i el paper que vol que Catalunya hi jugui. La conferència arriba, però, en un moment marcat per diversos fronts oberts per a l'executiu, com el conflicte amb els docents després de la vaga d'inici de curs o els recents canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Per això està per veure si el president aprofitarà l'acte per pronunciar-se sobre aquestes qüestions d'actualitat. L'escenari escollit tampoc és casual. Les Drassanes de Barcelona són el mateix espai on l'abril del 2024 Salvador Illa va presentar la seva proposta electoral sota el lema Unir i Servir, amb què va donar el tret de sortida a la campanya que el va acabar portant a la presidència de la Generalitat. Més coses, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, assumirà oficialment el càrrec aquesta setmana amb l'objectiu de donar continuïtat als principals projectes del cos i reforçar-ne la proximitat amb la ciutadania, Lola.
1: Sí, així ho ha defensat Catà en una entrevista a La Vanguardia, on també ha ressaltat que el relleu al capdavant de la policia catalana es faci de manera natural després d'uns anys que ha qualificat de convulsos. La primera dona que ocuparà aquesta responsabilitat ha assegurat que mantindrà plans com la lluita contra la multireincidència i el programa DAGA contra les armes blanques.
2: Ara el comissari Esquius ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura de la policia, i per tant sí, cal aquest relleu de forma natural, no de forma traumàtica com veníem en anys anteriors. És veritat, sóc la primera dona, però al darrere hi ha una feina de fa 29 anys que sóc mossa d'esquadra.
1: Entre les seves prioritats hi figuren el combat contra la violència de gènere, les bandes juvenils i el crim organitzat vinculat al cultiu de marihuana. Finalment, Catà ha evitat especular sobre les raons de la dimissió de Josep Lluís Trapero, assegurant que no en té informació.
0: El Departament d'Educació preveu climatitzar un centenar de centres educatius durant els pròxims 2 cursos, però calcular que caldrien almenys 2.500 milions d'euros per adaptar tota la xarxa pública. La directora general de Centres Públics, Montserrat Duran, ha admès que actualment no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions climàtiques extremes i ha defensat actuacions progressives per garantir el confort a les aules. Mentrestant, Educació ja ha instal·lat ventiladors en 227 centres i té previst ampliar aquesta mesura a 150 equipaments més entre finals d'aquest any i principis del vinent. Informació en format més breu. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones a Abadia del Vallès relacionades amb un tiroteig registrat el passat 17 d'agost i amb una presumpta xarxa de tràfic de drogues. La investigació apunta que els trets, que no van causar ferits, però sí una gran alarma veïnal, van ser conseqüència d'un enfrontament entre 2 famílies vinculades al cultiu i tràfic de marihuana. En el marc de les indagacions, els agents han desmantellat 2 plantacions interiors amb més de 300 plantes i un centenar d'esqueixos. Més coses, 2 menors han resultat ferits per arma blanca la matinada d'aquest diumenge al barri del Carmel de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a 1:30 de la matinada per un jove ferit al carrer de Sigüenza i poc després van localitzar un 2 menor amb ferides d'arma blanca al carrer de Sacedón, a poca distància del primer incident. Segons les primeres informacions, les seves vides no corren perill i els Mossos mantenen oberta una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar els autors de l'agressió. Canviem de qüestió. Els pagesos del Camp de Tarragona afronten la campanya de l'avellana amb més optimisme després de 3 anys marcats per la sequera. Unió de Pagesos preveu una collita de 5.000 tones, entre un 70 i un 80% d'un any habitual, i destaca la bona qualitat del fruit. Tot i la recuperació, el sector recorda que s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellaners per la manca d'aigua. De la seva banda, els productors també alerten de la falta de fitosanitaris per combatre noves plagues i reclamen autoritzacions excepcionals a les administracions.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, els esports amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
4: Bon dia. El Futbol Club Barcelona vens 2-4 al Ciutat de València davant el Levante amb doblet de Lamine Yamal, un d'ells de penal i gols de Xavi Espart i Adeyemi a la 5ª jornada de primera divisió. Els de Flick es mantenen líders amb 3 punts d'avantatge vers el segon Real Madrid. A segona divisió, també 5ª jornada, el Centre d'Esport Sabadell perd 2

0: 0 a Mallorca. Els arlequinats són 11ens a la classificació. Marc Márquez lidera empatat a punts amb Jorge Martín, però amb més triomfs que el madrileny al Mundial de MotoGP, després que el pilot de Cervera guanyés ahir el Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. Márquez ha retallat 102 punts als seus rivals en les darreres 7 proves i el Barça s'adjudica la Lliga Catalana de Bàsquet en derrotar 96-87 l'Ilerna Lleida a Tarragona amb un decisiu 0-14 blaugrana al darrer quart. Els de Sekulić, però, perden Darío Brizuela per lesió al turmell dret.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Y con Ana de Gracia y Laura Lorenzo les vamos a ofrecer los titulares del día. Por cierto, Laura, tienes que felicitar a tu marido, que está de santo hoy. Hombre, ya lo sabías, ¿no? Pero vamos.
8: Tenía apuntado.
5: Claro. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
1: Yo tengo 15 puntazos.
2: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
1: Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Clic, clic, clic. Clic para vender mejor. Clic para controlar márgenes. Clic para ver tus datos. Clic para decidir antes. Clic para no perderte en Excel. Clic para pymes. Clic, clic, clic. Con Mercanza. Pide ahora tu diagnóstico gratuito en clicparapymes.com. Clic, clic, clic. Con Mercanza.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Onda.cat/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cat/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
6: Què tal? Bon dia. Aquest cap de setmana s'han produït a Barcelona 4 episodis amb armes blanques. En total, 5 persones han resultat ferides, 3 d'elles menors d'edat, i s'han fet 2 detencions. Lola Sorribas, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Sí, estem parlant de 4 casos aïllats. Els repassem. El més destacat es va produir la matinada de dissabte a diumenge al barri del Carmel, quan els Mossos van ser alertats de 2 joves menors d'edat ferits per arma blanca que van ser traslladats a un centre hospitalari, això sí, sense que les seves vides descorressin perill. El segon cas ha deixat un home ferit i 2 detinguts durant una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí. Un altre atac es va produir a Nou Barris i es continua investigant el cas, i l'últim episodi va tenir lloc quan una baralla entre 2 conductors a la Ronda de Dalt va acabar amb un d'ells ferit. Va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari i la Guàrdia Urbana de Barcelona busca l'agressor, que encara es troba desaparegut.
6: Més coses. La Diputació de Barcelona està redactant el pla de restauració post-incendi 2 mesos després del foc que es va originar al terme municipal de Carme, a l'Anoia, i que va calcinar més de 500 hectàrees. Des de l'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles Urpinell, la seva presidenta Sílvia Busquets assegura que treballen amb la intenció que a la primavera ja estigui feta la primera fase del projecte.
8: Comptem que d'aquí un parell de setmanes tinguem ja aquesta redacció feta i, per tant, totes les pautes que hem de seguir, perquè després l'associació és qui ho ha de posar en marxa, agafar a les empreses que puguin realitzar això, les tales d'arbres, etc. I en principi això, a l'octubre segurament el tindrem, de manera que ho posarem en marxa segurament cap a principis de l'any que ve.
6: El pla consta de diverses fases i la primera se centrarà a evitar l'erosió del terreny. Més endavant, en altres actuacions, es treballarà en la recuperació d'antics conreus d'oliveres o vinyes que hi havia a la zona. Canviem de qüestió. Ja s'han reprès les obres del futur Espai Quirón al districte de Gràcia de Barcelona després de mesos d'aturades per la fallida en l'empresa constructora. El projecte preveu l'edificació de 83 pisos per a gent gran, una unitat assistencial amb 14 habitacions i diversos equipaments comunitaris per al barri de la Salut. Amb una inversió de gairebé 18 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys i mig, l'espai inclourà un casal per a joves i persones grans, un auditori, sales d'assaig i un hort comunitari. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que l'objectiu és facilitar que la gent gran pugui envellir amb dignitat a casa seva. Més coses, Barcelona se sumarà un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre amb una quarantena d'activitats repartides per tota la ciutat. Entre les propostes destaquen les jornades de portes obertes al transport públic, visites a espais singulars com l'Estació Fantasma de Gaudí i exposicions de vehicles històrics i de nova generació. A més, coincidint amb aquesta setmana, TMB ampliarà el recorregut de la línia express X1 fins a la zona universitària per millorar la connexió amb el centre. El lema d'enguany torna a ser mobilitat per a tothom, amb l'objectiu de promoure un transport més accessible i sostenible. Canviem de qüestió, més de 3.000 alumnes inicien avui el nou curs als centres municipals d'educació musical de Barcelona, Lola.
7: Sí, més de 2.500 estudiaran a les 5 escoles municipals de música de la ciutat i més de 500 ho faran al Conservatori Municipal. Aquest curs destaca també per la celebració del 10è aniversari de l'escola Can Fargues i pels 140 anys d'història del Conservatori. A més, l'oferta es complementarà amb prop de 800 places en tallers i activitats per a totes les edats i al llarg del curs els alumnes participaran en concerts oberts a la ciutadania arreu de Barcelona.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Algún ingeniero hasta cree que la IA podría acabar con nosotros. Darío Amodei, de Anthropic, advirtió en un artículo el sábado de que en 6 o 12 meses un enjambre de agentes de la IA podría ser capaz de apoderarse de todo Internet. Apoderarse de Internet da miedo, pero un apocalipsis de verdad y una destrucción total de la humanidad, por mí, que sea mañana mismo. Claro que yo tengo la fantasía de que las pobres mujeres de Afganistán se suicidan todas y matan a las hijas también como Magda Goebbels en el búnker de Hitler y dejan a esos burros solos para que hagan el apartheid y otras cosas a las cabras. Bueno, que las mujeres también maten a las hembras de todos los animales. Hoy los periódicos vuelven con el deseo de los líderes de la IA de frenar su avance. Trump minimiza los riesgos y dice que el peligro es que China se ponga delante. No sé, si Trump está en contra, yo estoy por ponerme a favor. Pero si hay apocalipsis, espero que sea destrucción total. No vaya a sobrevivir yo sola con un pastor alemán como Will Smith, soy leyenda. Que yo prefiero un tekel.
1: Hombre, ahora están muy de moda además los salchicheros, los tekel.
0: Claro,
1: qué fantástico.
0: Los tekel que se quiten esos perracos.
1: Hombre, si lo sabrá Emilia, que tiene algunos.
0: Claro.
1: Claro, gracias Rosa.
0: Gracias a ti.
1: Información cercana a ustedes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. El president Salvador Illa exposa avui el seu projecte per a la Catalunya dels propers anys en una conferència clau a l'equador de la legislatura. De seguida, més detalls, però abans, informació sobre el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
4: Bon dia. Continuem la jornada d'avui amb dues avaries actives, a la AP7 a Tarragona, que talla un carril en sentit nord, i l'altra a la C63 a Vidreres, que continua amb un pas alternatiu obert en ambdós sentits de la marxa. On hem de tenir paciència, però, és aquestes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, que circulen encara amb força intensitat al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També retencions pels túnels de Vallvidrera o pel vessant Llobregat, per la A2 i la B23, des de Pallejà i el Papiol, però també el vessant Vallès, on hi ha retencions en sentit sud arreu de la AP7, des de Llinars del Vallès fins a Bàrbara. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: El temps avui serà estable i assolellat a l'espera d'un canvi dimecres al vespre. Avui farà més calor, amb màximes que arribaran als 36 graus a Girona, als 35 a Lleida, als 32 a Barcelona i als 29 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència a les drassanes de Barcelona coincidint amb l'equador de la legislatura. L'acte servirà per exposar la seva visió sobre el futur de Catalunya i donarà el tret de sortida a una setmana de debats i trobades impulsades pel govern arreu del territori. Durant la intervenció, Illa abordarà els principals reptes de Catalunya per a la propera dècada, amb especial atenció a qüestions com l'habitatge, la productivitat econòmica, la formació o la transició climàtica. També analitzarà el context internacional i el paper que vol que Catalunya hi jugui. La conferència arriba, però, en un moment marcat per diversos fronts oberts per a l'executiu, com el conflicte amb els docents després de la vaga d'inici de curs o els recents canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Per això està per veure si el president aprofitarà l'acte per pronunciar-se sobre aquestes qüestions d'actualitat. L'escenari escollit tampoc és casual, i és que les drassanes de Barcelona són el mateix espai on l'abril del 2024 Salvador Illa va presentar la seva proposta electoral sota el lema Unir i Servir, amb què va donar el tret de sortida a la campanya que el va acabar portant a la presidència de la Generalitat. Més coses. Avui comencen les classes de formació professional a Catalunya. Més de 86.000 estudiants inicien el curs 2026-2027 en una etapa educativa que continua creixent i que aquest any incorpora prop de 5.000 places noves i 6 nous ensenyaments per donar resposta a l'augment de la demanda. El Departament d'Educació també ha incrementat les plantilles del sistema educatiu i ha incorporat nous recursos d'acollida i suport per a l'alumnat. A més, entre les novetats d'aquest curs destaca el reforç dels programes de formació i inserció professional i de les mesures de suport als estudiants amb més necessitats educatives. Amb l'arrencada de les classes d'avui, queda completament en marxa el curs als ensenyaments no universitaris de Catalunya. A tot això, sàpiguen que el Departament d'Educació preveu climatitzar un centenar de centres educatius durant els pròxims dos cursos, però calcula que caldrien almenys 2.500 milions d'euros per adaptar tota la xarxa pública. La directora general de Centres Públics, Montserrat Duran, ha admès que actualment no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions climàtiques extremes i ha defensat actuacions progressives per garantir

0: i el confort a les aules. Mentrestant, Educació ja ha instal·lat ventiladors en 227 centres i té previst ampliar aquesta mesura a 150 equipaments més entre finals d'aquest any i principis del vinent.
1: Más de uno Catalunya.
0: El pont de l'11 de setembre acaba amb un balanç tràgic a les carreteres catalanes i és que només aquest dissabte 4 persones han perdut la vida en diferents accidents de trànsit, 3 d'elles motoristes. Lola Sorribas, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Una de les víctimes és un home de 39 anys, veí de Sallent, que ha mort en un xoc frontal entre una motocicleta i un turisme a l'N260 a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. També ha mort un motorista de 28 anys, veí de Palau Solità i Plegamans, després d'un altre xoc frontal amb un cotxe a la C-59 a Caldes de Montbui. A aquestes víctimes s'hi suma una dona de 76 anys que ha perdut la vida en una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-2005 a Torrelles de Llobregat. L'accident ha deixat a més 4 persones ferides, una d'elles en estat greu. La jornada negra es completa amb la mort d'un motorista de Mataró que es va accidentar al nucli urbà de la capital del Maresme sense que s'hi veiés implicat cap altre vehicle.
0: Doncs amb aquests casos ja són 94 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes des que va començar l'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, i 38 d'aquestes víctimes mortals circulaven amb motocicleta. I encara repassant com ha anat aquest cap de setmana llarg, sàpiguen que a Barcelona s'han produït 4 episodis amb armes blanques. En total, 5 persones han resultat ferides, 3 d'elles menors d'edat, i s'han fet 2 detencions, Lola.
2: Bon dia, Montse. Sí, estem parlant de 4 casos aïllats. Els repassem. El més destacat es va produir la matinada de dissabte a diumenge al barri del Carmel, quan els Mossos van ser alertats de 2 joves menors d'edat ferits per arma blanca que van ser traslladats a un centre hospitalari, això sí, sense que les seves vides corressin perill. El segon cas ha deixat un home ferit i 2 detinguts durant una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí. Un altre atac es va produir a 9 barris i es continua investigant el cas. I l'última episodi va tenir lloc quan una baralla entre 2 conductors de la Ronda de Dalt va acabar amb un d'ells ferit. Va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari i la Guàrdia Urbana de Barcelona busca l'agressor, que encara es troba desaparegut.
0: I sàpiguen també que l'incendi forestal declarat aquest diumenge a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, ha quedat estabilitzat després de cremar prop de 2.000 metres quadrats de massa forestal. Els efectius continuen treballant al perímetre de l'incendi per assegurar-ne el control total. Segons els agents rurals, l'origen del foc seria un llamp latent associat a la tempesta que va afectar la zona el passat 9 de setembre. La hipòtesi apunta que la descàrrega va impactar en un arbre i va generar un foc intern que hauria romangut actiu durant diversos dies fins a aflorar aquest diumenge a la superfície.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Vamos de visita?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
5: Bien.
3: ¿Y la pequeña qué tal?
5: Está bien.
3: ¿Y tu gato?
5: Bien, muy bien.
3: Esta es.
6: ¡Wow! Me encanta.
7: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
3: Bienvenida.
7: Century 21.
0: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
8: Bon dia, el Futbol Club Barcelona venç 2-4 al Ciutat de València davant el Levante amb doblet de Lamine Yamal, un d'ells de penal i gols de Xavi, Espart i Adeyemi a la 5ª jornada de primera divisió. Els de Flick es mantenen líders amb 3 punts d'avantatge vers el segon Real Madrid. A segona divisió, també 5ª jornada, el Centre d'Esport Sabadell perd 2-0 a Mallorca. Els arlequinats són 11ens a la classificació. Marc Márquez lidera empatat a punts amb Jorge Martín, però amb més triomfs que el madrileny al Mundial de MotoGP després que el pilot de Cervera guanyés ahir el Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. Márquez ha retallat 102 punts als seus rivals en les darreres 7 proves i el Barça s'adjudica la Lliga Catalana de Bàsquet en derrotar 96-87 l'Ilerna Lleida a Tarragona amb un decisiu 0-14 blaugranal de requart. Els de Sekulic, però, perden Darío Brizuela per lesió al turmell dret.
0: En cultura, la 46a edició del Fira Tàrrega tanca consolidant-se com a aparador de referència de les arts escèniques del carrer i un mercat estratègic per al sector. El certamen ha registrat una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats procedents de 28 països. La directora artística del festival, Anna Giribet, ha explicat en declaracions a La Brúixola el paper de Fira Tàrrega a l'hora de descobrir nous talents.
9: Creiem que les programacions han d'oferir gent amb trajectòria i projectes que ja són sòlids, però que des del servei públic ens hem d'atrevir i ens hem d'arriscar a donar oportunitats també doncs, a aquella gent que no les han tingut.

0: Espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació AGAM.
2: A AGAM treballen per aconseguir que les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Impulsen projectes en residències, a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport, tant a les famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit.
3: El projecte és crear unitats de convivència especialitzada per persones grans amb malaltia mental. Actualment, la cartera de servei, quan arriben als 65 anys, no hi ha un lloc on posar-los. Especialitzat, estic parlant. Llavors, clar, estaven ingressant en residències, sense formació al personal i sense cap visita d'un professional, com és un psiquiatre.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
5: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
7: Aproximadament 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
0: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.

0: Más de uno. La Torre y Alsina.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Yo tengo 15 puntazos.
3: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
2: Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui a Catalunya calor i temperatures en augment. Es podran arribar o superar els 34 graus a l'Empordà i a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 36 graus a Girona, 35 a Lleida, 32 a Barcelona i 29 graus a Tarragona. Avui dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
5: Parlem de Champions, que ya tiene ganador. Ya tiene ganador, lo ha dicho Vinicius. Y vamos a ganarla.
6: Es una forma de hablar. Yo creo que tampoco sería...
5: Vamos a ganarla.
6: Bueno, pues es que hay que ir a ganarla, ¿no? El Real Madrid, ¿a dónde tiene que ir el Real Madrid?
5: Vamos a intentar ganarla.
6: Ah, que no. El Real Madrid va a ganar la Champions. Con lo cual, si no la gana, dependiendo cómo sea,
5: fracaso.
6: Pues habrá fracasado.
5: Claro.
7: Lo que pasa es que para el Madrid se ha convertido en tal obsesión.
6: Sí, sí.
7: Es decir, es que ya se considera que es una obligación, que el Real Madrid tiene que estar... Bueno, así son luego los chascos que se llevan los aficionados, sobre todo en estos dos últimos años, con cuando el equipo no pasa de cuartos.
1: De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
9: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
8: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
9: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
8: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
9: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
8: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
9: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
11: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
10: Qué maravillosas las reflexiones en He-Man y
12: la filosofía actual, ¿no?
10: La filosofia del
12: ja
10: nostre temps.
12: Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja,
10: no.
12: Ja és. Basta una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
10: Ja t'entenc.
12: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè, de fet, ja ho diuen, no? Que a la taula ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
13: Jo ho dic sempre. El mòbil no és un convidat més a la taula.
10: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
13: No. El mòbil ha d'estar fora.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, de

0: Camins al Mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Avui coneixem l'associació Ània.
3: A Ània acompanyen pares i mares que han patit una pèrdua del seu fill durant la gestació o després de donar a llum, visibilitzant un dol encara molt estigmatitzat entre la societat i oferint un suport emocional que segurament falta en el sector sanitari.
4: Nosaltres el primer que fem és intentar escoltar-la. Llavors, lo important és que cadascú segueixi el seu ritme. No es pot ni accelerar ni invalidar aquell ritme. Intentem també veure una mica el que és seguir amb la vida, que els nens també recordin els seus germans i intentar donar-los les eines perquè puguin integrar aquest dol en la seva vida.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
5: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra, que omple l'estiu amb concerts.
5: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
3: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
5: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
3: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
5: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui fa molta il·lusió. Sí. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
7: Cadires calentes.
6: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
8: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
9: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna s'ha reduït aquesta dependència, però a Catalunya certament la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
10: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.

0: tiene que ir a otra tarea, se desconfigura.
1: Y además recordemos que se les escurrió, que él estaba en Barcelona, en el centro de Barcelona, y se saltó el control y se escapó, con lo cual para ellos era una cuestión de honor atrapar a ese chaval.
2: Operación Jaula. Bueno, que muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros esta mañana, Nacho Marín y Marín y Nacho, y hasta cuando ya estaréis en otra cosa, pues ya cuando la tengáis rematada venís.
1: Si nos invitáis, la contamos aquí.
0: Encantado de volver.
2: Un placer, gracias.
1: Muchas gracias.
2: Paramos un momentito y enseguida recibimos aquí a Marlaska y a Rendueles, que vienen a hablarnos de Territorio Negro.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
4: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
5: La Girona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Girona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Girona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
4: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
7: Bon dia, el Barça es manté líder invicte de la Lliga i ahir va sumar la 5ª victòria en 5 partits, en imposar-se al Llevant per 2-4 al Ciutat de València, amb doblet de Lamine Yamal, un d'ells de penal, i gols de Xavi Espar i Adeyemi. L'equip de Flick va ser molt superior i es va posar 0-3 al seu favor al marcador, però va desconnectar el tram final i va patir un ensurt dels grossos, ja que els granotes van posar 2-3 just abans del temps afegit. El gol d'Adeyemi, però, va sentenciar el partit. El Barça és líder amb 3 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Real Madrid. Els blaugranes s'entrenen ara per preparar el partit de demà passat, també de Lliga, contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per la seva banda, l'Espanyol és 8è amb 7 punts. Avui es tanca la 5ª jornada amb el partit que jugaran a les 9 del vespre al Villarreal i al Betis a l'estadi de la Ceràmica. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell va patir la primera derrota de la temporada en caure per 2-0 contra el Mallorca a Son Moix, també en partit de la 5ª jornada. L'equip balear ja havia fet els 2 gols als 20 minuts, obra d'Iglesias. Els arlequinats són 11ens a la classificació amb 8 punts. La jornada es tanca avui a 8:45 amb el duel entre el Celta B i l'Eibar a Balaïdos. En la 3ª jornada de la Lliga F, victòria amb golejada del Llevant Badalona davant l'Eibar a Ipurua, on les catalanes es van imposar per 1-4. L'equip de Marc Ballester és 5è amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de també guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. El pilot de Cervera lidera la classificació amb els mateixos punts que Jorge Martín, però amb més curses guanyades. Marc Márquez ha retallat 102 punts als seus rivals en les darreres 7 curses. Ahir a Misano, el seu germà Àlex va ser segon i Pedro Acosta tercer. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Bàsquet després de derrotar l'Ilerna Lleida per 96-87 a Tarragona amb un decisiu 0-14 blaugrana al darrer quart del partit.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La ciutat, amb Míriam Franch.
8: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
9: Gairebé 3 hores.
8: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
9: I a més els cas, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el cas feia referència a la
8: estatus, no?
9: I estaven fets en pell, en teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Onda Cero Barcelona.
10: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
11: Valorado.
10: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
12: El éxito está asegurado.

0: tòpica i sobre l'alquímia.
1: Aquí no fem alquímies, ni encanteris, ni bruixeria. Fem un programa de ràdio que escolta, que acompanya i que posa el dia.
2: De 12 i 20 a 2, a Onda.

0: ho ha fet amb bona qualitat de vida. De seguida ho sabrem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustens al control tècnic i al meu costat Robert Calvo, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
0: Víctor Rozano, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bueno, ja comencem, ja comencem.
3: Gerard, comença fora el Víctor,
0: Gerard,
3: eh?
0: Gerard, comença tu amb la cançó, que si no...
3: Vinga, va, és que avui, Víctor, avui toca començar la setmana amb una cançó que posa la pell de gallina. Espero que no intentis cantar-la.
5: Aquesta és gallina de fiel.

0: una cançó preciosa. Estem escoltant
1: cançó d'Enrique Bunbury.
0: Who Wants to Live Forever de Queen, un tema que planteja que la vida i l'amor tenen el valor que tenen precisament perquè són efímers, perquè tenen un final. La cançó va ser composta pel guitarrista Brian May, però Freddie Mercury li va donar aquella força i sentiment especials a través de la seva meravellosíssima veu. Una cançó, doncs, que reflexiona sobre la vida i sobretot la longevitat. I és que el programa d'avui girarà molt entorn a la longevitat i per això volem explicar una notícia que té molt a veure amb tot això. I és que aquesta matinada ha mort als 99 anys Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran, més longeva, de Catalunya. Nascuda a Ogassa, al Ripollès, vivia al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, on fins fa pocs dies encara portava a pasturar el seu ramat. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions. L'any 2024, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre pagesia, on la pastora va assistir de convidada, i nosaltres, des d'aquí, des de la ciutat, doncs, també li volem fer el nostre particular homenatge amb aquest Who Wants to Live Forever de Queen.
2: Amb la de passejades que s'ha fet aquesta dona pel camp, normal que hagi viscut tants anys. Des d'aquí, el nostre petit homenatge. També
0: respirar aire sense contaminació. Vull dir, després d'aquí una estona
2: sí,
0: descobrirem.
2: En parlarem. Sí, sí. Què preguntes mentre estan a l'audiència,
3: doncs, Robert? Mira, per aquest tema que acaba de plantejar Jean Gerard, perquè segurament ens aportarà respostes interessants. I és que ens permetrà fer una fotografia sociològica del país i de la seva gent. I és que preguntarem precisament per aquest tema que acaba de mencionar el Gerard i que serà protagonista al programa d'avui. El secret de la longevitat. Hi ha qui vol viure per sempre, com diu aquesta cançó, eternament. És aquella gent que quan li preguntes quant de temps li agradaria viure, no s'ho pensa ni un minut.
1: No haig de pensar res. Vull viure eternament. L'humanitat em necessita. Necessita que li doni tot el meu amor i intel·lecte.
3: En canvi, altres persones que...
2: Quan he vist Lozano, pensava que era un altre Lozano.
3: No, és aquest.
2: Que era la Lídia Lozano. No. Dic, ja m'ha posat un tall de la Lídia Lozano. Ah, era el Víctor.
1: La meva cosina.
2: Ah, sí, es diu Lídia Lozano. Ah, sí.
1: No, és la meva cosina, la Lídia. La...
3: En canvi, hi ha altres persones que no volen viure gaire temps, no tenen esma per la vida, no els ve de gust. Hi ha gent que et diu, jo si me vine a buscar la parca mañana, oye, ni tan mal.
1: Què
3: no?
1: Dius? Qui ho diu, això?
3: Hi ha gent que ho diu. A mi fa un temps, una dona que tots aquí coneixem, va dir, jo amb més dels 80 anys, 83...
2: Home, però no està malament. 80 anys, vull dir...
1: Si arribes bé, clar, si arribes amb una cadira de
3: rodes, evidentment.
1: Dependència absoluta i menjant amb una canyeta...
3: Clar, aquest condicionant que diu el Víctor és molt interessant i crec que és el factor que fa determinar la resposta a això, no? Però, per tant, hi ha una prereflexió a la pregunta. Si està vostè bé, quants anys li agradaria viure? Aquesta és la pregunta d'avui. Ens ho pot contestar des d'ara mateix en un WhatsApp al 676-760908. 676-760908. Quant temps li agradaria viure?
2: Ai, que difícil, eh? Perquè, clar, si estàs bé, sí, 100 anys, però... Jo a vegades veig les coses que ens esperen i és que no sé si...
1: Ai, ja, sí que és negativa.
2: Em fa una mica de...
1: Però també hi ha coses molt maques. Però
2: sí,
1: m'encantaria
2: viure...
1: Vaig anar a dinar amb el meu pare perquè aquell dia...
2: Vaig veure la foto, que maca va ser aquesta foto.
1: 91 anys i vaig anar amb les meves filles, 91. I el tio està...
2: Doncs està molt bé, tu.
1: Està meravellós allà, dinar, jalant, cada dia s'aixeca, agafa el cotxe, viu a Barcelona, se'n va a Castelldefels, camina pel Port Ginesta, pel passeig, torna... Justament el millor regal que li van fer pel cumple va ser que li van renovar el carnet de conduir.
2: Un any més,
1: clar, li van renovar el carnet de conduir.
3: La iaia Angeleta.
1: I li va dir que ens ho calen que ve, ja no li renovo, aquest any encara passa. Vull dir, si arribes en aquesta situació, ja escolta...
2: On s'ha designat?
1: Meravellós. Ui, tant.
3: La iaia Angeleta, que molta gent deu conèixer perquè Instagram...
4: Sí, senyora, la iaia, sí.

0: No, parla així, no parla així. Té 200.000 seguidors a Instagram.
1: Ai, pensava que anaves a dir 200
0: no,
1: anys.
0: No,
1: i com?
0: 200...
2: Ja arribarà.
0: 202.000 seguidors a Instagram i aquesta dona, que té 93 anys, segueix conduint, eh? Amb el seu Fiat per allà per l'Osona, vull dir, molt bé.
1: L'altre dia estàvem dinant a un restaurant i al costat hi havia una parella de senyors grans. I vam estar parlant amb ells i el senyor encara conduïa. Saps quants anys tinc? Dic, no sé, pensar 80, no? 91. I el tio estava, dic, on s'ha de signar per arribar...
0: Un dia hem de portar la iaia Angeleta, que
2: fos lliure. Mira, jo estava amb el meu pare i em vaig prendre una cervesa i li vaig dir, va, toma't una cervesa. I em diu, no, diu, jo l'última cervesa que me tomé fue cuando tenía 48 años. I li dic, jolín, digo, bueno, no te la tome, pues a ver si te va dar algo el dia que t'invito jo a una.
1: No, doncs potser aquest és el secret. Montse, tu què? Fins quina
3: edat volies? Jo, contra més, millor, no?
1: Sí, jo
0: estic amb la Montse.
3: Jo és que no li tinc por tampoc a la bellesa, llavors és com... Mira, sí.
0: A mi la mort em sembla una putada.
3: Mentre s'arribi
1: bé... Ara que tens 30 anys.
3: ja ho veurem.
1: Encara no, ja en parlarem.
3: Però de moment la visió que tinc és aquesta. I a mi m'encantaria, ja sempre ho he dit, però això ja és por ego, a mi m'encantaria tenir la plaqueta de felicitats, has fet 100 anys. Llavors, jo a partir de tenir la plaqueta, fins on sigui.
1: Ja està.
0: Temps de regal, no? A partir del 100? Jo a partir dels 80 ja trobo un temps de regal bastant gran.
1: A la meva vida li ha faltat 3 mesos, tu. Pel 100, eh? Una ràbia...
2: A mi recordo quan vaig fer 10 anys, va venir una senyora gran i em va dir, mira, canvies de dígit, no? Passes a dues xifres, no? Li vaig dir, pensa que és l'última vegada a la teva vida que ho farà? Diu, no, jo tinc previst viure fins als 100 anys.
1: Vostè no sé, jo...
2: Vostè ja està en el hoyo.
1: Però... I vosaltres, fins quina edat us agradaria viure si arribeu en bones condicions? Notes de veu al 676-76-0908. Repassem l'actualitat, comencem parlant de la conferència que farà aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, coincidint amb l'equador de la legislatura.
3: Sí, a les 7 de la tarda a les Drassanes de Barcelona el president vol exposar la seva visió sobre el futur de Catalunya. S'espera que durant la intervenció Illa abordi els principals reptes de Catalunya per a la propera dècada, amb especial atenció a qüestions com l'habitatge, la productivitat econòmica, la formació o la transició climàtica. També analitzarà el context internacional i el paper que vol que Catalunya hi jugui. Es tracta d'una conferència que farà el president després d'una tornada a les vacances i d'un inici de curs una mica mogut, recordem, amb la vaga de professors el primer dia de classe, els metges convocant una vaga per octubre, la polèmica per l'error en la mostra de les proves PISA, la dimissió del cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre d'altres. Està per veure si el president aprofita l'acte per pronunciar-se sobre aquestes qüestions d'actualitat, però si més no, vol que sigui una manera de demostrar que torna a agafar les regnes marcant l'agenda i posant-hi una mirada de futur. L'escenari escollit tampoc és casual, i és que les Drassanes de Barcelona són el mateix espai on l'abril del 2024 Salvador Illa va presentar la seva proposta electoral sota el lema Unir i Servir, amb què va donar el tret de sortida a la campanya que el va acabar portant a la presidència de la Generalitat.
1: Doncs esperem, Montse, que es mulli una mica, eh? Una el president, mica, sí. I que parli de tots aquests temes que són els que realment preocupa els catalans
3: els
1: i catalanes.
3: Sí.
1: Vinga, i avui han començat les classes de formació professional a Catalunya.
3: Més de 86.000 estudiants inicien avui el curs 2026-2027 en una etapa educativa que continua creixent i que aquest any incorpora prop de 5.000 places noves i 6 nous ensenyaments per donar resposta a l'augment de la demanda. El Departament d'Educació també ha incrementat les plantilles del sistema educatiu i ha incorporat nous recursos d'acollida i suport per a l'alumnat. A més, entre les novetats d'aquest curs destaca el reforç dels programes de formació i inserció professional i de les mesures de suport als estudiants amb més necessitats educatives. Amb l'arrencada de les classes d'avui queda completament en marxa el curs als ensenyaments no universitaris de Catalunya.
1: Acabem explicant que la nova presó de règim obert a la zona franca no obrirà finalment aquest setembre, tal com estava previst.
3: Exacte, i no serà fins al gener del 2027 que obrirà, que serà 4 mesos més tard del que estava previst. El retard no es deu a les obres ja acabades, sinó a la negociació amb els sindicats per reorganitzar la plantilla de funcionaris. El centre començarà a funcionar amb uns 400 interns i anirà incorporant progressivament la resta fins a arribar a la capacitat màxima de 800 places. L'equipament està destinat a presos en tercer grau i permetrà centralitzar els interns procedents de la Trinitat i de Bat Ras, un pas previ al tancament definitiu de la presó de la Trinitat Vella.
1: Doncs tot plegat ho ampliarem a Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Víctor Lozano, comencem el repàs de l'actualitat esportiva.
2: Som-hi.
1: Imagino que parlant del Barça,
2: dale,
1: no?
2: Dale, sí.

0: guanya,
1: patir,
0: però...
1: Vas patir.
0: Sí, vam patir
1: no,
0: força.
1: És que no vagis de val, no vagis de sobrada. Vaig patir
0: perquè no vam fer la maneta, jo volia la cinquena maneta.
1: Jo vaig patir perquè dius, hòstia, tens un partit coll avall, guanyes 3-0, ets molt superior al rival, un rival que no t'està fent ni pessigolles, un rival al qual tens ja metafòricament mort i enterrat, i fas dues badades en defensa, dos regals, i li dones vida a un equip que estava mort i pateixes, no perquè el rival, diguem-ne, t'estigui apretant molt i, o perquè tu hagis mostrat símptomes de feblesa, sinó perquè al final un gol pues, és això, amb un corna, una falta lateral, una jugada aïllada, una errada, hòstia, perds dos punts d'or quan mereixies guanyar de golejada, però a vegades es cometen aquestes badades i el Barça va estar a punt de pagar-ho, tot i que al final es va imposar per 2-4 al Levante, al Ciutat de València, amb dos gols de Lamine Yamal, un d'ells de penal, i també dianes de Xavi, Espar i Adeyemi. I el que et deia, l'equip de Flick es va posar 0-3, tot tranquil, tot controlat, una sensació absoluta de control del partit, però dues errades defensives, una de Xavi Espar i una altra de Marc Bernal, van provocar que el Llevant doncs, es posés a punt d'empatar, 2-3, just abans del temps afegit. Tot podia passar, però al final Adeyemi amb un golaç va sentenciar el partit. Però no és que ho digui jo, és que els propis futbolistes, per exemple, Hansi Flick va assumir l'errada del primer gol, diu que no va ser culpa de Xavi Espar, sinó d'ell, perquè no el va canviar quan el jugador ja feia estona que estava supercansat, esgotat i havia demanat el canvi, i perquè ho va donar tot efectivament dels 11, vull dir, ara en parlem de la generositat en l'esforç de tots els jugadors del Barça, però sí que un partit que tenia super mega guanyat, doncs al final vas haver de patir una miqueta, i bé, això depèn d'aquest tipus de coses. Eric García fa una valoració una miqueta general de tot plegat.
2: Bueno, al final depende de nosotros, obviamente que son errores que sabemos que podemos evitar, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos. Bueno, nosotros nos sentimos cómodos con balón, obviamente. Tenemos jugadores sobre todo en medio campo, ¿no? Y atrás también, que hemos jugado muy bien con el balón, y después obviamente que arriba tenemos animales, tenemos bestias que al espacio van muy bien y también puedes hacer mucho daño.
3: ¿Es una de las sensaciones que es Xavi Espar?
2: El míster está mostrando, ¿no? Que tiene confianza plena él está respondiendo, está jugando muy bien y estamos muy contentos con él. Obviamente tiene que seguir trabajando igual que todos, porque al final creo que si este año en algo destaca el equipo es que hay mucha competencia en todas las posiciones, nadie se puede dormir, así que creo que eso hace mejor al equipo y a cada uno.
1: Doncs el cert és que el Barça amb aquesta victòria es manté líder invicta de la Lliga, cinquena victòria en 5 partits, els blaugranes són líders i li treuen 3 punts al segon classificat, que és el Real Madrid. Ara s'entrenen els blaugrana preparant el partit de demà passat, també de Lliga, contra el Racing al Camp Nou. Per la seva banda, l'Espanyol és 8è amb 7 punts. Avui ja es tanca la cinquena jornada amb el partit que jugaran a les 9 al Villarreal i al Betis a l'Estadi de la Ceràmica, però clar, hi ha jornada Lliga intersemanal, sí. Per tant, demà comença ja la número 6, el Madrid juga demà al camp de l'Elx, per tant, 3 partits en una setmana, a la qual cosa suposa que els entrenadors hagin de comparèixer fins a 6 vegades en roda de premsa, abans del primer partit i després, abans i després del segon partit, abans i després del tercer partit. Mourinho ha fet aquest matí una reflexió, bé, que em sembla interessant.
4: É como afronto eu, 6 ruedas de prensa em uma semana. Eu hablo com estes, les digo que em todos os outros países me permitiam ahorrar uma, me permitiam, por exemplo, não estar aqui hoje, ou não estar mañana depois do partido, mas 6 ruedas de prensa em uma semana... Eu estou cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mim. Eu digo sempre a mesma coisa, vosotros já não tenéis mais perguntas para hacerme, pero aqui estamos porque é nosso trabalho, o meu e o vuestro, e aqui estamos 6 em uma semana.
1: Difícilment tornaràs a sentir una cosa per la meva part com aquesta. Estic d'acord amb José Mourinho. Bé, seguint amb el futbol, a segona, el Sabadell va patir la primera derrota de la temporada, va perdre 2-0 al camp del Mallorca. El partit estava ja mig sentenciat al minut 20 perquè els balears dominaven per 2-0 amb dos gols d'Iglesias. Disputat el duel a Son Moix, els arlequinans són 11ens a la classificació en 8 punts. La jornada es tanca avui a les 9:15 amb el Celta B Eibar a Balaídos. Victòria contundent del Llevant Badalona, es va imposar una 4 a l'Eibar a Ipurua en partit de la tercera jornada de la Lliga F. L'equip de Marc Ballester cinquè amb 6 punts i signa d'aquesta manera un meravellós inici de

0: temporada.
1: I la Minja Mal no necessita àvia.
0: No el necessita. Tu, bueno, avui els futbolistes d'avui dia fan així, no? Ha concedit una entrevista al programa Universo Maldano de Movistar i bé, això de la pilota d'or, ell té clar qui se la mereix. I ni tu sí, ni jo. Crec que no, eh?
2: A quién se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, bueno, no,
2: a quién se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Has sentit alguna vegada en els últims 15 anys que porta regnant el món del futbol a Leo Messi dir això?
1: Mai, mai de la vida.
0: No hace falta decir nada más.
1: Vinga, Marc Márquez està fora de control.
0: Oh, és que, fixa't, en 7 curses, en les últimes 7 curses, ha remuntat 102 punts i ja s'ha posat líder del Mundial. Ahir va guanyar el Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. La cursa llarga també va ser per Marc Márquez. Lidera la classificació amb els mateixos punts que Jorge Martín, però amb més curses guanyades. Estava exultant Marc Márquez i explicava com havia anat la cursa.
4: És ir al filo de la navaja. Cuando se va con esos tiempos, a esos ritmos, es muy fácil cometer un error, por eso el extra de concentración. Y es verdad que bueno, cuando he visto la caída de Bezzecchi, he planteado la carrera de otra manera. Quizá me he relajado un poquito demasiado y esto ha dado la opción a Jorge a atacarme. Pero bueno, luego me he rehecho, me he calmado y poco a poco me he ido rehaciendo, he ido cogiendo otra vez el feeling que tenía ayer. Y bueno, al final controlar esa distancia que me ha sorprendido Alex cuando he visto que rodaba 31 bajo y él se acercaba. Pero en esta pista cuando estás a menos de medio segundo o eres mucho más rápido que el de delante o es imposible adelantar.
0: Per tant, Marc Márquez, nou líder del Mundial, és líder, tot i que té els mateixos punts que Jorge Martín, però amb més curses guanyades. Allà a Misano, segon va quedar el seu germà Àlex i tercer Pedro Acosta. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Bàsquet després de derrotar l'Ilerna Lleida 96-87 a Tarragona amb un decisiu 0-14 dels Blaugrana al darrer quart. Avui li fan proves a Darío Brizuela, que es va lesionar ahir, té una lesió al turmell, anem a veure si és una lesió important o no, tant de bo sigui negativa la resposta. El d'ahir, per cert, és el primer títol d'Alexander Sekulic com a entrenador del Barça de bàsquet.
1: Víctor Lozano, gràcies, fins demà.
0: Fins demà, adéu.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
5: A Onda Cero, La Ciutat.
1: Segur que tots o la majoria de vosaltres sabeu qui és la Maria Branyes, però si no ho sabeu o no ho recordeu, Branyes va arribar a ser la dona més longeva del món abans de morir a l'edat de 117 anys. El seu cas excepcional de longevitat va ser seguit de prop pels investigadors.
7: Els dos investigadors que van fer un seguiment, diguem, més exhaustiu van ser el doctor Manel Esteller, director del grup d'epigenètica de l'Institut d'Investigació de l'Hospital de Sant Pau, i l'Eloi Santos, investigador del Barcelona Beta Brain Research Center. Doncs bé, després d'haver estudiat a fons la Maria Branyes, Esteller i Santos han publicat les seves conclusions en un llibre titulat Història d'una centenària, claus de la longevitat.
1: Manel Esteller, Eloi Santos, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. La primera pregunta és obligada. Per què va viure tant la Maria?
8: Bé, no hi ha una resposta única, si no seria tot molt senzill, no? Com els problemes de la ciència i les malalties són més complexes, amb moltes causes i possibles tractaments. En el cas de la Maria es van acumular una sèrie de circumstàncies, substàncies vitals, de conducta, d'estil de vida i també de material biològic resilient a l'envelliment, no? Que una barreja de bons gens i una bona regulació d'aquest genoma i d'altres cèl·lules pròpies i alienes, com les del microbioma, cèl·lules de les bactèries.
9: Mm-hmm. Abans de passar a parlar de qüestions més mèdiques o d'aprofundir en aquest àmbit, què us porta a plasmar tot això en un llibre en comptes de fer un informe, una roda de premsa, Eloi?
10: L'informe que l'havíem fet era científic, està publicat en un llenguatge bastant complex.
9: Que no entendríem nosaltres.
10: Exactament. Llavors, els nostres objectius eren una mica

0: que tres, no? Primer, homenatjar la Maria, la seva generositat, altruisme i també de la seva família i tothom qui ens va ajudar. També poder difondre allò que havíem estudiat doncs, en un llenguatge més planer, no? I d'aquesta manera donar a conèixer la seva vida també, no? Com a tercer objectiu, posar una mica en context tot allò que havíem trobat a nivell científic, doncs posar-ho en context amb la seva vida que potser no era tan coneguda fins ara per tothom.
1: Clar, vau passar moltes hores amb la Maria. Com era ella?
2: Era una persona molt, molt vitalista. És que el compte que segurament va ser important a la longevitat. Una de les malalties no ben diagnosticades ni acceptades pel sistema sanitari és la soledat. I és una persona que no estava sola, estava un malalt de la seva edat, no? Perquè les seves amigues primeres hi havien mort, les seves segones també, familiars, molt, moltíssims. Però continuava tenint família i amics que li donaven suport. I per això era una persona que va ser irrepetible. Es veu bastant, es veu una gent que viu molt de temps, que tenen aquest tipus de caràcter. No són persones especialment difícils, anem a dir-ho, sinó que són persones que tenen una empatia en general.
3: El fet d'haver compartit tantíssimes hores amb la Maria, no sé si ha estat especial, valgui la redundància, publicar aquest llibre.
2: Jo crec que sí, perquè com ha mencionat l'Eloi, la principal missió del llibre segurament és divulgar, fer entendre més enllà de les dades fredes, en revistes superespecialitzades, el que són els resultats, no? El que vam trobar en ella. Que el que vam trobar, pues, que tenia, per exemple, uns gens molt especials, no? que poca gent humans els tenim, aquests gens, no? Aquestes còpies d'aquests gens. I pensar en formes de que aquest descobriment pot ser una anècdota, pots pensar, perquè és molt raro supercentenaris, però el que vam trobar potser es pot aplicar a la resta de persones. I això és la gràcia de l'estudi, no? No que tots visquem 117 anys, però que visquem més anys amb més qualitat de vida, perquè això va ser la clau, perquè Maria va estar amb bona qualitat de vida quasi fins al final dels seus dies.
1: Dius que tenia uns gens especials, no? Podríem dir. Podríem mirar nosaltres si tenim aquests gens i en certa manera, saber si viurem molt de temps?
0: Bé, en el futur una mica serà això. Eh? Aquest estudi el que pretenia era identificar aquells gens que fossin únics en ella i que, de fet, vam trobar que només tenia ella, perquè en el futur aquests gens ens puguin donar algunes de les claus per saber on tirar en el desenvolupament de fàrmacs o d'altres estratègies per les quals la població general també se'n pugui beneficiar.
2: Sí, això, per exemple, a mi un gen que m'agrada especialment, tenim molts gens, tenim 30.000 gens o una mica més en el genoma. Doncs un gen que tenia una còpia, una variant única, és un gen que es diu timeless, que vol dir en anglès sense temps.
3: Sense, no? Temps.
2: Que a mi recorda una mica la pel·lícula Back to the Future, una mica, en aquest sentit, no? Però aquest gen es pot posar sense temps perquè és un gen que quan fiques aquesta variant en una mosca, la mosca viu moltíssim. Les mosques tenen una vida molt curta, però aquesta mosca està volant durant dies i dies quan no tocaria, no? I fixa't, la mateixa variant la tenia la Maria, indicant que hi ha programes evolutius de viure més temps, de longevitat, que, evidentment, i per això hi ha espècies que viuen més que les altres.
1: Un únic gen, de 30.000...
2: Sí, teníem molts altres, però aquesta és una variant curiosa que sabem que amb la mosca i també en determinats cucs els hi fa viure més temps.
1: Sabem si les seves filles el tenen, perquè també han arribat a una edat avançada, 93, comentàvem fora de micro, i 82.
0: I 82. No vam estudiar les seves filles, almenys no en tanta profunditat com en aquesta dona, però sí que seria molt interessant també veure de quina forma aquests gens s'estan heretant, no? En aquesta família, perquè havíem vist que, per exemple, alguns avantpassats de la Maria també ja havien viscut molt més del que tocava per aquella època.
2: Sí, però clar, això és una mica una loteria. Tu no pots escollir els teus pares, no? I aleshores vas fent el que es diu un compòsit, com un mosaic de Gaudí, una barreja de rajoletes de diferents gens, no? I ella va tenir la sort que va arribar als gens bons de molta gent. A l'altra persona li poden arribar a un dolent, no? Potser a la filla li ha arribat un gen dolent del pare, podria ser, no? En aquest sentit. Però si mirem les filles, no ens agrada dir que semblen més joves, també. O sigui, tenen una cosa que segur que és part genètica i heredada que les ha fet viure o tenir un aspecte més, més jove.
3: Ens explicàveu que és una mica que ha estat una mica una tempesta perfecta de diferents factors que han permès la Maria viure tants anys, però no sé si hi ha hagut algun d'aquests que ha tingut més pes, els hàbits saludables, la qüestió genètica...
0: Això és el que també vam estudiar. Volíem tenir totes les vessants, epigenètica, microbioma, per tenir present a veure què era el que estava fent que aquesta dona envellís tan bé durant tants anys. No tot va ser la genètica, també va ser la seva forma de viure i com això es plasmava doncs, en l'epigenètica, que és el mediador entre la forma d'actuar, els nostres hàbits, i la forma en què els nostres gens treballen.

0: ve el microbioma íntimament lligat amb la forma que tenim d'alimentar-nos, per exemple. No tot eren gens, eren també hàbits de vida, i també en el llibre hem intentat plasmar una miqueta tot plegat aquests hàbits i aquesta forma de viure i de relacionar-se amb la gent que tot plegat també contribuïa a tal cosa.
1: I és important destacar que els gens i la forma de viure no són departaments aïllats, sinó que la forma de viure el que fa és parlar amb els gens químicament. Per exemple, ella no era una fumadora. Si ha estat fumadora, doncs el tabac el que fa és canviar els gens, canviar l'expressió, l'activitat dels gens. Per això no ho tenia, per tant és una forma que ho fa. Ella no bevia alcohol, doncs l'alcohol el que fa és canviar l'activitat dels gens. Doncs ella no ho tenia, no? Segurament la ingesta de iogurts, que són el que fan és donar bactèries antiinflamatòries, el que feia és canviar l'expressió de molts gens per induir un efecte beneficiós.
2: I dintre de l'estil de vida, a mi m'estava venint tota l'estona una paraula i és estrès.
1: Sí.
2: No sé si això també influeix.
1: Sí, l'estrès, anem a dir, l'estrès té a veure amb molts factors neurològics, també factors hormonals. Al final, l'estrès són factors hormonals que fan canviar l'activitat de les cèl·lules. L'estrès, com a tal, no és dolent. El problema és tenir molt estrès.
2: Yeah.
1: O poc estrès, molt, molt poc. Perquè molt poc també és dolent, veritablement, no? Aquest és com congelat en vida. Mm-hmm. Però tenir molt estrès et fa que no siguis capaç d'actuar ni tenir felicitat amb els actes. Yeah. Aleshores, ella, jo crec que havia acceptat una vida ja als finals, els últims 30 anys, amb poc estrès. No? Havia tingut molt més estrès quan era més jove, no? Mm-hmm. Quan parlem de la seva vida, doncs, 6 anys des de la guerra, de viure a altres països, etc. Però després ja va tenir una vida, anem a dir, menys estressada en aquest sentit.
3: Uh-huh. I a més ens explicaves, Manel, que no estava sola, que això és molt important. Aquí hem parlat molt de soledat no desitjada. Fins quin punt la salut mental, la bona salut mental, determina també o condiciona o afavoreix la longevitat?
0: Sí, això també és importantíssim. Aquesta dona havia tingut sempre un optimisme, una forma de viure molt positiva, sempre envoltada de les persones que l'estimaven, que feia doncs, que tingués aquesta bona salut mental, que també contribueix a un envelliment saludable, no? Tampoc volem tenir una condició física espectacular si després el nostre pensament ens impedeix ser feliços, oi? Doncs aquesta dona, gràcies a haver tingut sempre al seu voltant, a la seva família, als seus amics, doncs sempre ha tingut aquesta actitud amb la qual ha pogut no només viure molts anys, sinó gaudir també de tots aquests anys de vida.
1: Sí, en el llibre Història d'una supercentenària, clarament diem que tenia una memòria magnífica, la conservava, era capaç encara de recordar melodies, composicions musicals, fins al final, en aquest sentit, no? I no es podia tocar al final perquè començava a tenir ja l'artritis, l'artrosis, una mica la inflamació de les articulacions, però la memòria la tenia. Per tant, fixeu-vos, una de les plagues actuants en el món occidental, que és la malaltia neurodegenerativa, l'Alzheimer, que una persona de 117 i anys i 9 mesos no ho tingui. Tingui els cervells funcionant perfectament, allà no hi havia cap problema. Per tant, això indica que hi ha una esperança, no? Perquè és una malaltia molt, molt freqüent aquesta. Però es pot arribar a edats molt avançades sense la mateixa. I això es dona molta esperança per tanta gent que està patint malalties neurodegeneratives.
2: Clar, a més, en el camp de l'Alzheimer s'està avançant força. Entenc que la Maria també servirà una mica, com deia l'Eloi abans, no? per crear nous fàrmacs, nous tractaments doncs, per augmentar, sobretot, la nostra qualitat de vida. No? I amb malalties com l'Alzheimer, no sé si podem avançar encara més.
0: En quasi totes les malalties associades a l'edat, estudiar envelliment és tremendament important per això, per poder aprendre de com es poden desenvolupar altres malalties associades a aquest envelliment i per prevenir-les, per intentar que aquestes mai tinguin lloc, com va ser el cas de la Maria. Ja no només amb malalties neurodegeneratives, sinó amb d'altres, com el càncer o d'altres tremendament freqüents amb l'envelliment, com les cardiovasculars. Entendre el procés d'envelliment ens dona claus de com en el futur podem tractar altres tipus de malalties o prevenir-les, sobretot aquestes associades a l'edat. I és per això que ho fem. És una alternativa més, és una estratègia més per estudiar un munt, una infinitat de malalties.
1: Sí, ara que ho deia l'Eloi, cardiovascular, tenia unes tuberies netes. Tuberies, allà passava aigua cristal·lina, molt bones, excel·lents. Nosaltres les tenim pitjor, segur, en nostres anàlisis. Que aquella analítica, molt, molt pitjor, segur. Per tant, és un altre factor, també. Pots estudiar tots aquests gens relacionats amb totes aquestes malalties de la vellesa que ella no tenia. Què podem fer? Tornar a posar el gen bo? Costaria molt, però sí podem imitar la funció d'un gen de la Maria amb un fàrmac. No? Uh-huh. Imaginem-vos que la Maria tenia baixada l'activitat d'un gen i això li donava un avantatge. Doncs podem fer un fàrmac que inhibeixi aquella proteïna i això imites aquell gen. No pots ficar el gen perquè seria tu

0: el material genètic, això pues, té moltes conseqüències, però podem donar un fàrmac que imiti l'activitat de les cèl·lules d'Anna Maria.
1: La ciència és apassionant, sí, és apassionant. Sí. En la investigació parleu del decalatge entre l'edat cronològica o l'edat física i l'edat biològica. Com és possible que les seves cèl·lules o la seva microbiota fossin dècades més joves que ella a nivell físic?
2: Bé, això té molt a veure amb la forma en què tenim d'actuar cada dia en els nostres hàbits. Si ens cuidem, si ens mantenim bé, amb bona salut, dormim bé, fem una mica d'exercici regular, doncs aleshores estem condicionant-ho tot per tal que tinguem una edat biològica una mica més jove. Aquesta edat biològica és la nostra condició fisiològica real, l'estat en què el nostre cos funciona, no? Una mica diferent a la cronològica que diria el nostre DNI, no? Doncs si mirem l'epigenètica, aquesta manera en què els gens estan regulats, doncs vam poder veure que estaven regulats com si fos una persona molt més jove. És a dir, els seus gens funcionaven com si les cèl·lules fossin més joves. Les cèl·lules eren velles, i ho vam veure amb els telòmers, eren velles, però es comportaven com si no ho fossin tant. Eren com aquesta ventafocs que sap que és tard, però vol quedar-se una mica més a la festa ballant i gaudint-ne.
3: Us faré la mateixa pregunta que faig quan parlem de canvi climàtic. Som a temps encara? És a dir, hi ha gent que diu, ja tinc 60, 70 anys, ara no començaré a cuidar-me. Quan arribem a aquestes edats, encara estem a temps o és uns hàbits que hem hagut de mantenir durant tota la nostra vida?
0: Si em permets, ja que has introduït clima... Una de les coses que també es creu que té a veure molt amb la longevitat, i Maria també tenia, és un clima més o menys benigne. El clima mediterrani és una de les àrees que no té temperatures extremes, fins ara no té temperatures extremes, diguem, molt, molt fred i molta calor, i això permet viure segurament més temps, també. No? I també això creu que passava al seu cas, i passa amb el Japó i altres àrees del món. Després, potser m'ho has contestat aquesta segona part?
2: Sí, amb la Maria el que vam veure és que també, a part dels gens d'ambient, havia contribuït a aquesta vessant més social. Aleshores, tenir-ho tot controlat en un estudi científic com aquest seria ideal, no? Inclús poder estudiar altres persones doncs, també seria fantàstic en el futur.
0: Sí. I potser, en quant a quan podem actuar en una persona, a quina edat, mai és tard, o sigui, quan abans millor, és a dir, clar, si tu als 70 anys vols dir ara faré maratons, doncs potser és una mica tard, potser es devia preparar una mica abans, és que et dic, però mai és tard. I això ho veiem, no m'ha de incidir massa, però per exemple amb el tabac, una persona deixa de fumar, mai és tard, sempre tens un avantatge. Potser mai tornaràs, no segueixis fumant mai, però tindràs un avantatge.
3: Millor deixar-ho avui que demà.
0: Exacte, respiratòria pel dematí, quan t'aixequis, menys risc de càncer, millor exemple per la família dels fills. Sempre hi haurà un avantatge.
1: Ara diuen que a certa edat deixar de fumar permet que el pulmó es vagi regenerant, no?
0: Sí,
1: això és cert?
0: Sí, sempre deixar de fumar perquè és una lesió contínua. Per tant, mai és tard. Jo crec que... És més senzill canviar els hàbits de començament, quan són petits, són joves, perquè el nostre cervell encara és més plàstic, més dinàmic, no? Quan són grans estem més rígids, no? Ens costa molt canviar les conductes. Ha de passar una cosa molt traumàtica perquè canviem una conducta. Per exemple, una persona que té un infart, doncs canvia la conducta ràpidament perquè ha vist les orelles al llop, les ha vist allà mateix. Per tant, però mai és tard, perquè sempre millora. Això del rellotge epigenètic, per mesurar l'edat biològica, no és fixa. Si veritablement, si canvies la conducta, millora. Aquest rellotge l'has donat una mica de corda i ara va millor.
3: I he llegit que la Maria tenia una microbiota d'una nena. Potser no valorem força o suficientment la nostra microbiota, la importància que té, no?, pel nostre cos.
0: Sí, la microbiota cada cop és més important. Nosaltres som nosaltres i els éssers que viuen amb nosaltres, que són molts, des de bacteris, virus, protozoos, que viuen amb nosaltres contínuament cada dia.
1: Els que no veiem potser són més que els que veiem,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, són bastants. Jo som més optimista, que som més nosaltres encara, però tenim molts convidats a casa, no?, amb nosaltres, i són molt importants. I cada cop a medicina tenen més rellevància. Per exemple, hi ha tractaments de malalties inflamatòries digestives que comencen fent-se en trasplants de femta, per exemple. No és la femta dieta que fiquen una pastilleta que té els bitxos, no?, en aquest sentit, però és quelcom molt important. I ara estem començant a estudiar, nosaltres al laboratori, l'altre estem de la vida, és a dir, persones que són molt jovenetes, però semblen molt, molt grans, que tenen un envelliment prematur, molt prematur, però persones que tenen una esperança de vida molt curta perquè estan envellint superràpid.
1: El camí contrari de la Maria,
0: no? El camí contrari, és l'excepció contrària, per veure els extrems, dels dos extrems s'aprèn sempre, en aquest sentit, no?, i a veure què passa amb, per exemple, la microbioma d'aquestes persones, però pot ser perfectament que Hi ha un estudi que diu que trasplants de microbioma ajuden a alentir l'envelliment, també. Per tant, és una àrea de molt interès. I, a més, el que podem intervenir nosaltres, perquè la dieta, en part, és important per introduir aquestes bactèries al tub digestiu.
3: Mm-hmm. Doncs em quedo amb aquesta idea que dèiem abans, mai és tard, per començar a cuidar-nos i a veure, no aconseguirem potser arribar a la de la Maria, potser sí, però com a mínim la qualitat de vida que sigui bona i la puguem mantenir molts anys. Manel Esteller, Eloi Santos, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
3: Doncs acabem d'escoltar quin és el secret per viure també com va viure la Maria Branyes fins als 117 anys i us estem preguntant això. A vosaltres us agradaria arribar molt lluny, viure molts anys, si és que la condició és bona, si és que esteu bé de salut?
5: La pregunta del dia és tan fàcil que és quants anys li agradaria viure, si està bé? Quants anys li agradaria viure? Fixa't si és fàcil aquesta pregunta, eh? Sí, sí. Vull dir, no cal pensar massa, vull dir, tothom té una opinió al respecte, formada des de... Doncs no es veu que no...
3: A mi em sembla difícil, vull dir...
5: Et sembla difícil?
3: Sí,
5: vull dir, perquè potser l'audiència d'aquest programa... M'estàs dient que l'audiència d'aquest programa esperarà fins les 13:45 per enviar el seu missatge al respecte?
3: Estàs fotent bronca, ja?
5: Home, doncs és que em sembla una vergonya que... escolti'm, senyora, que és dilluns... Però ja es poden començar a fer coses avui mateix, ja no cal esperar dimarts. Envia la nota de veu, 676-760908. És una pregunta tan fàcil que, miri, si vostè la respon ara mateix, se la respon a vostè mateixa o a vostè mateix, i ja la té resposta. Ja està, ja ha fet aquesta feina a la vida. Quants anys li agradaria viure? 676-760908. Si vostè no contesta...
3: Potser no passa res, no passa
5: any,
3: res.
5: Em traurà anys de vida a mi.
3: No, tu sempre deies, moriré jove, mira, ja no has arribat.
5: Bueno...
3: Oh, no t'has de veu al 676-760908. I qui no sé si voldrà viure per sempre és la Núria Mora, a Lleida. Núria Mora, bon dia.
6: Què tal, bon dia. Tu jo, què? Si vols, t'envio nota d'àudio.
3: Home, sí. Amb la bronca que acaba de fotre el Robert. Va, Núria, explica'ns d'entrada què és el que ens espera avui a la ciutat Lleida.
6: Doncs farem una doble fotografia del cap de setmana, del que ens ha deixat. D'una banda, amb aquest pont de la Diada i les bones dades turístiques que hi ha hagut per anar tancant l'estiu, en plena ocupació al Pirineu, però també amb Tàrrega ple de gent gaudint de la Fira del Teatre al Carrer. I després també doncs, la fotografia esportiva. Tenim temps de tertúlia, com tots els dilluns, avui amb David Batxiller i amb Marc Perelló per donar un cop d'ull doncs, a tota l'actualitat esportiva, que ja n'heu fet 5 cèntims, la Lliga sí. Catalana que enfrontava Lleida i el Barça. Doncs bé, aquí Lleida plantant cara fins al final, tot i que el títol se'n va anar cap a Barcelona. Però vaja, ho comentarem també àmpliament amb temps de tertúlia.
3: Núria, ara sí que no t'he deixat dir fins a quina edat t'agradaria arribar si arribes en bones condicions.
6: Doncs és que és això, aquesta és la clau. Els màxims possibles amb la màxima dignitat i de la millor manera i tenir sobretot el cap a lloc.
3: I han arribat.
6: I no donar feina.
3: No t'has de veure.
6: I no donar feina,
3: això també és
6: el que diu molta gent.
3: Fills,
6: sí. No donar feina als que hi ha al voltant.
3: Ja van arribar notes de veu, Núria, després de la bronca del Robert.
6: Vinga, perfecte.
3: No Núria Mora, gràcies, fins demà.
6: Fins demà, que vagi bé.
3: Temps ara pel butlletí de la una, nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
7: És la una a mediodia en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. La juez María Tardón ha pedido al juzgado de Ceuta que investigue una querella contra el delegado del gobierno que valore inhibirse y remitirle la causa a ella. Entiende la magistrada que puede estar investigando los mismos hechos por lo que sería competente la Audiencia Nacional. Eva Llamazares.
9: La juez Tardón cree que la investigación abierta por el juzgado 6 de Ceuta a raíz de la querella contra el delegado del gobierno puede incluir los mismos hechos que ya está investigando ella. Magistrada del órgano competente para instruir la causa, la juez le remite el auto de apertura de su investigación para que lo valore y si hay coincidencia se inhiba en favor de la Audiencia Nacional. Los querellantes de Acteoir denunciaron en los tribunales ceutíes, entre otros hechos, diversas intervenciones de Miguel Ángel Pérez Trián tras la avalancha, declarando que la frontera estaba perfectamente segura con cerca de 3.000 efectivos dedicados exclusivamente a garantizar la seguridad, mientras que, según los sindicatos, no había llegado ni un policía más. Canarias a Ceuta.
7: A la situación en Ceuta se ha referido el ministro del Interior desde Mieres. Fernando Grande Marlaska asegura que se ha llevado a cabo un número muy importante de triajes a los migrantes que siguen en la ciudad autónoma. Dice Marlaska que más de 5.300 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto y que otras 300 han sido expulsadas.
10: Incluso se están haciendo expulsiones en esos términos. No solo las salidas voluntarias, es decir, los retornos voluntarios, que desde el 10 de agosto son más de 5.300, también hay las expulsiones judiciales, es decir, de esas personas que detenemos por la comisión de distintos delitos, ponemos a disposición judicial, llevamos ya en ese sentido 300, que es una forma también de actuar y de aplicar la ley.
7: Y el CIS ha publicado su barómetro electoral de septiembre, el primero después de ese asalto a Ceuta, y aunque el PP recorta 2,5 puntos al PSOE, los socialistas seguirían ganando las elecciones con una ventaja de 5,5 puntos, según el centro que dirige Tezanos, Juan de Dios Colmenero.
11: La crisis de Ceuta, según el CIS de Tezanos, no solamente no le pasa factura al gobierno y a Sánchez, sino que le mantiene a una distancia de 5,5 puntos porcentuales en intención de voto. Los socialistas lograrían el 31% de los votos, solo 3 décimas menos que en julio. El Partido Popular 25,5, 1,6 puntos por debajo del último barómetro. Vox 16,6 y en fuerte caída Sumar y Podemos con el 5,7 y el 3,7 de los votos. Para el 82% de los encuestados cree que hay que reforzar la frontera con Marruecos, aunque el CIS de Tezanos hace hincapié y hasta 3 preguntas sobre la injerencia externa apuntando a Estados Unidos, Rusia e Israel y ninguna pregunta sobre la gestión del Ejecutivo.
7: Sepan además que el ministro Bolaños ha presentado un recurso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de archivar su queja por el comportamiento del juez Peinado durante su interrogatorio. Acusa a los vocales conservadores de corporativismo. No defienden el interés general, dice el ministro en su escrito, ni son capaces de reponer el daño al prestigio de la justicia que ha hecho Peinado. Y en Finlandia ha comenzado ya la cumbre europea sobre el Ártico, en la que los líderes comunitarios debatirán sobre la seguridad en esta región clave. A su llegada, la alta representante para asuntos exteriores, Kaja Kallas, ha animado a los socios a seguir apoyando a Ucrania. Les ha pedido que no se dejen intimidar por el ataque ruso a un tren cerca de la frontera con Polonia. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
12: La alta representante interpreta el ataque a un tren cerca de Polonia como un mensaje claro de intimidación a los países occidentales para que disminuyan su apoyo a Kiev. Está claro que está pensado para asustar, dice.
13: It is clearly meant to scare Western countries.
12: En su opinión, Occidente debería hacer exactamente lo contrario.
13: I think we should act the opposite.
12: Y demostrar que estamos apoyando a Ucrania.
13: We should show that we are there for Ukraine.
12: Incluso apoyando a este país todavía más, decía Kaja Kallas.
7: Europa no está preparada para afrontar los efectos del cambio climático, lo ha dicho en Madrid la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Teresa Rivera.
14: Europa, que ha sido el continente que se ha comprometido con mayor credibilidad y ha puesto en marcha, ha adoptado medidas para reducir emisiones, siendo el continente más rico, todavía no está preparado para gestionar esos efectos tan nocivos.
7: Y en Gandía, la Policía Nacional ha detenido a un pederasta reincidente que distribuyó fotografías sexuales con su bebé de apenas un año y compartió en foros pedófilos otras imágenes de la hija menor de su pareja, asegurando que había abusado de ella. Redacción en Valencia, Nuria Moreno.
15: Los agentes analizaron los detalles del material hasta ubicar el escenario de esas imágenes en una vivienda de Gandía. El pasado 1 de septiembre, la policía arrestó al hombre de 39 años y nacionalidad española que contaba con antecedentes por hechos similares. Llegó a esconderse dentro de un armario para evitar su detención. Presumía en internet de haber abusado de la menor de 16 años y de haberla drogado, algo que la víctima negó a los agentes. Tras pasar a disposición judicial, el detenido ya ingresado en prisión, acusado de delitos de pornografía infantil y revelación de secretos.
7: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
16: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
17: Te ayudamos con septiembre a base de goles y de fútbol del bueno. Arranca la intersemanal con 3 partidos tras la reciente visita del Barça. El Elche recibe en casa al Real Madrid.
18: Quiero ganar con el máximo posible de goles.
17: Además, el Rayo se mide al Español en Leganés y el Alavés anfitrión al herido Valencia en Mendizorroza. Alfombrada la 6ª jornada en Radio Estadio. Este martes desde las 7 menos cuarto, web, app y emisoras de Onda Cero.
19: Cómo me han quedado las líneas, ¿eh? Ni Miguel Ángel.
20: Es verdad.
16: Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Miriam Frank.
3: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe. Ja sabeu que els dilluns volem descobrir la

0: ciutat, així que marxarem amb en Xavi Casinos fins al número 13 del carrer Boters per saber què s'hi amaga darrere del relleu que trobem a la façana. També reflexionarem una mica sobre el futur que ens espera si seguim acceptant totes les cookies que trobem a internet. D'entrada, ja ho ha fet el Jaime Novo, el seu llibre Rowan March, El Consenso. Seguirem descobrint Barcelona amb el Gerard Sanz, com sempre, amb transport públic, i avui més que mai, és que ens espera dalt del primer minibús 100% elèctric de la ciutat. I acabarem, com cada dilluns llegint, avui amb les recomanacions que ens portarà la Belén Vieira. Des d'ara i fins les dues, comencem.
1: A Onda Cero, la ciutat.
0: I com dèiem, comencem descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casinos. Xavi, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: On anem avui?
2: Avui anem, com ja s'ha anunciat, al carrer Boters, exactament al número 13, que és un edifici d'origen medieval, tot i que reformat al segle XVIII. I allà trobem, a l'alçada del primer pis, un relleu rectangular on veiem representat un lleó alat, que és el símbol de l'evangelista Sant Marc,
0: sí.
2: I una bota. Això significa que aquest edifici, això està documentat, en algun moment va tenir a veure amb el gremi dels sabaters de Barcelona, que va ser un dels gremis medievals més poderosos que va tenir la ciutat, junt amb altres, però aquest en concret va ser bastant poderós. De fet, sabem, segurament d'abans, però sabem que el 1556 està documentat que aquí tenia la seu al gremi. 10 anys més tard van adquirir i van construir un edifici no massa lluny d'allà, que va ser el seu gran moment d'esplendor en quant a seu, que va ser una seu en el carrer desaparegut ja de la Corríbia. El carrer de la Corríbia era un carrer que feia una mica com de curva, que anava de la plaça a Nova fins al carrer de la Tapineria, és a dir, creuant el que avui és l'avinguda de la Catedral. Quan a la postguerra es van enderrocar tota aquesta illa d'edificis, perquè a més havien resultat afectats pels bombardejos de la Guerra Civil, i van deixar al descobert un tros de la muralla romana i les seves torres en allà mateix, doncs aquest edifici va ser traslladat peça a peça, pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri, on encara hi és, amb la seva façana, i una altra vegada el seu símbol del lleó aïllat representant a Sant Marc.
0: Que curiós.
2: Sí, bastant curiós tot. Bueno, la qüestió és que en fi, en aquest carrer, aquí en el carrer Boters, és on trobem aquí el passat del gremi de sabaters, hi ha qui pensa, perquè també hi ha una bota, que el nom de carrer Boters, que durant molt de temps identificava l'ofici que hi havia en aquell carrer, doncs tenia que veure amb els sabaters, però eren altres botes. Eren les botes de barrils que s'utilitzaven per altres menesters que no pas per calçat.
0: Oh, mira.
2: Bueno, és igual. En qualsevol cas, la cofradia de Sant Marc, que era la que representava una mica el gremi, tenia la seva capella a la catedral i està documentada a Barcelona des del 1203. I des del 1257 formava part ja del Consell de Cent. Això dona una idea de que tenia un cert poder de, doncs, per fer la nova seu al carrer de la Corríbia, que era cinema de Sant Felip Neri. Veurem que no era una seu qualsevol. Anava una mica més enllà de la del carrer Boters. Bé, aquesta és la història fins aquí d'aquest passat del carrer dels sabaters al carrer Boters.
0: Però sabaters o feien botes? No em liguis ara.
2: No, al carrer Boters feien botes de vi o per altres coses. Però el que passa és que no al carrer Boters, per alguna raó, va haver-hi aquesta seu del gremi de sabaters. Al carrer Boters hi havia boters. Els sabaters estaven més o menys agrupats al carrer de la Tapineria, on també hi havia sastres. Però en lloc de dir el seu carrer Sabaters, es va dir carrer de la Tapineria.
0: I hi ha més símbols com aquest, el lleó alat i la bota, vull dir, perquè és això, cada carrer tenia una mica assignat el seu gremi. Imagino que també ho distingien amb algun dibuix a la façana.

0: tant.
1: Sí, és no a Can Ratlleu que hi ha aquí en el carrer Boters.
0: Però vull dir, hi ha d'altres exemples a Barcelona?
1: Ah, sí, sí, home.
0: Deuen haver-hi molts,
1: no? La pròpia Nova Seu, antiga Nova Seu, del carrer de Sabat.

0: Onda Cero, la ciutat.
1: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
2: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jacquard 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
3: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
0: Això és la ciutat.
4: Com cada dilluns marxem d'excursió per Barcelona i la seva àrea metropolitana per explicar-vos coses interessants. Avui el Gerard s'ha anat fins al dipòsit de transports metropolitans de Barcelona, al barri d'Horta. Es tracta del dipòsit més gran i modern d'entre tots els equipaments de TMB, a més de ser un exemple de sostenibilitat, ja que compta amb una gran placa fotovoltaica per cobrir part del seu consum. Avui, però, no descobrirem com funciona aquest dipòsit, un tema que també seria molt interessant. Ara us explicarem per què el Gerard se n'ha anat fins allà, però com estem fent aquesta temporada, abans d'entrar en matèria, Gerard, explica'ns com podem arribar fins a aquest dipòsit en transport públic.
5: Doncs mira, aquest dipòsit es troba a la part alta de Barcelona, al barri d'Horta, just per sobre de la ronda de dalt, entre les parades de Canyelles i Mundet de la línia 3 de metro. Però entre aquestes dues parades, per sota de les rondes, hi ha una parada que és la de Valldaura, també de la línia 3, i aquesta és la que hem escollit amb el Dani Sánchez per anar fins al dipòsit, ja que és la que després ens fa caminar menys distància, i això és el que hem fet, baixar-nos a Valldaura i fer a peu el pas que creua la ronda fins a arribar a aquest dipòsit. Però si no voleu o no podeu fer aquest camí a peu, doncs sempre podeu agafar l'autobús 102 o el B25 i fer una o dues parades. La primera us deixa als peus del dipòsit, a la sortida de vehicles, i la segona a la part més alta, a la porta de visites, diguem, l'entrada de per on entren les persones. Ja que a la primera excursió, Míriam, vam explicar grans trets la història de la parada de Jaume I, grans trets la història de la parada de... si et sembla, expliquem alguna dada d'aquesta parada de Valldaura. Aquesta parada es va inaugurar el 21 de setembre de l'any 2001, per tant, és a punt de complir un quart de segle. Va ser una de les parades que va allargar el trajecte de l'L3 des de Montbau, que era aleshores la darrera parada, fins a Canyelles, que és el final de la línia actual, i rep el seu nom pel passeig de Valldaura, que és on es troba la parada. D'on ve aquesta nomenclatura de Valldaura? Doncs el nom d'aquest passeig ret homenatge al desaparegut monestir de Santa Maria de Valldaura, que es trobava a la Serra de Collserola.
4: Doncs ja tenim ubicat aquest equipament i la ruta de transport públic que heu seguit per anar-hi, però com dèiem, avui el protagonista no és aquest dipòsit, sinó un dels nous vehicles amb els que compta aquest equipament. Així que Gerard, explica'ns.
5: Doncs es tracta de l'autobús de barri de la línia 185, en el que ja ens trobem a bord. I és que aquesta línia, que cobreix el trajecte entre el metro Canyelles fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha estrenat el primer minibús 100% elèctric que s'incorpora a la flota de busos de TMB. I, evidentment, no serà l'únic, ja que en les properes setmanes 4 minibusos més han de sumar-se a la flota, cobrint les línies que es requereixin segons les necessitats operatives d'entre les 22 línies del barri amb les que actualment compta TMB. Aquest vehicle neix de la licitació llançada el 2024 per adquirir un total de 23 nous busos elèctrics de bateries 18 de doble pis i 5 minibusos, els primers d'aquestes característiques que el transport públic adquireix per incorporar al llarg d'aquest any per substituir els vehicles que arriben al final de la seva vida útil. Amb aquesta passa, TMB segueix avançant fermament en la descarbonització del transport públic. I per conèixer més detalls d'aquest nou minibus elèctric, tinc aquí al meu costat el Marc Sánchez. Ell és tècnic d'adquisició de nova flota de TMB i l'encarregat, doncs, d'analitzar els vehicles que opten a incorporar-se a la flota abans de fer la darrera passa i formar-ne part de forma definitiva. Què tal, Marc? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, explica'ns quines característiques tant físiques com tècniques té aquest nou minibús.
6: Doncs aquest nou minibús és del fabricant xinès Yutong,

0: i diguéssim que té unes particularitats una mica especials, i és que és el primer vehicle que tenim completament de pis baix. És a dir, en el moment en què entres al vehicle no trobes cap esglaó fins a l'última fila de seients. Això permet que, al ser una tipologia de bus en el qual sovint...
1: L'autobús és el dipòsit, evidentment, que suposo que ja té l'equipament necessari, en aquest cas una estació de càrrega elèctrica, no? Suposo que a mitjà termini aquest dipòsit anirà canviant una mica, s'anirà, entre cometes, electrificant, no?
0: Exacte. Nosaltres, des del Departament de Nova Flota, estem en coordinació amb el Departament d'Infraestructures, i a l'hora de fer una nova compra també hem de tenir amb anterioritat tota la infraestructura elèctrica per a dur a terme el servei amb normalitat. És a dir, nosaltres el que es va fent es fa un pla de flota a mitjà i a llarg termini, de manera que a la mesura que anem tenint més carregadors i més potència a cadascuna de les cotxeres, es va incorporant aquesta flota elèctrica per tal de descarbonitzar també la flota que tenim actualment en servei.
1: Ja que parlem de la càrrega dels autobusos, quina autonomia té aquest autobús? I no sé si té més autonomia que un autobús de combustible.
0: Doncs nosaltres, a l'hora de preparar la licitació, el que estem fent és fem una sèrie de proves amb el propi vehicle per tal de garantir que ens aguantarà, és a dir, tindrà la capacitat i l'autonomia per fer un servei de 14 hores diàries. I sempre ho fem en les pitjors condicions possibles, és a dir, en un dia de molta calor, amb l'aire condicionat funcionant a màxim rendiment, i d'aquesta manera ens assegurem que durant tota la vida del vehicle podrà funcionar i podrà donar el servei que requereix a la línia on hi vagi destinat.
1: Clar, clar, aquí el pitjor escenari seria que l'autobús es quedés parat i aquí no hi ha res a fer, no?
0: Exacte, exacte. Això és la nostra màxima prioritat, perquè sabem que és un dels punts dèbils que podria tenir un vehicle elèctric, i d'aquesta manera ens curem en salut.
1: I a nivell de velocitat, o de potència, millor dit, és comparable a la potència que poden tenir els autobusos de combustible?
0: Totalment. De fet, tenim un avantatge, i és que els motors elèctrics tenen un parell molt més gran, és a dir, quan tinguéssim una pendent molt pronunciada, podria respondre millor des de baixes revolucions. Bueno, en aquest cas, no tindria revolucions com un motor de combustió. És a dir, veiem que el rendiment que té és òptim i que realment funciona molt bé.
1: I a més estem podent fer, Marc, l'entrevista molt bé, sense cap soroll, eh? Jo no em puc imaginar una entrevista com la que estem fent ara amb un autobús de combustible. És molt silenciós, realment.
0: Exacte. Això ens té aquest avantatge. Sí que és veritat que un cop no tens el motor de combustió de fons, no? Sents més els sorolls del carrer, d'altres, bueno, de la gent com parla, però bueno, al final la idea és avançar cap a la descarbonització, i tal com va comentar la nostra presidenta, l'Aibonet, el dilluns passat, la idea és anar cap a poder descarbonitzar en els propers anys pràcticament tota la flota.
1: Ara ens està portant la Verònica, la conductora d'aquest autobús, que suposo que ha hagut de passar una formació prèvia, no?
0: Exacte, quan hi ha un nou bus que es posa en servei, el que fem és es fa una sèrie de formacions, tant pel personal de conducció com pel personal tècnic de taller, de tal manera que puguin estar al dia del funcionament, de totes les tipologies, tots els missatges que puguin aparèixer en pantalla, i d'aquesta manera tenir des del primer dia un servei professional i amb el màxim confort pel passatge.
1: Míriam, t'escolta el Marc.
2: Marc, què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Aquest minibús ja ha entrat en servei oficialment, i si és així m'agradaria saber com ha anat els primers dies.
0: Sí. Doncs ara mateix tenim el primer vehicle en servei. Va entrar en servei el dilluns, on es va fer la inauguració juntament amb la direcció i amb la presidenta de TMB. I durant tota la setmana passada va estar en servei a la línia 185, i pel moment tot funciona correctament, no hem tingut cap incidència tècnica, i esperem que així sigui al llarg de molt de temps.
2: I per què heu triat precisament aquest recorregut en concret per fer, doncs, aquest primer tastet del que és el vehicle 100% elèctric?
0: El tema és que, bueno, s'han pensat en diverses línies, però aquesta és una línia que tenim, que per aquestes dimensions de bus i aquesta tipologia de bus hem pensat que seria una bona manera d'iniciar el servei, i aquests dies, diguéssim, estem acabant de...

0: de fer proves per veure a quines altres línies podem encabir aquests vehicles.
1: Explicava el Gerard a la introducció que està previst que d'aquí a finals d'any s'incorporin 20 autobusos estàndard de 20 metres, de 12 metres també elèctrics i 24 autobusos articulars d'aquestes característiques, però de 18 metres. Clar, entenc que això deu ser una mica la prova de foc, no? Perquè una cosa és un autobús de dimensions i capacitat més reduïdes com en el que us trobeu vosaltres i l'altre és un autobús més gran, no?
0: Exacte. Sí que és veritat que en aquest cas tenim el primer minibús elèctric, llavors això diguéssim és un repte per nosaltres, perquè sí que és veritat que la solució d'un minibús elèctric al mercat avui en dia és bastant limitada, per tant d'aquesta manera sí que hem fet aquesta prova amb els 5 primers vehicles, però en canvi d'autobusos de 12 i 18 metres ja en tenim uns quants en servei, la veritat que funcionen perfectament, hem tingut una molt bona resposta tant dels propis usuaris com a nivell de garanties i fiabilitat. I bueno, d'aquesta manera el que estem fent és, sempre que es pugui i que ho permeti la tecnologia, anar cap a aquesta solució elèctrica. Aquests vehicles sí que és veritat que s'espera que sí, ara mateix estan en producció i esperem poder incorporar-los en els propers mesos.
1: Clar, ens deies...
0: De cara al 2027.
1: Ens deies que aquesta és la primera passa en el procés de descarbonització de la flota TMB dins del programa Agenda Bus 2026-2030, que contempla que en aquest període de temps el 30% de la flota sigui ja de zero emissions. Entenc que és una gran passa del transport públic a nivell mediambiental, no?
0: Sí, exactament. Les directrius que hi ha des de la direcció de TMB és que tenen un compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient i sobretot en descarbonitzar el que seria tota l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, seguint aquest compromís, el que s'intenta és, sempre que, tal com he comentat, la tecnologia ho permeti, anar cap a vehicles que són de zero emissions, ja siguin elèctrics o inclús també en tenim alguns d'hidrogen.
1: Clar, no sé si podem preveure en quin any podríem veure el 100% de la flota d'autobusos de zero emissions.
0: Clar, això és un tema una mica més complicat, perquè arribar al 100%, ara mateix estem en procés. Això, durant els propers anys, mentre es vagi renovant la flota, cada cop anirem augmentant el percentatge. I la idea, tal com va comentar la Laia Bonet el passat dilluns, és que amb les incorporacions que ja tenim previstes de cara a aquest proper any, hi arribem a aproximadament al 30% de la flota que sigui ja zero emissions. Llavors, arribar al 100% de zero emissions és un repte per nosaltres, però sabem que tard o d'hora ho acabarem aconseguint.
1: Bueno, a poc a poc, de moment aneu pel bon camí. Marc, per últim, m'agradaria saber què diuen els usuaris.
0: Doncs, mira, al llarg d'aquesta setmana el que hem pogut obtenir són bons comentaris. De fet, és un vehicle, aquest vehicle del minibús, és un vehicle que crida molt l'atenció, tant per les seves característiques, dimensions i la forma que té. És algú que veiem pel carrer, que inclús la gent fa fotos, s'ho mira, i de veritat que per ara hem obtingut només comentaris positius.
1: Marc Sánchez, moltíssimes gràcies per acostar-nos i descobrir-nos el que, sens dubte, doncs és, com dèiem, el futur del transport públic. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gerard Sanz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez, també moltíssimes gràcies a vosaltres per explicar-nos-ho.
2: Vinga, Míriam.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Doncs mira, si tenim menys contaminació, doncs també millora la nostra salut, així que podrem arribar més lluny, ser més grans. Però clar, vosaltres voldríeu arribar als 100 anys? Si ho fem en bones condicions, eh? Això és el que us estem preguntant avui i això és el que ens esteu responent.
4: Hola, bon dia.
1: Hola.
4: Robert, no nos echen la bronca.
1: Ai, Robert.
4: Vale, mira, te contesto. Jo me gustaría vivir 100 años.
1: Muy bien.
4: Vale? Sería... un centenario, no sé. Bueno, 100 años, estando bien, evidentemente. Así que, venga, ahí lo dejo. Un besito para todos.
5: Bon dia, nois. Doncs a mi no m'agradaria viure molts anys. És que, a veure, si estàs estupendíssima, però jo crec que jo sempre dic que a partir dels 85 ja va el declive. O sigui, i jo si em trobo que a partir d'aquesta edat, pues com que no el toco, oye,

0: Pues voto y cap a l'altre lloc. En fi, que és que no val la pena quedar-se aquí.
1: M'encanta.
0: Patint i patint. A partir dels 85, 87, com a molt.
1: Si no estàs bé.
0: I oi, adéu-siau. Que tingueu un bon dia. No?
2: Hola, família.
1: Hola.
2: Dilluns. I bona setmana.
1: Igualment.
2: Adéu, a mi sí que m'agradaria viure fins a ser molt, molt gran, però amb el cap bé, amb el meu cos bé, fent les meves coses, jo poder sortir, estar amb les amigues, amb les persones a les que estimes.
1: Clar que sí.
2: Així sí, tenint una qualitat de vida, i tant que sí, que et donin el 116 o el 120 o el 100, però estan perfectament, estan bé. Això sí, i disfrutant de la vida. Petons. Robert, que jo ja estava enviant la nota de veu i això que estava amb el cotxe, que no hauria de fer-ho.
1: No ho facis.
2: Dic, no, contesto ara. Bueno, estàvem en una rotonda i estàvem parats perquè la rotonda estava molt lenta. O sigui, que jo havia contestat abans que em reganyessis.
3: Vale.
2: Una abraçada.
4: Hola, bon dilluns.
1: Hola.
4: Bueno, aquesta pregunta, tela. Jo crec que fins als 80 estaria bé, sempre i quan em pugui dutxar jo, afaitar-me jo, vestir-me sol, valdre'm per mi mateix. Però caure amb una cadira de rodes, amb penyals, que em tinguin que rentar i fer-me tot, per allò no passo. Apago el llum i adéu, muy buenas. Adéu-siau.
5: Pues a mí me gustaría vivir el tiempo justo y necesario, aunque sea egoísta, pero que no tuviera que ver morir ni a mi hijo, ni a mi mujer, ni a mis amigos. Justo antes de eso que muera yo. Venga, la edad me da igual. Hasta luego.
6: Buen día. Pues yo mientras tenga salud, no me importa vivir 80, 90, 100 años. Mientras tenga salud y pueda valerme por mí misma, no me importa la edad. Y justo ayer lo hablamos con mi marido porque el domingo fuimos a... vino un grupo que se llama Sirex, que a lo mejor alguno conoce.
1: Yo no
6: lo conocía. Los cantantes tenían una media edad de 80 años. Pero los hubieseis visto cómo cantaban, cómo tocaban. Bueno, una pasada, ¿eh? Y digo, yo ves, así firmo yo, llegar a esa edad y estar bien, tener actividad, tener movimiento. Si no, no quiero, ¿eh?
1: Vam parlar al programa especial que vam fer des de Vilanova.
3: Des de Vilanova, sí, que el Leslie ens va animar al programa.
1: Leslie, que és una meravella
3: de... L'hauríem de contractar de tertulià o de comentarista.
1: Ah, mira, no en parlaríem ni tu ni jo.
3: No.
1: Tu saps el que parla el Leslie?
3: Totalment.
1: Home, no parla, calla.
3: Parla moltíssim.
1: M'ha fet gràcia una cosa, que tots pensem una mica... si estem bé, si no ens han de fer les coses, si podem tenir autonomia. Però un oient que ha dit, no veure morir els meus fills,
3: això és important, sí,
1: ni
3: sí.
1: La meva dona, ni... I és que és la base, vull dir, sí, qui vol veure morir els seus fills? No, sí, ni els amics, perquè clar, pensar, si vius fins als 120, malament, has vist morir com a mínim els amics, no? I segurament algun dels teus fills, amb la qual cosa això no ha de passar a ningú.
3: Jo penso, quan els meus pares van a enterraments ara, ja a aquesta edat, de tots els seus... Dic, és que quan et veus que vas enterrant tots els teus, vol dir que després vas tu...
1: No, quan enterres els teus pares,
3: sí.
1: Ja la següent generació ets tu, per llei de vida, i que sigui així, tu, que no vinguin els de... marxin abans els de darrere.
3: Jo faré com el Víctor Lozano, em prendré la pòcima aquesta de la pòcima de l'eternitat, i aquí per sempre, fent ràdio amb 220 anys.
1: Doncs tota teva. Tens aquesta cadira? Jo no penso estar aquí fins als...
3: Jo sí.
1: Fins als 80.
3: Jo donant pel sac fins al dia abans de morir-me estaré fent...
1: Però a la ràdio ha de ser. No envies algun WhatsApp i ja està.
3: No, aquí estaré.
1: I vosaltres fins quan us agradaria viure? Notes de veu al 676 76 0908. Prometo que el Robert no donarà més bronques. No, deixa'ls tranquils.
3: No. Escolta'm, els correctius tenen sempre un resultat.
1: Canvien si volen i si no volen,
3: Són meravellosos i meravelloses. Han arribat una mala missatges ara.
1: Totalment. Home, amb el que els has dit, com per no enviar.
3: Els estimo.
7: Això és La Ciutat.
1: Us heu preguntat alguna vegada què passa amb tot el que acceptem a internet? Què són les cookies i per què les fan servir les empreses? Doncs de tot això ens fa reflexionar Rowan March, El consenso, la primera novel·la del periodista Jaime Novo. Jaime, què tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, qué ilusión estar en Onda Cero contigo. Gracias, Miriam.
1: Compañero de Onda Cero, también podemos decir.
8: 21 años en Onda Cero, en Madrid, sí.
1: Pues encantada de tenerte aquí en Barcelona, en la ciudad. Oye, Jaime, ¿podríamos decir que este libro es una distopía sobre los riesgos que corremos cada día, cuando damos estos permisos al algoritmo? Y es una cosa que todos hacemos.
8: Sí, aceptar cookies, ¿no? Y términos de uso y condiciones, cada página luego lo llama...

0: muy majos y lo pasamos muy bien. Vamos a ver si tenemos suerte.
1: Y ahora lo que estamos mirando es a ver qué fechas y qué destino conseguimos, porque me imagino que habrá bastante gente intentando reservar.
2: Hay más de 4,5 millones de personas acreditadas, pero plazas para apenas 1 de cada 5. Además, este año el programa permite viajar con mascota en determinados destinos de costa.
3: Y en Madrid, en el Hospital Niño Jesús, se ha creado la primera unidad de investigación integral de leucemia infantil, un cáncer que es el más frecuente entre los más pequeños. Cada año se hacen 380 nuevos diagnósticos. Se busca mejorar y personalizar los tratamientos para que sean más eficaces. Madrid, Marisa Menéndez.
4: Primera unidad de investigación integral de leucemia infantil en España, que rompe la brecha que hay entre ciencia y medicina, integrando la información del propio paciente con la experimental, creando así una especie de única carpeta con mucha más información. El objetivo es estudiar qué ocurre antes, durante y después de la enfermedad para personalizar y mejorar el tratamiento. Isabel tuvo leucemia con 15 años, ahora es médico y para ella esto es el futuro.
5: Va a permitir mejorar los datos que existen sobre los pacientes que son tratados de leucemia infantil y eso lo que va a facilitar es mejorar la supervivencia, disminuir los efectos secundarios que tienen las terapias porque al final se van a enfocar en características individualizadas de los pacientes y además estudiar ¿qué tipo de pacientes tienen esta enfermedad para poder detectarla incluso antes de que aparezca?
4: La información que genere la unidad estará en un repositorio centralizado al que tendrán acceso investigadores y médicos de hospitales nacionales e internacionales.
3: Pues así, con esta buena noticia nos vamos. Terminamos este ratito de radio en la realización Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
6: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
7: Molt bona tarda. La conferència de Drassanes tindrà aquesta tarda una segona part. Fa 2 anys l'acte va servir a Salvador Illa per impulsar la seva carrera electoral cap al Palau de la Generalitat i amb la d'aquest vespre l'objectiu és recuperar la iniciativa política després d'un inici de curs convuls amb una vaga de docents i una crisi a la cúpula de la policia. Illa vol fer una mirada més a llarg termini cap a la Catalunya del futur, sabent que amb els pressupostos a la butxaca té garantida la governabilitat fins al 2028. Ara bé, continua sent presoner dels seus compromisos amb Esquerra i Comuns, que també tenen el seu propi projecte. Sense el suport dels seus socis al Parlament, el president català trepitja el terreny dels desitjos i dels somnis. I aquests socis volen que Salvador Illa toqui de peus a terra i gestioni els problemes dels catalans. Ricard Jiménez, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi. Sí, educació i habitatge. Aquestes són les prioritats d'Esquerra i dels Comuns. Qui retreuen al president no està a l'altura de les circumstàncies. Escoltem el republicà Isaac Albert i Aina Vidal dels Comuns.
9: El president Illa emmarca prou bé les dificultats i els problemes que té el país, però sí que és evident que el govern no està a l'alçada.
10: Per tant, esperem que avui doncs no faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
8: Això sí, cap de les dues formacions es planteja tombar l'executiu d'Illa.
7: Més crític és encara el balanç que fan els partits de l'oposició. Ferran Cuixart, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que Illa ha fracassat en tots els seus reptes, mentre que el portaveu del PP català, Juan Fernández, el convida a plegar si no és capaç, diu, de resoldre el col·lapse dels serveis públics.
12: Per molt que el president Illa es miri d'amagar darrere d'aquesta polarització, el cert és que el seu govern ha tocat fons.
13: De com pretén resoldre el problema de col·lapse de serveis públics de Catalunya. I si no n'és capaç, el que ha de fer és plegar, dimitir i convocar eleccions.
7: La formació professional continua guanyant pes com a camí de futur entre els joves. Ana Utiel, bona tarda.
14: Bona tarda, Gavi. Enguany s'han matriculat en estudis d'aquest tipus més de 76.500 joves, un nou rècord per segon any consecutiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, reivindica que l'FP és una opció de prestigi que encara no ha tocat sostre.
7: I Jaume Collboni reforça la Guàrdia Urbana per intentar aturar l'auge d'armes blanques als carrers.
11: Sí, l'alcalde ha garantit que tots els vehicles de la policia municipal tindran pales detectores d'armes blanques, un anunci que arriba després d'un cap de setmana negre amb diversos ferits per ganivetades. Collboni ha deixat clar que acceptarà la normalització d'aquests fets.
15: No es pot normalitzar ni des del punt de vista cultural ni des del punt de vista dels usos habituals
16: d'alguns d'aquests joves, no?

0: I per tant, la nostra primera reflexió de no normalitzar i una segona de contundència amb la resposta.
1: I de fet, Junts, que ha denunciat el fracàs de les polítiques de seguretat del govern barceloní.
2: Doncs ara repassem el titular d'esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça es manté líder invicte de la Lliga i ahir va sumar la cinquena victòria en 5 partits en imposar-se al Levante per 2-4 al Ciutat de València. L'equip blaugrana li treu 3 punts d'avantatge al Real Madrid. Lamine Yamal ha deixat clar en una entrevista al programa Universo Valdano que ell i Mbappé són els dos millors futbolistes del món, però que creu que ell es mereix guanyar la pilota d'or. I avui s'ha sabut que el clàssic femení de la Lliga F entre el Barça i el Madrid es jugarà el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou.
2: Repassem també la previsió del temps amb el Jordi Oriol. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat o amb intervals de núvols alts i les temperatures màximes en ascens. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Girona, 35 a Lleida, 32 a Barcelona, 29 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà de component oest a la meitat occidental i de component sud a la resta, excepte al Pirineu, on bufarà de component nord. Aquesta tarda, a la depressió central de Lleida, s'esperen intervals moderats de vent. Demà continua el temps estable, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes que baixen a l'Empordà pugen lleugerament a la depressió central de Lleida i sense canvis a la resta. A partir del dimecres s'espera un descens de les temperatures amb l'arribada de certa inestabilitat, especialment a la meitat nord de Catalunya. Pel que fa a les mínimes, demà a la nit pugen lleugerament, al terç sud no canvien. No baixaran les temperatures dels 21 graus a Barcelona, 19 de mínima a Girona i Tarragona, 18 a Lleida. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Jordi. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda i van gustems al control tècnic. Esquerra i els Comuns marquen perfil propi a l'equador de la legislatura amb l'educació, volíem dir, perdó, i l'habitatge. Els socis que van facilitar la investidura de Salvador Illa no es plantegen fer caure el seu govern, però pressionen el president poques hores abans de la compareixença amb què vol marcar el rumb dels 2 anys, Ricard, que resten de legislatura.
5: Sí, des d'Esquerra els republicans posen el focus en l'educació i asseguren que el govern identifica correctament els problemes del sistema, però que no està a l'altura a l'hora de resoldre'ls. Per això han anunciat una ronda de contactes amb docents, famílies, sindicats, experts i altres agents educatius per impulsar un gran pacte transversal que vagi més enllà dels partits i dels governs. Són els portaveus Isaac Albert i Jordi Albert.
6: Resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
7: Les solucions arribaran a partir d'una gran entesa de país, una gran entesa que Esquerra Republicana ha decidit doncs posar damunt de la taula i començar a treballar-la.
5: Els Comuns, en canvi, senten la pressió en una altra de les grans preocupacions dels ciutadans, que és l'habitatge. Han reclamat als diputats del PSC que donin suport al Congrés a una proposta per limitar la compra de pisos per part de fons d'inversió i grans empreses, exigint així als socialistes que facin a Madrid el mateix que han defensat aquí a Catalunya. La seva portaveu, Aina Vidal, explica l'objectiu d'aquesta mesura.
8: I per això insistirem una i mil vegades amb aquesta i amb altres normes per tal de que una mica el sentit comú comenci a imparar i que com a mínim els ciutadans puguem accedir al lloguer, sigui d'habitacions o de pisos, o a la compra, en cas que així es desitgi o sigui volgut per part de qui sigui.
5: Dues carpetes clau, educació i habitatge, amb què els socis d'investidura intenten condicionar l'agenda d'Illa. No qüestionen l'estabilitat del govern, però sí que li reclamen més ambició nacional i respostes concretes en la segona meitat del mandat.
2: El PSC el respon reivindicant l'estabilitat del govern i assegurant que Illa arriba a l'equador de la legislatura amb un full de ruta clar, pressupostos aprovats i la voluntat de continuar desplegant els seus principals projectes de present i de futur. Lluïsa Moret n'és la portaveu.
9: El president Illa té moltes coses a dir. Moltes coses a dir del que s'ha fet fins ara, des del govern de la Generalitat. Com deia abans, un govern que governa, un govern que pren decisions, un govern que dona la cara i que és capaç no solament d'afrontar els problemes, que moltes vegades són problemes per mancances acumulades durant dècades, sinó també assumir els nous reptes del país.
2: Pel que fa a l'oposició, Ferran, s'hi mostren més contundents. Junts i el Partit Popular defineixen com una cortina de fum aquesta conferència i critiquen la gestió de Salvador Illa, que la donen ja per acabada.
1: Els juntaires afirmen que el govern de Salvador Illa ha fracassat després de 2 anys, es pot dir, segons el portaveu Josep Rius, que ho demostra la dotzena de dimissions importants del seu equip i també els fronts oberts amb diferents sectors com l'educació.

0: La conferència, apunta, és només una cortina per amagar-se d'haver tocat fons.
1: El balanç d'aquests dos anys de mandat és que el govern del president Illa ha fracassat en tots els àmbits, per dos motius molt senzills. En primer lloc, perquè són uns mals gestors, i en segon lloc, perquè tenen una submissió total a Pedro Sánchez i a Madrid.
0: Des del Partit Popular Català també ho veuen aquesta conferència com una cortina de fum, un acte per distreure i tapar el que realment s'està vivint a Catalunya amb els serveis públics. El secretari general dels Populars a Catalunya, Juan Fernández, demana a Illa que si en aquesta conferència no és capaç d'explicar per què els serveis públics estan col·lapsats, hauria de dimitir.
2: És que Salvador Illa hauria de donar explicacions de forma immediata de com pretén resoldre el problema de col·lapse de serveis públics de Catalunya. I si no n'és capaç, el que ha de fer és plegar, dimitir i convocar eleccions.
0: I demana que potenciï d'una vegada per totes les infraestructures sense fer tant autobombo.
3: Com dèiem, aquesta tarda Salvador Illa torna a les drassanes, aquesta vegada ja com a president de la Generalitat. És el mateix espai des d'on l'abril del 2024 va presentar la seva proposta electoral sota el lema Unir i Servir. Ara, Ricard, és l'hora de fer balanç d'aquests dos anys de mandat i de dibuixar el seu projecte de futur.
4: Sí, l'acte servirà per exposar la seva visió sobre el futur de Catalunya i donarà el tret de sortida a una setmana de debats i trobades impulsades pel govern arreu del territori. Durant la intervenció, Illa abordarà els principals reptes del territori per a la propera dècada, amb especial atenció a qüestions com l'habitatge, la productivitat econòmica, la formació o la transició climàtica. També analitzarà el context internacional i el paper que vol que Catalunya hi jugui. Es tracta, doncs, de fer una reflexió de fons sobre el rumb de Catalunya i no atendre concretament l'urgència del dia a dia. Illa vol aixecar la mirada, segons fons de presidència, i anticipa de forma compartida quins són els grans reptes que tenim al davant. Tot i això, la conferència arriba en un moment marcat per diversos fronts oberts per a l'executiu, com el conflicte amb els docents després de la vaga d'inici de curs o els recents canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Per això, està per veure si el president aprofita l'acte per pronunciar-se sobre aquestes qüestions d'actualitat.
3: I en el marc de la conferència, el que volem fer també al Notícies Migdia és analitzar aquests dos anys de legislatura i aquests dos anys de govern de Salvador Illa. Un mandat que va començar el 8 d'agost del 2024 amb la promesa d'aconseguir més autogovern per a Catalunya i també un nou model de finançament, però que té diverses carpetes obertes i alguns reptes pendents, Ferran.
0: Sí, un mandat que va triomfar amb el lema que acabem de comentar, Unir i Servir. Sota aquests conceptes, Salvador Illa va basar la seva campanya i va seguir un cop ja assumida la presidència.
5: Unir, respectant la diversitat i la pluralitat, el poble de Catalunya. I servir, desplegant polítiques públiques que cohesionin socialment i territorialment la nostra estimada Catalunya.
0: Durant aquests dos anys, l'executiu ha tingut diferents fronts oberts. El principal repte ha estat i està sent els malabars polítics que ha de fer amb els socis d'investidura, amb els comuns i Esquerra Republicana. Els primers demanen més ambició en els serveis públics i l'habitatge, mentre que els republicans exigeixen el compliment dels pactes, finançament i el traspàs de rodalies. Aquests malabars polítics van acabar donant el seu fruit una mica tard, però han ajudat a tancar uns pressupostos després de dues pròrrogues.
6: Per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
3: Però no menys important és la relació amb Junts. Sobre la taula, l'aplicació de l'amnistia, que és el principal escull dels juntaires.
0: Sí, per poder reprendre una normalitat institucional que, segons Illa, ja s'ha reprès. Des del govern avalen l'aplicació de l'amnistia i aboguen pel retorn de Carles Puigdemont.
7: Europa dice sí a l'amnistia. Catalunya dice sí al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia.
0: I és que Illa sap que el retorn de Carles Puigdemont aplanaria la relació amb Junts i també podria reduir l'auge d'Aliança Catalana, una preocupació per Illa.
3: Però si parlem dels reptes de l'executiu, Ferran, com han estat aquests dos anys? En què s'ha centrat el govern?
0: Com diem, doncs, principalment a complir pactes en matèria d'habitatge. Han iniciat la construcció de 50.000 pisos de protecció oficial, tot i que amb una lentitud més gran de l'esperada. Un altre front és el de Rodalies, un servei que frega el caos diari i el malestar ciutadà, i també el nou finançament autonòmic que no acaba de tenir consens.
8: Pues el finançament singular avança. És un repte molt rellevant per Catalunya, crec que també pel conjunt d'Espanya. A Espanya ja ha generat molt soroll. És un punt decebedor per mi veure com ni tan sols molta gent que opina s'informa.
3: I finalment, aquests dos anys de mandat també ens han deixat moments tensos.
0: Una tensió forta entre els sindicats educatius i el departament amb unes vagues constants del sector, també amb els no resultats de les proves PISA, com diem. Unes problemàtiques també seria l'accés a l'habitatge, però també problemes interns dins dels departaments de drets socials amb

0: La de Gaia i el d'interior, amb les continuades agressions amb armes blanques i la inseguretat al carrer, com també la sorprenent dimissió de Josep Lluís Trapero.
1: Els estudis de formació professional baten el rècord de matriculacions a Catalunya per segon any consecutiu. El curs d'FP ha començat avui amb 76.500 alumnes de primer any i això són 5.000 més que el 2025 i 15.000 més, Anna, que el 2024.
2: Sí, un augment que la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, atribueix a la seva gestió, especialment al canvi en el procés d'inscripció que s'ha dut a terme en els darrers dos anys amb l'objectiu d'agilitzar-lo.
3: El curs 2024-25, a l'inici d'aquest mandat, van ser de 61.000 573, uns 15.000 menys que a dia d'avui, això en dos anys. Per tant, era un moment en què tot just arribàvem, no havíem impulsat la modificació de tot el procés d'assignació i matrícula i, per tant, aquesta assignació de places que ens havia deixat a les portes 30.000, més de 30.000 alumnes.
2: Niubó feia referència al desgavell que s'havia viscut en cursos anteriors en què molts estudiants s'havien quedat sense plaça a l'FP pública o bé havien començat el curs sense saber què i on podrien estudiar. Ara ja fa dos anys que el procediment es tanca el juliol, tal com ha destacat la consellera. Una novetat d'aquest curs és que s'estrenen 6 nous graus, entre els quals s'inclouen estudis tan diversos com serveis funeraris, seguretat ferroviària, arts del vidre o piragüisme en aigües tranquil·les. Un exemple de les possibilitats que té l'FP. En aquest context, Niubó defensa que aquesta opció educativa viu un dels seus millors moments, que cada cop gaudeix de més prestigi i que és una prioritat de país.
1: Un altre dels reptes pendents de Salvador Illa, heretat del govern de Pere Aragonès, és culminar el traspàs de Rodalies i modernitzar un servei marcat per les incidències i els retards diaris. En aquest sentit, el Ministeri de Transports va aprovar un pla de 8.000 milions d'euros en inversions entre el 2020 i el 2030. Quan falten poc més de 4 anys per complir el termini, només s'ha executat el 37%.
2: Des de l'inici del pla s'han executat 2.900 milions d'euros. Una de les obres que ha rebut aquesta injecció econòmica és el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que va començar l'octubre del 2025. En els primers 6 mesos de l'any també s'han desenvolupat treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles i pràcticament està finalitzada la renovació integral de la línia aèria del contacte entre Figueres i Portbou. Així mateix també s'han impulsat obres per millorar l'accessibilitat de diverses estacions o projectar-ne de noves i continua la construcció de la nova estació de la Sagrera o la transformació de la de Barcelona Sants. Finalment, el pla actualitzat incorpora també un programa específic per preparar la xarxa per l'arribada dels nous trens i s'espera que els nous combois d'Alstom estiguin operatius a la primavera.
1: Tot i que amb comptagotes, el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat va avançant. El juliol, de fet, Aena va adjudicar-ne el pla director i d'avaluació ambiental. El projecte compta amb l'aval de la Moncloa, de la Generalitat i també de la patronal, però també amb veus discordants. Sota lema no a l'ampliació, ni ara ni mai, més de 200 entitats socials, veïnals i ecologistes s'hi manifestaran en contra aquest diumenge a Barcelona. Asseguren que no és compatible amb la protecció del medi ambient. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Els organitzadors consideren que la mobilització arriba en un moment clau i és que coincideix amb la tramitació del nou document de regulació aeroportuària que preveu noves inversions a l'aeroport de Barcelona. La plataforma Zeroport acusa la Generalitat, el govern espanyol i també Aena d'impulsar un projecte incompatible, diuen, amb els objectius de la reducció d'emissions i alerta dels efectes que, segons denuncien, tindria sobre el medi ambient, el Delta del Llobregat, l'habitatge i el model turístic de l'àrea metropolitana. Clàudia Custodio és membre de Zeroport.
5: Recordem que vivim una situació de crisi de l'habitatge i que l'ampliació de l'aeroport l'únic que faria és agreujar-la, portant encara més turistes a la ciutat de Barcelona i al territori de Catalunya. A més, hem viscut l'estiu més calorós de la història i sabem que això és degut a l'escalfament global, que és conseqüència de les emissions de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle que s'emeten a l'atmosfera.
4: La marxa de diumenge arrencarà al migdia a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó de Barcelona i acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: En més coses, la nova presó de règim obert de la zona franca de Barcelona no obrirà finalment aquest setembre, tal com estava previst. Ho farà el gener, 4 mesos més tard del que estava estipulat.
2: El retard no es deu a les obres ja acabades, sinó a la negociació amb els sindicats per reorganitzar la plantilla de funcionaris. El nou centre penitenciari començarà a operar amb uns 400 interns, la meitat de la seva capacitat màxima, i progressivament podrà arribar als 800 presos previstos. Es tracta de la presó de règim obert més gran de Catalunya, destinada a interns en tercer grau que combinen la semillibertat amb activitats laborals o formatives a

0: exterior. El centre acollirà principalment interns procedents de les presons de la Trinitat Vella i de Batres. La posada en marxa de la instal·lació culminarà amb el tancament definitiu del centre penitenciari de la Trinitat Vella i permetrà centralitzar en un únic espai la gestió dels interns en règim obert de l'àrea de Barcelona.
1: L'economia catalana va créixer un 3% interanual al segon trimestre del 2026, són dades avançades del 31 de juliol i que ara confirma l'Institut d'Estadística de Catalunya.
2: Es tracta d'un augment del 0,7% respecte a les xifres del primer trimestre a Catalunya. Aquest creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna, que ha avançat un 2,5% amb increments del consum de les llars i les administracions públiques. En canvi, la formació bruta de capital ha disminuït un 0,5%.
1: Un segon apunt en matèria econòmica també. Catalunya ha tancat l'agost amb gairebé 809.000 afiliats estrangers a la Seguretat Social, una xifra que representa un increment del 12% respecte al mateix mes de l'any passat.
2: Sí, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, els treballadors d'origen estranger ja representen el 20,4% del total d'afiliats al territori. En comparació amb el juliol, l'afiliació estrangera ha crescut en 10.800 persones, un 1,3% més. La demarcació de Barcelona concentra la major part d'aquests treballadors amb més de 573.000 afiliats, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Catalunya continua liderant el nombre d'afiliats estrangers a tot l'Estat per davant de la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana. Tot i això, el creixement interanual català del 12,2% se situa per sota de la mitjana estatal, que arriba gairebé al 16%.
1: En plana local us expliquem que els grups municipals de Junts Manresa i Avenç Nacionalista, una formació d'extrema dreta independentista, han fet pinya per reclamar un reforçament de la seguretat després de l'apunyalament mortal d'un home l'última nit de la Festa Major.
0: En concret, demanant que el cos de la Guàrdia Urbana creixi fins als 140 agents, 37 més dels que hi ha ara, que la instal·lació de 300, que es faci una instal·lació de 300 càmeres de seguretat i també la creació d'una unitat policial especialitzada, entre d'altres. Escoltem Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Parra, Ramon, d'Avenç Nacionalista.
3: Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme.
4: I creiem que hem de passar d'aquest sobreanàlisi a les accions. Per tant, nosaltres, des d'Avancem Junts, fem aquesta acció de proposar aquestes 10 propostes que molt bé hem explicat ara en aquesta roda de premsa, perquè passem de les paraules als fets.
0: Tot plegat després de l'apunyalament mortal d'un home per part d'un menor d'edat. Per evitar que torni a passar, proposaran al ple una comissió informativa per entendre què va fallar.
1: A Barcelona també és notícia la inseguretat, després que aquest cap de setmana s'hagin produït 4 fets amb punyals, amb armes blanques. L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que no normalitzarà els fets i ha anunciat nous recursos per lluitar contra la presència d'aquestes armes a la ciutat.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana disposaran de pales detectores d'armes blanques, una eina amb què també es dotarà els 184 nous vehicles que s'incorporaran a la flota l'any vinent.
5: Hem aprovat ja la mesura i el pressupost en aquesta línia d'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius, efectivament, per evitar que aquests fets es reprodueixin i que, malauradament, aquest cap de setmana s'ha produït una concentració d'aquests incidents que jo vull condemnar i vull advertir que no normalitzarem.
0: Collboni també ha assegurat que destinaran tots els recursos necessaris per evitar que aquest tipus de delictes es normalitzin entre els joves i per perseguir-los de forma contundent.
6: A partir de 2:45, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
7: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Ara repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano, que ja tenim aquí. Comencem parlant del Barça, que guanya, però amb un ensurt.
8: Sí, l'equip de Hansi Flick es manté líder invicte de la Lliga i ahir va sumar la 5a victòria en 5 partits en imposar-se al Levante per 2-4 al Ciutat de València, amb doblet de Lamine Yamal, un d'ells de penal, i gols de Xavi Espart i Adeyemi. L'equip blaugrana, efectivament, va ser molt superior i es va posar 0-3 al seu favor, però va desconnectar el tram final i va patir un ensurt dels grossos, ja que els Granota es van posar 2-3 just abans del temps afegit. El gol de Adeyemi va sentenciar el partit. Pau Cubarsí assegura que cal evitar aquestes desconnexions.
9: Al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Sí, parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
8: En qualsevol cas, el Barça és líder amb 15 punts i 3 d'avantatge sobre el segon, el Real Madrid. Avui es tanca la cinquena jornada amb el partit que jugaran a les 9 el Villarreal i el Betis a l'estadi de la Ceràmica.
1: Demà, però, ja en comença la sisena.
8: Jornada que inaugurarà l'Espanyol enfrontant-se a les 7 de la tarda al Rayo Vallecano, a l'exili de l'equip madrileny, l'estadi de Butarque. L'equip de Manolo González és 8è amb 7 punts i, com diu el tècnic gallec, l'objectiu ara és sumar les 3 victòries aquesta setmana.
10: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: El Real Madrid també jugarà demà. Ho farà a 9:15 davant l'Elx al Martínez Valero. En la convocatòria facilitada fa una estona, José Mourinho ha citat a tots els futbolistes, a excepció dels lesionats Militao, Mendy i Rodrigo. El tècnic portuguès valora que hagin de jugar 3 partits en una setmana.
11: Jugadores de lo mismo. Cansado, menos cansado, más motivado, menos motivado. Hay que hacerlo y hay que ir a por ellos. Y el Elche y el Atlético de Madrid tienen la misma situación que nosotros. Tienen mismos partidos. El Elche también ha jugado el sábado. También ha jugado el sábado como nosotros. Ya está. Y Atlético tiene un día más para descansar, pero después tiene un día menos entre partido de Osasuna y el partido de domingo.
8: Pel que fa al Barça, jugarà demà passat contra el Racing de Santander al Camp Nou. Per cert, que Lamine Yamal ha desvetllat en una entrevista al programa Universo Valdano qui creu que es mereix guanyar la pilota d'or d'enguany. Ell mateix.
12: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
13: ¿Qué? No,
12: ¿a quien se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
13: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
12: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos 2, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los 2 mejores del mundo. Y
13: así de claro lo tienes, ¿no?
12: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
8: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell va patir la primera derrota de la temporada en caure per 2-0 contra el Mallorca a Son Moix, també en partit de la cinquena jornada. L'equip balear ja havia fet els 2 gols als 20 minuts, tots 2 sobre d'Iglesias. Els arlequinats són 11ens a la classificació amb 8 punts. La jornada es tanca avui a 9:15 amb el duel entre el Celta B i l'Eibar a Balaïdos. En la tercera jornada de la Lliga F, victòria amb golejada del Llevant Badalona davant l'Eibar a Ipurua, on les catalanes es van imposar per 1-4. L'equip de Marc Ballester, 5è amb 6 punts. Encara en futbol femení, avui s'ha sabut que el clàssic femení de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid es jugarà el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. El cap de setmana esportiu també ens deixa a Marc Márquez com a nou líder del Mundial de MotoGP, després de també guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. El pilot de Cervera lidera la classificació amb els mateixos punts que Jorge Martín, però amb més curses guanyades. Marc Márquez ha retallat 102 punts als seus rivals en les darreres 7 curses. Ahir a Misano el seu germà Àlex va ser segon i Pedro Acosta tercer. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Bàsquet després de derrotar l'Ilerna Lleida per 96-87 a Tarragona amb un decisiu 0-14 blaugrana al darrer quart. Avui li faran proves a Darío Brizuela per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer al turmell durant el partit. El d'ahir és el primer títol d'Alexander Sekulić com a entrenador del Barça de bàsquet.
1: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
8: Apa, fins demà. Bona tarda.
1: El Festival de Sitges continua sumant noms destacats per a la seva pròxima edició. Els actors Kevin Bacon i Keira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Certamen, que reconeix la seva trajectòria dins del món del cinema. Ho ha anunciat la membre de la Fundació del Festival, Mònica García.
14: pero tenemos dos grandes premios honoríficos a sumar. Kevin Bacon estará con nosotros. Estamos hablando de 4 décadas dedicadas

0: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Onda Cero Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
3: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
4: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
3: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
6: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: es.
1: Hay un lugar donde la naturaleza respira y todo vuelve a empezar. Es Costa Rica. Un lugar para resetearte, para empezar a vivir plenamente. Porque la vida no se trata de correr, sino de volver a ti. Para descubrir eso que no sabías que extrañabas. El espíritu pura vida. Costa Rica. Empieza a vivir.
2: ¿Qué va a estar aquí Pedro Sánchez en el intermedio?
3: ¿No venís Sánchez?
4: Hoy a las 9:30 de la noche, el presidente del gobierno en el intermedio. La Sexta, un pedazo de cadena.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
6: L'IBEX 35 retrocedeix fins als 19.500 punts amb una caiguda de l'1,55%. Jornada negra a les borses davant l'increment del preu del petroli i de la caiguda de les tecnològiques davant el debat obert al voltant del control de la IA. Les accions de Solaria han baixat més d'un 8%, mentre que Indra, Amadeus i Repsol lideren els números verds.
5: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula del seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
7: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
8: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
5: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La ciutat, amb Míriam Frank.
9: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
10: Gairebé 3 hores.
9: Per això. Sí. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
10: I a més, els cascs. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí. Doncs el cas feia referència a
9: l'estatus.
10: No? I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosir ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
5: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
11: Gabriel Jesús.
12: Què? M'encanta el fitxatge.
11: Ah, sí?
12: Jesús. M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
13: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure.
14: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
10: Ah.
14: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
11: També.
5: De dilluns a divendres de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

Estarem d'acord que la llibertat d'expressió és un dret fonamental, un regal que cal cuidar i que ens ha de fer més humans, i ja ho diu el concepte, més lliures. Però on acaba aquest dret? Doncs acaba quan vulnera la dignitat, l'honor, la intimitat o els drets de les altres persones. Amb l'auge de les xarxes socials, les realitats de l'ésser humà afloren a les pantalles i sí, també ho fan les realitats més fosques. Per protegir-nos d'imatges que trepitgen i molt aquesta llibertat, existeix la figura dels moderadors de contingut. Són persones que destinen la seva jornada laboral a veure totes les imatges esfereïdores que alguns usuaris no tenen complexes a compartir. I tot ho fan amb l'objectiu d'evitar que aquest contingut arribi als consumidors, impactant així a la seva, a la nostra, salut mental. Avui a La Brúixola volem parlar amb un professional el dia abans que se celebri el judici a l'empresa Telus, encarregada de la moderació de continguts de Meta a la Torre Glòries de Barcelona i que va deixar 2.000 treballadors sense feina de la nit al dia el passat mes

0: d'abril, el de l'any passat. Què esperen aquests professionals del judici de demà? Fins a quin punt es protegeix la integritat física i mental de les persones que mengen diàriament continguts ofensius, il·legals o violents per evitar que ho facin els usuaris? Avui a La Brúixola tindrem les respostes a aquesta i més preguntes. Més enllà d'això, punts cardinals de La Brúixola d'avui. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs La Brúixola assenyala avui directament les drassanes des d'on el president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba de començar la seva conferència de balanç de la primera meitat de la legislatura.
0: Ara anirem cap allà, veurem si el president es pronuncia al voltant d'algunes qüestions que han fet bullir molt l'actualitat últimament, com són la situació dels metges o dels mestres, o bé la dimissió del director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: Precisament, parlarem també de seguretat després d'un cap de setmana marcat per 5 persones ferides per arma blanca a Barcelona, i en educació explicarem l'inici del curs en el marc de la formació professional, una opció que cada cop guanya més adeptes entre els joves.
0: Com cada dilluns aquesta temporada, l'expert en comunicació política, Adrián Caballero, ens porta tota l'agenda política de la setmana amb un fort protagonisme de Ceuta, i acabarem amb salut mental de la mà del nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto, en què parlarem de ciberassetjament. Doncs ens volem traslladar a Drassanes, on el president de la Generalitat, Salvador Illa, està a punt de començar la conferència amb motiu dels 2 anys de legislatura. Anem cap allà, on tenim el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Lola? Bona tarda. Doncs sí, aquí al Museu Marítim de Barcelona anem amb una mica d'endarreriment, amb una mica de retard, perquè estava prevista que la compareixença de Salvador Illa comencés a les 7 en punt, però ara mateix a les pantalles ens acaben de posar que concretament falten 4 minuts i 15 segons perquè comenci a parlar el president. Un Illa, per cert, que torna aquesta tarda a Drassanes, com bé deies, al mateix espai on el 2024 va presentar la seva proposta electoral amb el lema Unir i Servir. Ara, com a president, està fent balanç, farà balanç dels 2 anys de mandat i exposarà també, tal com explicaven fons de presidència, el seu projecte de futur amb el focus posat en grans reptes de la pròxima dècada com l'habitatge, l'educació, la mobilitat o la crisi climàtica. Tot plegat, també, com bé deies, Lola, en un context ple de fronts oberts per al govern, com la manifestació, la vaga prevista pels metges de Catalunya, com també el conflicte obert amb els docents o els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí, en una de les sales del Museu Marítim, falten tan sols 3 minuts perquè Illa comenci a parlar, la gent ja està asseguda, veiem centenars de persones, membres del PSC, del govern, també alguns sindicats, però no d'altres partits ni colors polítics, així que serà un acte que Illa parlarà pels seus, però que de ben segur la resta de formacions polítiques l'escolta, i nosaltres intentarem traslladar a la ciutadania quins són els reptes de futur que assenyala l'actual president de la Generalitat i també quin balanç fa del que ha fet fins ara i què n'espera dels 2 pròxims anys que li queden durant la segona part del seu mandat.
0: Doncs això és el que s'espera des de Drassanes. Ricard, tornarem a connectar d'aquí una estona quan ja hagi començat aquesta compareixença perquè ens expliquis una mica el contingut d'aquest discurs del president. Gràcies. Fins ara. Bona tarda.
2: Adéu, Lola. Fins ara.

0: opinen els socis d'investidura de tot plegat? Esquerra i els comuns marquen perfil propi en aquest equador de legislatura i ho fan amb dos motius concrets, amb l'educació i amb l'habitatge. Els socis que van facilitar aquest càrrec a Salvador Illa no es plantegen, però, fer caure el seu govern.
1: Des d'Esquerra, els republicans posen el focus en l'educació i asseguren que el govern identifica correctament els problemes del sistema, però que no està a l'altura a l'hora de resoldre'ls. Per això han anunciat una ronda de contactes amb docents, famílies, sindicats, experts i altres agents educatius per impulsar un gran pacte transversal que vagi més enllà dels partits i dels governs. Són els portaveus Isaac Albert i Jordi Albert.
2: Nació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
3: Les solucions arriben.

0: tingut alguna qüestió tècnica. Escoltem, ara sí, els portaveus Isaac, Albert i Jordi Albert.
1: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
2: Les solucions arribaran a partir d'una gran entesa de país, una gran

0: entesa que Esquerra Republicana ha decidit doncs, posar damunt de la taula i començar a treballar-la.
1: Els comuns, en canvi, centren la pressió en una altra de les grans preocupacions dels ciutadans, que és l'habitatge. Han reclamat als diputats del PSC que donin suport al Congrés a una proposta per limitar la compra de pisos per part de fons d'inversió i grans empreses, exigint als socialistes que facin a Madrid el mateix que han defensat a Catalunya. La seva portaveu, Aina Vidal, explica l'objectiu d'aquesta mesura.
2: I per això insistirem una i mil vegades amb aquesta i amb altres normes per tal de que una mica el sentit comú comenci a imparar i que com a mínim els ciutadans puguem accedir al lloguer

0: o a la compra, en cas que així es desitgi o sigui volgut per part de qui sigui.
1: Dues carpetes clau, educació i habitatge, amb què els socis d'investidura intenten condicionar l'agenda d'Illa. No qüestionen l'estabilitat del govern, però sí que li reclamen més ambició nacional i respostes concretes en la segona meitat del mandat que té per davant.
2: I què n'opina l'oposició? Junts i el Partit Popular defineixen com una cortina de fum aquesta conferència i critiquen la gestió de Salvador Illa, ja que la donen per acabada.
1: Els juntaires afirmen que el govern de Salvador Illa ha fracassat. Després de dos anys es pot dir, segons el portaveu Josep Rius, que ho demostra la dotzena de dimissions importants del seu equip i els fronts oberts amb diferents sectors com l'educació. La conferència, apunta, és només una cortina per amagar-se després d'haver tocat fons.
3: El balanç d'aquests dos anys de mandat és que el govern del president Illa ha fracassat en tots els àmbits, per dos motius molt senzills. En primer lloc, perquè són uns mals gestors, i en segon lloc, perquè tenen una submissió total a Pedro Sánchez i a Madrid.
1: Des del Partit Popular també veuen aquesta conferència com una cortina de fum, un acte per distreure i tapar el que realment s'està vivint a Catalunya amb els serveis públics. El secretari general dels Populars de Catalunya, Juan Fernández, demana a Illa que, si en aquesta conferència, la que està a punt de començar, no és capaç d'explicar per què els serveis públics estan col·lapsats, hauria de dimitir.
4: És que Salvador Illa hauria de donar explicacions de forma immediata de com pretén resoldre el problema de col·lapse de serveis públics de Catalunya. I si no n'és capaç, el que ha de fer és plegar, dimitir i convocar eleccions.
1: I demana també que potenciïn d'una vegada per totes les infraestructures sense fer tant autobombo, això deia.

0: 18 minuts de les 7 de la tarda. Petita pausa per la publicitat i a veure si podem donar més detalls d'aquest tret de sortida de conferència del president Illa que està a punt de començar.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
6: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
7: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
8: Ya me veo teniendo que hacer hueco a una alfombra del bazar de Samarcanda.
9: Tu maleta ya está pensando en todo lo que se va a llevar. Nosotros, en que vayas bien acompañado. Viaja con viajeros expertos de Betravel a Uzbekistán 9 días con pensión completa y guía acompañante desde 2.160 euros. Betravel. Viájate la vida.
0: A principis d'abril de l'any passat, l'empresa Telus, encarregada de la moderació de continguts per Meta des de la Torre Glòries de Barcelona, va tancar de manera sobtada i va deixar prop de 2.000 treballadors al carrer.
10: Més d'un any després, demà arrenca el judici que ha de determinar si aquell acomiadament col·lectiu va ser legal o no, un procediment que havia de començar fa mesos però que s'ha anat ajornant després de diverses peticions de pròrroga per part de l'empresa. Però aquest no és l'únic front judicial que té obert Telus a Espanya. També hi ha procediments relacionats amb presumptes discriminacions salarials entre treballadors que feien la mateixa feina i, a més, existeix una causa per possible

0: La marxa de diumenge arrencarà al migdia a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó de Barcelona i acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: A Barcelona és notícia la inseguretat després que aquest cap de setmana s'hagin produït 4 ferits amb arma blanca. L'Ajuntament ha assegurat que no normalitzarà els fets i ha anunciat nous recursos per lluitar contra la presència de les armes blanques a la ciutat. Joan.
2: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que tots els cotxes de la Guàrdia Urbana disposaran de pales detectores d'armes blanques, una eina amb què també es dotarà els 184 nous vehicles que s'incorporaran a la flota l'any vinent.
3: Hem aprovat ja la mesura i el pressupost en aquesta línia d'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius, efectivament, per evitar que aquests fets es reprodueixin i que, malauradament, doncs aquest cap de setmana s'ha produït una concentració d'aquests incidents que jo vull condemnar i vull advertir que no normalitzarem.
2: El batlle també ha assegurat que destinaran tots els recursos necessaris per evitar que aquest tipus de delictes es normalitzin entre els joves i per perseguir-los de forma contundent. Des de Junts, el seu líder a Barcelona, Jordi Martí, ha responsabilitzat Collboni de la degradació creixent de Barcelona i ha anunciat que assumirà personalment la seguretat de la ciutat si esdevé batlle a les eleccions de mig maig.
1: I a Manresa, els grups municipals de Junts i Avenç Nacionalista, una formació d'extrema dreta independentista, han fet pinya per reclamar un reforç de la seguretat després de l'apunyalament mortal d'un home l'última nit de la Festa Major.
2: En concret, demanen que el cos de la Guàrdia Urbana creixi fins als 140 agents, 37 més que els que té ara, la instal·lació de 300 càmeres de seguretat i la creació d'una unitat policial especialitzada, entre d'altres. Escoltem Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Perramon, d'Avenç Nacionalista.
4: Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme.
5: I creiem que hem de passar d'aquest sobreanàlisi a les accions. Per tant, nosaltres, des d'Avancem Junts, fem aquesta acció de proposar aquestes 10 propostes que molt bé hem explicat ara en aquesta roda de premsa, perquè passem de les paraules als fets.
2: Tot plegat després de l'apunyalament mortal d'un home per part d'un menor d'edat, per evitar que torni a passar, proposaran al ple una comissió informativa per entendre què va fallar.
1: I en cultura, el Festival de Sitges continua sumant noms destacats per a la seva pròxima edició. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Certamen, que reconeix la seva trajectòria dins del món del cinema. Ho ha anunciat la membre de la Fundació del Festival, Mònica García.
6: Pero tenemos dos grandes premios honoríficos a sumar. Kevin Bacon estará con nosotros. Estamos hablando de 4 décadas dedicadas al cine como actor, director, productor. También recibirá el premio Gran Premio Honorífico Kira Sedgwick. Es otra grandísima actriz, productora y directora, al igual que su marido.
2: La parella aprofitarà la seva visita a Sitges per presentar Family Movie, una comèdia de terror que també han dirigit i protagonitzat conjuntament amb els seus fills. La pel·lícula explica la història d'una família dedicada a rodar films de terror de baix pressupost que veu com una ficció es converteix en un thriller real després de l'aparició d'un cadàver al plató. Amb aquesta incorporació, Kevin Bacon i Kira Sedgwick s'afegeixen a la llista de figures que passaran pel festival aquest any, on també està prevista la presència de noms destacats com els de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving. Diguem-ho bé. El certamen continuarà així reforçant el seu paper com una de les grans cites internacionals del cinema fantàstic i de terror.
1: Doncs quan falten 11 minuts per arribar a les 8 del vespre, fem una petita pausa i anem en directe cap a les Drassanes, on la president de la Generalitat, Salvador Illa, està fent la conferència de mig mandat.
7: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur. La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Ja fa uns 30 minuts aproximadament que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat aquesta conferència de mig mandat on està analitzant els projectes i els reptes de Catalunya, el que encara queda per fer de cara a aquests 2 anys. I tenim fins a les drassanes el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, explica'ns què ha dit el president fins ara.
2: Salvador Illa ha reivindicat els 2 primers anys de mandat com una etapa de canvi de rumb a Catalunya. En la conferència que fa aquesta tarda a les drassanes, el president ha defensat que el país ha recuperat l'estabilitat, la confiança i la capacitat de tirar endavant projectes. Illa ha situat la unitat i la convivència al centre del seu discurs i ha assegurat que Catalunya torna a ser un projecte col·lectiu per tots els catalans. De fet, ha reivindicat que el seu govern ha aconseguit en aquests 2 anys deixar enrere una dècada marcada, segons ha dit, per la paràlisi i la divisió de l'independentisme. El sentim.
3: Hem obert un nou horitzó, un horitzó d'estabilitat que ha permès el retorn a casa d'empreses importants. Catalunya ha deixat enrere definitivament una dècada de paràlisi i divisió. Avui Catalunya ho té tot per guanyar el futur que nosaltres, tots i totes, decidim.
2: A partir d'aquí, el president ha marcat els reptes que té el seu govern i Catalunya pels pròxims anys: habitatge, educació, infraestructures, finançament i transició climàtica. I ha defensat que ara és el moment de fer més i millor, amb la mirada posada sobretot en els pròxims 10 anys i amb l'objectiu de situar Catalunya al lloc que diu li correspon al món. Precisament perquè ha volgut començar parlant de la transició energètica, és la que ha d'afrontar Catalunya després d'haver viscut l'estiu més calorós de la seva història. I si us sembla, ara el sentim en aquest discurs que està fent en directe des del Museu Marítim d'aquí de Barcelona.
3: Però nosaltres no esperarem. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana. Acompanyarem les nostres petites i mitjanes empreses amb suport econòmic i amb el projecte AINA, a l'hora que destinarem recursos a formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats. Tot aquest desplegament el governarem des del consens, donant veu a sindicats i patronals a través del Consell del Diàleg Social. Catalunya obre un camí que estic convençut que seguiran la resta de països. Canvi climàtic, canvi tecnològic i el tercer gran vector de canvi global, el demogràfic. La població humana continuarà creixent, però de manera desigual. El creixement de moltes societats africanes conviurà amb l'envelliment a Europa. Les Nacions Unides projecten que la població mundial podria arribar a unes 10.300 milions de persones a mitjan de la dècada de 2080. 10.300 milions de persones. A Catalunya el creixement de la població i l'envelliment conviuran.
1: Doncs ja escolten el president ara fent una anàlisi demogràfica de la situació a Catalunya, un president que durant la seva ponència deia que passava del seu lema Unir i Servir, que va presentar a les mateixes drassanes on es troben ara. Ara, a la segona part de la legislatura, es regirà sota el lema Donar i Rebre. Així ho ha dit el president Salvador Illa en aquesta conferència, com comentàvem, a Ricard Jiménez, amb molta presència de representants institucionals de diverses formacions polítiques, també.
2: Sí, hi ha moltíssima gent aquí, de centenars de persones, entre les que podríem destacar són membres del govern, diferents conselleres com la consellera portaveu Sílvia Paneque, però també membres de Foment del Treball, per exemple, d'altres entitats, organitzacions empresarials, però també sindicals, per tant, representants tant d'empresaris com de treballadors i d'altres persones, tant del món econòmic com financer, com d'altres àmbits importants aquí de Catalunya. Per ser-lo, la que abans de marxar, explicar-vos que el president Salvador Illa acaba de denunciar de presentar el pla amb el que pretén climatitzar les aules catalanes amb una inversió de fins a 2.500 milions d'euros per climatitzar fins a 2.530 escoles públiques d'aquí al 2031. És l'anunci probablement del dia. Sobre el paper, la xifra impressiona, però la lletra petita del finançament deixa molts dubtes, i és que si analitzem com es reparteix el pastís, veiem que la Generalitat només assumeix directament una porció molt petita del total dels 2.530 centres que s'han de climatitzar. La via pròpia del govern permetria climatitzar 100 centres l'any a raó d'1 milió per escola o institut. La resta, pràcticament 2.130 escoles, es deriven a la col·laboració público-privada o amb els ajuntaments. Per tant, és un dels grans anuncis, sobretot en aquest marc de la transició energètica que ha de fer Catalunya per tal d'evitar que milers d'alumnes hagin de seguir estudiant en situacions climàtiques extremes i adverses una vegada arriba el calor a les aules.
1: Doncs tanquem aquesta connexió amb el Ricard Jiménez amb aquest anunci del president Illa del pla de climatització de les escoles. Com deia ara el Ricard, caldrà llegir bé aquesta lletra petita. Ho aportarem. Ricard, gràcies. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: Moment de conèixer quina és la dada del dia, quan falten 4 minuts per arribar a les 8 del vespre. Una dada que avui ens porta l'Anna Utiel. Anna, bona tarda de nou.
4: Bona tarda de nou.
1: A veure, avui ens fixem en un número, el 99. Explica'ns per què.
4: Exacte, 99 és l'edat a la qual ha mort Marina Vilalta, la pastora en actiu més longeva de Catalunya fins fa pocs dies. Aquesta dona del Ripollès encara pasturava amb el seu ramat als peus del Taga, com havia fet, atenció, des dels 5 anys.
1: Ostres.
4: És a dir, dels 5 als 99 anys en actiu, déu-n'hi-do. El seu amor per l'ofici i la seva vitalitat i energia, intactes malgrat la seva avançada edat, la van convertir en tot un símbol. L'any 2022, de fet, va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria, però no va assistir a recollir aquesta distinció, no va venir a Barcelona perquè, de fet, li costava sortir del seu poble, que era Bruguera, un petit nucli pertanyent al municipi de Ribes de Freser. En canvi, sí que va sortir del poble i sí que va venir fins a Barcelona en un moment molt important per al sector, un moment en què va sentir que el seu sector la necessitava. Van ser les mobilitzacions de principis del 2024, sobretot al febrer, però també al març, va ser concretament al març, quan va venir aquí a Barcelona. Aquestes mobilitzacions estaven, recordem, liderades per Revolta Pagesa, i en aquell context, dèiem, va acudir al Parlament per seguir el ple monogràfic dedicat a la pagesia, i la cambra va respondre així, li va dedicar una ovació.
5: Estem molt contents de que hagi deixat el seu ramat per venir aquí a donar suport a la pagesia. Gràcies per ser aquí.
4: Sentíem Anna R., que aleshores era presidenta del Parlament, agraint la presència de Marina Vilalta, que responia als aplaudiments, per cert, posant-se dempeus. Li era igual la que tenia. De fet, es va posar dempeus rapidíssim, avui he recuperat el vídeo, i aplaudia també a tots els seus companys, els hi tornava aquest aplaudiment.
1: Una senyora combativa, perquè, com deies, va venir fins aquí a les mobilitzacions amb 97 anys.
4: Sí, una barbaritat, sí, sí.
1: De fet, al món de la política ha arribat avui, des d'aquest món, molts missatges de condol per la mort de Vilalta.
4: Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha lloat per dedicar tota una vida al camp, a la ramaderia i a mantenir vives les tradicions catalanes. També el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha reconegut la seva dedicació i el fet que ens recordés la importància de la ramaderia extensiva per la gestió del territori. I els expresidents Pere Aragonès i Carles Puigdemont també l'han volgut homenatjar. Fora de l'àmbit de la política, destaca el missatge del periodista Abraham Urriols, autor del llibre Una vida a les muntanyes, dedicat justament a la figura de Marina Vilalta. Va escriure aquest llibre tot acompanyant-la en les seves tardes de pasturatge per la Serra del Taga. Avui, Abraham Urriols ha lamentat la mort de la seva amiga, ell la considerava així, la seva amiga. L'ha descrit com una dona alegre, cantaire, forta i generosa, i ha assegurat que, malgrat no saber llegir ni escriure, Marina Vilalta era més sàvia que tots nosaltres.
1: Doncs amb l'Anna Utiel enviem aquest record a Marina Vilalta i a tota la seva família. Gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs arribem en punt a les 8 del vespre i arriba el moment de repassar tota l'actualitat esportiva de la jornada. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Què tenim avui?
6: Un Barça líder, 5 de 5, és l'únic equip que fins ara ha sumat victòries en tots els partits que ha jugat en el que portem de campionat de Lliga. Ahir 2-4 davant el Llevant amb doblet de Lamine Yamal i un gol per Xavi Espar i un altre per Adeyemi. Per cert, Lamine és un dels candidats a la pilota d'or d'enguany.
1: Sí.
6: El proper divendres, el programa Universo Valdano de Movistar emetrà una entrevista amb el davanter barcelonista. Avui ja hem tingut un tastet on l'atacant parla de qui hauria de guanyar aquesta pilota d'or.
7: A quién se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
8: Sí, no,
7: a quién se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
8: No, yo te pregunto a ti,
7: entonces,
8: ¿a quién se lo darías tú?
7: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo...

0: mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
1: así de claro lo tienes, ¿no?
0: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Sinceritat,
3: ho teniu clar?
4: Sí.
3: Sí, sí, jo crec que a hores d'ara sí. És veritat que, clar, parlar amb aquesta franquesa amb dos nois que són tan joves, sobretot
2: sí.
3: Lamine,
2: sí,
3: és curiós, però jo crec que ara mateix el nivell que donen és clar.
5: També ha parlat Dembélé, ha dit que ell mai ha dit ningú sobre aquestes coses i ja el va guanyar l'any passat. També ha parlat Fabián, diu que l'únic que ha guanyat tots els títols importants ha estat ell, és veritat, Lliga Francesa, el deixem al marge, però Champions i Mundial. Mbappé no ha guanyat la Champions, Lamine no ha guanyat la Champions, Mbappé no ha guanyat el Mundial, Lamine ha guanyat el Mundial i la Lliga Espanyola. Pau Cubarsí també ha guanyat el Mundial i la Lliga Espanyola. I ha estat elegit el millor jove del Mundial, perquè no podia ser Pau Cubarsí, perquè és massa jove.
2: Bona pregunta. Com Lamine, bàsicament.
3: Ponderen molt els títols, això és així, en aquest premi.
5: No, per Mbappé no.
3: Ah, no, eh?
5: Mbappé, la temporada passada va jugar d'aquella manera perquè va estar moltes jornades lesionat. No va ser determinant per guanyar títols amb el seu equip perquè el Real Madrid nada plete. No va guanyar res.
2: I tu, José, ens has preguntat a nosaltres, però tu per què apostes?
5: Pau Cubarsí.
2: Per Cubarsí, però que és complicat, no?
5: Sí, perquè fa anys va guanyar Cannavaro, perquè havia guanyat Itàlia un Mundial. Cannavaro, compte, bon central, però Cannavaro. No és un central de llegenda, no és un central històric.
3: I d'això fa ja quants anys?
5: Molts.
3: 20 o...
5: A Itàlia havia estat guanyadora del Mundial. Aleshores sembla que primava molt el guanyar un Mundial. Aquest any ja no? Ja no és tan important.
2: Cubarsí el té i, a més, també distingit com a millor jugador jove del Mundial.
5: I va guanyar la Lliga, va guanyar la Supercopa d'Espanya, per exemple. Harry Kane lliga amb el Bayern de Múnich, pitxichi de la Lliga a Alemanya, tercer classificat amb Anglaterra. El millor de tot el que ha fet l'Mbappé, un màxim golejador del Campionat del Món. Però sempre se li ha de donar el premi a un davanter? Per què no un porter?
3: Ha vingut reivindicatiu, el José, avui està enfadat.
5: A un migcampista, Rodri, només ha guanyat el Mundial aquest any perquè la Lliga, bueno, entre cometes, la Lliga anglesa ha estat per l'Arsenal. Però clar, ha estat el millor jugador del Mundial.
2: Tindreu estona
5: i tema
2: per debatre.
5: Estarem molt divertits fins a finals d'octubre quan s'entregui aquest premi.
2: Totalment.
5: Pel que fa al partit d'ahir, Hansi Flick estava molt content amb el seu equip. Diu que en aquest inici de temporada el nivell d'exigència és gran i l'equip està responent. I els blaugrana tornaran a jugar el proper dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. El Real Madrid visitarà demà, també a 2:15, a l'Elx. I també dimarts jugarà el Real Club Deportiu Espanyol, que guanyava dissabte al Sàdar a Osasuna 0-2 amb doblet de Roberto Fernández. Sense temps per gaudir d'aquest triomf, els pericots jugaran a Butarca demà contra el Rayo Vallecano a les 7 de la tarda. Manolo González, el tècnic espanyolista, només pensa en fer el 9-9 en aquests tres partits. De moment, ja ha sumat la primera victòria.
6: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
5: D'altra banda, en motociclisme, Marc Márquez guanyava ahir la cursa MotoGP al Gran Premi de San Marino i amb aquesta victòria el pilot de Cervera ja ocupa la primera posició compartida amb Jorge Martín, tots dos amb 274 punts. Àlex Márquez va acabar en segona posició. I a la Lliga Catalana d'aquest any el campió ha estat el Futbol Club Barcelona, superant a la gran final a l'Ilerna Lleida 96-87. Dario Brizuela, el barcelonista, va durar l'ensurra al retirar-se sense poder posar el peu al terra. Les proves que li han fet avui descarten una lesió important i es tracta només d'una forta contusió a la cama dreta.
2: Vale,
5: demà, quan parlem, ja tindrem el primer partit de la 6a jornada en joc.
3: No para això, és un no para.
5: No, sí, sí que s'atura. 3 setmanes.
3: És veritat.
5: Perquè
3: és veritat.
5: Al cap de setmana es jugarà la 7a jornada i després l'aturada internacional. Divendres, convocatòria

0: Luis de la Fuente, sorpreses?
1: No crec.
2: Veurem.
0: Repetiran els que van anar al Mundial?
1: Si una cosa va bé, no la toquis.
2: Home, sí, exacte, això diuen.
0: El que estiguin lesionats, no, segur.
1: Sí, això sí.
2: José, demà parlem i ens actualitzes més.
0: Fins demà.
2: Gràcies, bona tarda.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
2: Vinga, passen 6 minuts de les 8 del vespre, com cada dilluns, moment de fer un cop d'ull a l'agenda política. Volem saber què ens espera en aquest àmbit durant aquesta setmana.
6: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en mutua.es.
2: Avui és dilluns, comencem setmana i per tant arriba el moment de fer un cop d'ull a l'agenda política que ens espera de cara als propers dies. La crisi a Ceuta continua formant part del debat social i naturalment del debat polític i ho veurem molt reflectit en diverses ocasions aquesta setmana. Per això arriba el moment a la brúixola de saludar l'expert en comunicació política i director de Simple Política, Adrián Caballero. Adrián, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
2: Dèiem, aquests dies Ceuta continua estant al centre, però parlem abans de una batalla televisiva que tindrà lloc d'aquí res, una estoneta, hora i mitja aproximadament, a dos canals televisius de Tres Media, precisament d'aquesta casa. Els protagonistes, el president espanyol Pedro Sánchez a la Sexta i el president de Ceuta Juan Jesús Vives, Antena 3. Què podem esperar d'aquestes entrevistes simultànies?
8: El primer, molt de zapping, perquè
2: clar,
8: seran aproximadament, sí, o sigui, gairebé, malgrat ser de la mateixa emissora o cadena, per dir-ho així, a Tres Media, gairebé s'han contraprogramat perquè seran aproximadament a la mateixa hora. Així que una mica d'intercanvi entre una entrevista i una altra. El que veurem, a veure, és una batalla des de lluny, perquè bàsicament es parlarà del mateix, és a dir, evidentment Vives parlarà molt més de Ceuta que el president. El president no només no totes les preguntes aniran sobre Ceuta, sinó que a més ell intentarà evitar la qüestió, evidentment contestarà, però tractarà d'evitar la qüestió, i sobretot ho faran des de dos punts de vista diferents, o com a mínim jo el que li recomanaria a cadascun d'ells és que ho fes des de dos punts de vista diferents. Per exemple, Pedro Sánchez jo crec que parlarà més sobre la gestió econòmica, la resposta que s'ha donat. Crec, i jo recomanaria també, que reconeixerà alguns errors, és a dir, segurament no farà autocrítica, per dir-ho així, i reconeixerà alguns errors, però sobretot parlarà d'aquesta resposta econòmica, la gestió governamental. Hem de dir, per exemple, que des d'avui mateix hi ha certes ajudes per la recuperació econòmica a Ceuta que ja es poden demanar o que com a mínim es poden començar a fer els tràmits. Vull dir, segurament això surt a la conversa amb Pedro Sánchez, i Vives jo crec que ha d'agafar molt més el to de la persona institucional que ha viscut i que està visquent allà a Ceuta totes les conseqüències, perquè sobretot jo espero un Vives, o jo li recomanaria a Vives, que fos més president de Ceuta que no dirigent del PP. Perquè si és president de Ceuta continuarà aglutinant el suport popular i sobretot també li diria que com a president de Ceuta i no com a dirigent del PP, potser veurem una moderació, no ho sé, una moderació dels atacs contra el govern. Sí que hi haurà, però crec que veurem una moderació perquè jo crec que part del suport popular que està rebent Vives és sobretot per aquest paper institucional, és el president de la ciutat, és qui viu allà més la realitat. I aquesta jo crec que serà una mica la batalla que veurem ara en una horeta i mitja, dues hores.
1: És interessant perquè abordaran la mateixa qüestió, evidentment, però ho fan en posicions diferents respecte al fet, no? Per tant, cadascú tindrà una cosa a treure comunicativament d'aquesta entrevista.
8: Sí, Pedro Sánchez jo crec que, com dic, ha de ser realista i fer certa autocrítica, perquè si no pot caure en una imatge d'estar allunyat de la ciutadania o d'estar allunyat del que està passant. Dit això, jo crec que Pedro Sánchez sobretot el que tractarà és de parlar més d'aquesta resposta dels dies posteriors o de les setmanes posteriors, i sobretot jo crec que farà també un discurs internacionalitzant la causa, parlant de geopolítica, parlant de que aquesta mateixa setmana al Parlament Europeu es parlarà de Ceuta, i si s'està parlant al Parlament Europeu vol dir que no és només una qüestió selecció espanyola o un error del propi govern. Segurament jo crec que Pedro Sánchez parlarà més del Marroc que Vives i ho farà també amb un to diferent, i per tant jo crec que veurem dos tons, i Vives el que ha de defensar és aquest paper institucional. Al final Vives el que ha de defensar és aquesta popularitat entre cometes que té dintre

0: de la ciutat i que està quedant dintre de tots els actors polítics institucionals, ara mateix jo crec que és el que més confiança té per part de la ciutadania. Recordem només una cosa, ja sé que és molt manit i parlarem molt d'això, però al maig hi ha eleccions i Vives també va a aquestes eleccions.
1: És interessant perquè hi haurà un repartiment de telespectadors, diguéssim, per aquestes dos continguts. Hauria sigut interessant seure'ls al mateix plató. Això hauria a nivell de contingut comunicatiu hauria sigut interessant.
0: Sí, i també interessant si aquesta conversa s'ha donat de si haguessin acceptat.
1: Bueno, clar.
2: Sí, segur que la intenció, la idea segur que no és nostra, la intenció segur que hi era, però avui, per cert, ja aquesta cita, podríem dir, també n'hem tingut una fa una estona, en parlàvem ara amb el Ricard Jiménez, que ha estat aquesta celebració, aquesta conferència de Salvador Illa pels 2 anys de legislatura. 2 anys, encara en queden 2 més, que té feina per endavant Salvador Illa.
0: Sí, té feina de gestió. Pensem que al final Salvador Illa arriba a la Generalitat o el seu govern es converteix en el govern de la gestió, no? És a dir, baixem el suflé, baixem les declaracions, baixem el to per tenir un govern de gestió més avorrit, per dir-ho així, però que gestiona Catalunya i que dona resultats, per dir-ho així. I amb el temps s'ha acabat trobant moltes qüestions, és a dir, s'ha acabat trobant al carrer els sanitaris, s'ha trobat els mestres, evidentment no parlem de rodalies, etc, etc. Per tant, aquest discurs de la gestió també entronca una mica o xoca amb aquesta realitat, i aquests 2 anys li queden deures per fer en 2 sentits. Un, certes propostes i certs compromisos que va adquirir ja en el seu dia de la investidura, sí. I evidentment posteriorment, i la segona, un repte que té a veure amb les enquestes i que té a veure amb una situació que, si bé és veritat que no deixa alternativa, que no hi hauria una alternativa clara a l'altra banda, doncs han de sumar 68, és a dir, Salvador Illa i els seus socis, en aquest cas penso en Esquerra i Comuns, han de sumar 68, i les enquestes ara mateix ens parlen d'un bloqueig amb un Salvador Illa liderant, però amb un escenari parlamentari bloquejat.
1: Sí, sí, molta feina per fer en aquests 2 anys. De fet, el discurs que sentíem per l'11 de setembre d'enguany se li va criticar una mica, no?, que no abordés aquestes dues carpetes que són, bueno, en té moltes, però aquestes incòmodes especialment, com per exemple educació, que no les va mencionar quan el problema, diguéssim, és de base o aquesta nova convocatòria de vaga de metges. Tornem a parlar de la crisi de Ceuta, que ho vam dir la setmana passada. Ens donarà molt de sí encara durant setmanes i de ben segur mesos. Allunyem una mica l'òptica perquè parlem del Parlament Europeu, on arribarà aquesta crisi de Ceuta. Què debatrà exactament l'Eurocambra? Et volia preguntar, Adrián. I també com pot entomar la decisió que prenguin el govern espanyol quan ja l'ha contradit en algun moment i s'han contradit en la gestió que havien de fer dels migrants que van arribar.
0: Jo crec que abans de res, a poc, els que ens escolten veuran que jo sóc un friqui de la política europea, per tant, en parlarem bastant, però és que aquesta setmana és interessant, la política europea, perquè ara parlem d'aquesta votació i d'aquest debat que hi ha a l'Eurocambra sobre Ceuta, però és que el dimecres tenim el SOTEU, que és l'estat de la Unió Europea, algo així com el debat de l'estat de la nació que hi ha a Espanya, sí. O al Parlament, doncs és molt important. Ursula von der Leyen fa el seu discurs anual sobre la visió que té de la Unió Europea. Es parla molt de que, a banda de la intel·ligència artificial, també es parlarà altres qüestions, com per exemple Ceuta, però és que Ceuta té un espai reservat també, com deies, a l'Eurocambra. I és que el Parlament Europeu aquest dimarts farà un debat sobre Ceuta, sobre el que ha passat a finals de juliol a Ceuta, i es parlarà en termes d'atac híbrid d'una tercera potència i d'instrumentalització de migrants. Això, que en realitat va una mica, pensareu, en el discurs de la dreta, en realitat també és ajuda o és oxigen per Pedro Sánchez, perquè el que fa és extreure la qüestió d'un error, d'una imprevisió del govern espanyol, de tots aquests informes que hem vist en els darrers dies, i ho eleva a una qüestió de ens està atacant una potència exterior, i no només a nosaltres, sinó que la pròpia Unió Europea està debatent sobre això. I el que passarà és que hi haurà una votació el dijous en relació a la posició que prengui la Unió Europea, més, vull dir, potser més exagerada o més confrontativa amb el Marroc i en el seu discurs, o potser no tant. Veurem quina és la resolució que acaba votant-se el dijous, però com dic, d'alguna manera potser queden contents tots amb aquesta votació.
1: El que dèiem una mica la setmana passada, no? Que el fet de la culpabilitat fer-la caure sobre els ombros d'un tercer actor, que en aquest cas seria el Marroc, no? Alliberaria una mica Sánchez d'aquesta responsabilitat que li exigeix la dreta d'aquí, d'Espanya.
0: Sí, al final jo crec que tant el Partit Popular aquí a Espanya com a Europa, jo crec que li compraran a la Unió Europea o li compraran a Pedro Sánchez, que guanyarà el relat de hi ha una pressió migratòria,

Això és una emergència migratòria, fins i tot és una pressió per part del Marroc, però afegint-hi una capa, i és que segurament el que veurem a partir de demà, però també el dijous, seran declaracions que diran, sí, però Pedro Sánchez no eximeix

0: Per tant, el que dic és que el Partit Popular Europeu segurament votarà a favor d'aquesta resolució en quant es mira més cap al Marroc i cap a la pressió migratòria, però el propi Partit Popular espanyol aconsegueix, amb la seva influència dintre del Partit Popular Europeu, que la resolució i que les declaracions a Brussel·les siguin també posant en dubte la gestió que ha fet Pedro Sánchez, a dir, apuntant també a Sánchez com no haver-ho fet del tot bé, malgrat reconeixen que no, bueno, que això és una pressió exterior i és un atac del híbrid de part del Marroc.
1: Tanquem aquesta votació a l'Eurocambra amb una pregunta, Adrián, que et vull fer, perquè aquest oxigen que diem que podria donar a Pedro Sánchez les conclusions que s'exposin al Parlament Europeu és curiós perquè va relacionat amb assenyalar el Marroc com a culpable d'aquest flux migratori exagerat cap a la península, cosa que Pedro Sánchez no ha aprofitat. És a dir, ell mai s'ha mostrat beligerant contra Marroc, sempre ha intentat guardar una bona relació. No sé si després de que el Parlament Europeu debati sobre la crisi de Ceuta podria canviar una mica el seu discurs i podria mostrar-se una mica més directe contra el Marroc.
0: Es podria modular aquesta mateixa nit a l'entrevista. Serà interessant també veure què diu sobre el Marroc en aquesta entrevista. Evidentment no canviarà de 0 a 100, però sí que podem veure una modulació en el seu discurs. Clar, aquí hem d'entendre diverses qüestions perquè també aquest cap de setmana ha començat a insinuar-se fins i tot per part del Partit Nacionalista Basc que potser el Marroc té algun tipus d'element per fer xantatge a Pedro Sánchez, i es parla fins i tot de Pegasus i el telèfon de Pedro Sánchez. Val a dir que jo crec que ens hauríem de tirar cap enrere, cap al 2022, quan va haver-hi aquella crisi en la qual el líder del Frente Polisario va acabar a Espanya per tractar-se d'una enfermetat, em sembla que estava relacionada amb la Covid, i evidentment això va crear una reacció molt airada per part del Marroc, que va acabar amb la destitució de la ministra d'Exteriors espanyola, no sé si ho recordeu, i evidentment amb un canvi de posició d'Espanya, per cert, un canvi de posició que va afectar Sàhara Occidental. És a dir, el canvi en la línia de la relació Espanya-Marroc per part de Pedro Sánchez ve d'abans fins i tot de ser infectat amb Pegasus al seu telèfon. Dit tot això, això ens explicaria fins i tot per què fins ara Pedro Sánchez no ha tingut una posició beligerant contra el Marroc o no ha aprofitat aquest rally around the flag, el concepte de la setmana passada, no? Sí. Doncs veurem perquè ara mateix té un salvavides, entre cometes, que li llença la Unió Europea o l'Eurocambra aquesta setmana. I veurem també aquesta entrevista de dintre de dues hores com potser comencem a veure una modulació, no un atac directe cap al Marroc, però sí unes paraules potser que abans no s'utilitzaven.
2: Voldria abordar també altres qüestions que passaran durant aquesta setmana, dues més abans d'acabar, una que continua també a la línia de Ceuta, perquè dimecres al Congrés hi ha sessió de control i tenim ja una primera dimissió, la del cap de gabinet del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz. A veure, n'hi ha prou amb aquesta dimissió?
0: Depèn de qui li preguntis. A veure, si li preguntes a l'oposició o a qualsevol partit de l'oposició, et dirà que no, perquè no entenen el cap de gabinet de la delegació del govern com una persona responsable en aquesta qüestió, sinó més aviat és part del discurs o s'utilitza com a prova de que el govern sabia alguna cosa, perquè si no, el cap de gabinet no hagués dimitit. És més, en la dimissió ja es veu que dimiteix perquè el seu jefe, en aquest cas el delegat del govern, defensa que ell no va rebre cap advertència i ell diu, sí, jo et vaig advertir. Aleshores, no és suficient políticament, és a dir, si parlem de que hi ha d'haver-hi dimissions, no és suficient. Però clar, hi hauran més dimissions? Això cal vigilar perquè trenques tot el rat. És a dir, si demà dimiteix Marlaska, quin missatge està enviant al govern? Ens vam equivocar i portem setmanes equivocats i ho reaccionem ara. Si dimiteix Margarita Robles, que no passarà, és exactament el mateix. És a dir, ja sé que qui ens senti dirà, ja, però la política hauria de ser agafar responsabilitats, bla, bla, bla. Sí, però clar, a vegades també, o el meu paper o el nostre paper, a vegades explica la realitat. I la realitat és que el govern potser evitarà aquestes dimissions, primer perquè potser creu que s'estan fent bé les coses i que hi ha una resposta bona, i segon perquè li estaria donant la raó amb setmanes d'endarreriment, que això seria el més greu, als que acusaven de que o Marlaska o Margarita Robles van fer alguna cosa malament.
1: Una situació que fa que assumir la responsabilitat sigui assumir un error i a més que es podria haver subsanat fa setmanes, com diu l'Adrián. I a veure, en aquest repàs que fem cada dilluns de les previsions, ho dèiem, la política, diguéssim, més canviant, segurament hi ha molts temes que no hem abordat perquè no es poden preveure, però aquest repàs que estem fent avui ens porta divendres, on torna de vacances el jutge Peinado. Es preveu, ho dèiem, es preveu, fem una previsió, demanem que miris la bola de vidre, que el cas Begoña Gómez continuï sent la causa estrella aquesta temporada?
0: I la de Zapatero.

0: I la de Plus Ultra. Mm-hmm. Estan passant també pel jutjat diverses persones, un exdirectiu de Plus Ultra, és a dir, aquests dies ja hem tingut també activitat judicial envers a Plus Ultra, i a més jo crec que el cas de Zapatero és un dels més complexos pel propi govern, és a dir, és un dels que més malament pinta en quant a la pròpia sentència, en quant a què passa amb aquestes joies de Zapatero, què pot justificar, què no, etc. El cas de Begoña Gómez, sí, perquè implica evidentment a la dona del president, per cert, ja segurament esteu sentint en entrevistes anteriors i ho sentireu aquesta nit, no parla de la meva dona, parla de Begoña Gómez i no parla del seu germà, parla d'un nom i cognoms. Això té un doble sentit. El primer, donar-li certa autoritat a aquesta persona, és a dir, Begoña Gómez és una professional per si mateixa, per això li dic Begoña Gómez, i la segona, no puede ser la mujer de tal, porque si mañana la condenan, no pueden condenar a la mujer de tal, condenan a Begoña. Vale, però sí, Begoña Gómez i el cas Zapatero claríssimament seran dos dels atractius judicials, anem a dir-ho així, en aquesta tardor.
1: Doncs aquest és el repàs de l'agenda política que ens espera aquesta setmana, com dèiem, moltíssimes qüestions per endavant i veurem què ens espera dilluns vinent. Gràcies, Adrián Caballero, bona setmana.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
4: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
6: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
4: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
8: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
9: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
10: Bienvenidos a Congelados, el programa donde solo los más fríos ganan. Haremos las mayores perrerías a un grupo de famosos. Aquí, si te mueves, pierdes.
11: No me lo creo.
12: Congelados, mañana a las 11 de la noche, estreno en La Sexta. Un pedazo de cadena.
13: Ya disponible en Atres Play.
14: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro, para nosotros el mejor paté del mundo.
15: Pates la piara, más buenos que el pan.
16: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
4: La brúixola, allà on et trobi la tarda.
1: Vinga, en 4 minuts acabem el programa. De fet, fa una estona ha acabat el Museu Marítim a les Drassanes la conferència de mig mandat del president de la Generalitat, Salvador Illa. Un discurs que ha durat uns 50 minuts i en què ha analitzat els dos primers anys de legislatura i ha parlat també dels reptes que ha d'entomar el govern durant la segona part del mandat. En aquest context ha fet un anunci al voltant d'una reivindicació que fa molt que demana el sector educatiu, que és la climatització de les escoles. L'escoltem.
17: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.000

0: 2.558 milions d'euros.
1: Això es farà fins al juny del 2028, concretament en 100 centres, a través d'una inversió directa de 100 milions d'euros, i per al desplegament general sí que es necessitarà recórrer als ajuntaments. Anirem desgranant la lletra petita, ho comentava el Ricard, d'aquest anunci, tan bon punt doncs en coneguem més detalls. I ara el que volem fer és acabar el programa. Ja saben que aquesta temporada ho fem amb música, ja sigui una cançó que ens parli d'una notícia del dia o podríem dir que sigui la notícia. Joan, una notícia que més sé que tu et fa feliç.
2: Sí, sí, avui l'artista havia de ser un per tancar aquest programa perquè és un dia gran el d'avui per mi i per a tots els fans de la banda britànica Oasis, que ja sentim de fons. Hi havia molts rumors, però finalment el grup dels germans Liam i Noel Gallagher han confirmat que tornen als escenaris i passaran per Barcelona. Atenció, el 10 i 11 de juliol de 2027 actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Queda molt, però les entrades surten a la venda d'aquí 10 dies, entre el 24 i el 27 de setembre. S'han de registrar a la pàgina web del grup perquè els hi arribi un codi que llavors els indicarà a quin dia i a quina hora poden adquirir les seves entrades. El 2025 ja ens van tornar bojos tots, perquè després de més de 15 anys sense dirigir-se la paraula, els germans Gallagher van decidir tornar a pujar a un escenari plegats. Van fer una gira per arreu del món, no van passar per Catalunya, però la gira va ser tot un èxit i, per tant, tot apunta que aquest nou tour ho tornarà a ser. Per tant, m'atreveixo a dir que els Oasis, per molt que passin els anys, viuran per sempre, com a mínim els nostres cors. Tanca la brúixola d'avui, Live Forever, d'Oasis.

deia el Joan que li ha costat molt escollir quina cançó d'Oasis tancava avui al programa, i aquests dies ell ja anava veient que feia pinta que arribarien cap aquí, perquè en els talls que, de vídeos que anaven publicant, deies, mira, mira, aquí hi ha un quadre de Joan Miró. I vaig dir, home, d'acord, però cal anar tan lluny, has de fer aquesta anàlisi per saber que arriben a Barcelona. Doncs sí. Tenia raó, ens acomiadem amb Oasis, deixem ara el relleu a la brúixola del Radio Estadio amb l'Albert Arranz i tornem demà, dimarts, a partir de les 7 de la tarda amb tota la informació. Una brúixola que el control tècnic ha estat possible gràcies a Vicenç Armero. Que vagi molt bé, bona tarda, fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. La d'aquest dilluns, que és 14, és de setembre i és de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats tots per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José, Agustín Gómez i el Víctor Llucia, la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero, al capdavant del control tècnic. Comencem, signatura del nostre cap d'esports.
0: La signatura, Alfredo Martínez.
2: 5 victorias en otros tantos partidos disputados en Liga y 6 triunfos en otros 6 partidos en lo que va de competición oficial. Pleno de victorias para el actual Barcelona en un arranque tan espectacular como ilusionante de la competición en esta temporada. Sin embargo, el triunfo en el Estadio Ciutat de València ante el Levante fue mucho más complicado de lo esperado. Por el nombre del rival, un equipo que se salvó del descenso a última hora la temporada pasada y cuyos futbolistas no tienen un gran renombre futbolístico. Sin embargo, ya lo había advertido en la previa Hansi Flick. En la previa del encuentro dijo que el Levante sería un equipo muy duro y un partido muy difícil. Y ya lo creo que se cumplió.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
1: I amb la realització musical magnífica del meu company i amic, realització musical de Vicenç Armero. Passen 5 minuts i 22 segons del punt horari de 8:45 i és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa una altra golejada, 5ª jornada de Lliga a Primera Divisió, 5 victòries, malgrat patir, això sí, un ensurt davant el Levante. Víctor Lozano, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sembla que els homes de Hansi Flick li volien donar emoció al partit d'ahir, al Ciutat de València, perquè Déu-n'hi-do com van jugar en foc i quin ensurt li van donar a la seva afició, a la culerada. Bé, el més important és que el Barça es manté líder invicte de la Lliga i que hi va sumar la 5ª victòria en 5 partits, 5 de 5, 15 punts de 15 possibles. Es van imposar el Llevant per 2-4, el Ciutat de València, amb un doplet de Lamine Yamal, un d'ells de penal, i gols de Xavi Espar i Adeyemi. El de Xavi Espar i el primer de Lamine superaviat a la primera meitat. Però el que dèiem, el Barça, molt superior al rival, es posa 0-3, partit absolutament controlat, sense que el rival pràcticament li fes pessigolles, però de sobte, pam, desconnexió al tram final, dues errades importants, una de Xavi Esparra amb la col·laboració de Christensen i una altra d'un tou Marc Bernal, doncs van fer que els Granota es posessin 2-3 al marcador just abans del temps afegit. A veure, el Llevant no apretava, no era un atac i gol i un patiment brutal perquè hi havia un bombardeig de pilotes, no, en absolut, però clar,

0: amb un gol de diferència et plantes al temps afegit, 6 minuts va afegir l'àrbitre, doncs qualsevol jugada aïllada, jo què sé, un corna, una falta lateral, una pilota centrada, un rebuig, una acció mal defensada, doncs podia provocar que es produís un empat a 3 que hagués estat absolutament injust, perquè d'un partit que mereixies guanyar de golejada perquè vas ser molt superior, doncs al final perds dos punts que poden ser superimportants. No hi va haver un gran patiment, però sí una miqueta, fins que el senyor Adeyemi va dir ja n'hi ha prou, aquí entro jo en el joc i s'acaba la tonteria. Fa una jugada maradoniana des de l'esquerra i acaba marcant un gol que sentenciava el partit. Però bé, tot plegat va fer que Hansi Flick es mostrés del tot exigent amb el seu equip.
1: It's not that we are on the top,
2: no és que estiguem al nostre millor nivell ara mateix. Ho sembla. Sembla que els partits fins ara hagin estat fàcils, però no ha estat fàcil. Ha estat perquè hem jugat millor. Hem de lluitar i sobreviure, per suposat, i haver-ho fet en un partit com aquest ens ha d'ajudar a millorar.
0: Pau Cubarsili donava la raó al seu entrenador i assegurava que efectivament cal evitar aquestes desconnexions.
3: Al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps en qualsevol moment doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Sí, parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per camar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
0: En la mateixa línia també parlava Eric García, que va jugar de lateral dret amb la màscara. Feia a la vegada també una valoració general de la situació de l'equip.
4: Bueno, al final depende de nosotros. Obviamente que son errores que sabemos que podemos evitar, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos. Bueno, nosotros nos sentimos cómodos con balón, obviamente. Tenemos jugadores, sobre todo en medio campo, ¿no? Y atrás también, que hemos jugado muy bien con el balón, y después obviamente que arriba tenemos animales, tenemos bestias que al espacio van muy bien y también puedes hacer mucho daño.
5: ¿Es una de las sensaciones que es Xavi Espar?
4: El míster está mostrando, ¿no?, que tiene confianza plena él está respondiendo, está jugando muy bien y estamos muy contentos con él. Obviamente tiene que seguir trabajando igual que todos, porque al final creo que si este año en algo destaca el equipo es que hay mucha competencia en todas las posiciones, nadie se puede dormir. Así que creo que eso hace mejor al equipo y a cada uno.
0: En qualsevol cas, el Barça és líder amb 15 punts i 3 d'avantatges sobre el segon, el Real Madrid. Bé, tot això va ser ahir. Avui el protagonista, però, ha estat Lamine Yamal, que ha desvetllat en una entrevista al programa Universo Valdano qui creu que es mereix guanyar la pilota d'or. I podríem dir allò de aquest nano no necessita àvia.
6: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
7: Sí, no,
6: a quien se lo van a dar... Eso ya es una conversación muy larga.
7: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
7: así de claro lo tienes, ¿no?
6: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Per cert, ¿heu sentit en els últims 15 anys a Leo Messi, qui ha dominat clarament el panorama del futbol mundial, dir abans, bueno, ni abans ni després de l'entrega de la pilota d'or, que ell es mereixia aquell premi? Jo crec que no. Bé, el Barça s'entrenarà demà al matí i després Hansi Flick oferirà la roda de premsa prèvia. El partit de demà passat, això no para. Partit al Camp Nou, en aquest cas contra el Real Racing Club de Santander.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
9: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su Palacio Real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.

0: Haremos las mayores perrerías a un grupo de famosos. Aquí, si te mueves, pierdes.
1: No me lo creo.
2: Congelados. Mañana a las 11 de la noche, estreno en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Ya disponible en Atres Player.
4: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
5: Si te agradan la radio y el fútbol, la brújula de Radio Estadio, a Onda Cero Cataluña, amb Albert Arrán.
6: Vull dir 52 amb dos bons amics, eh? Amb l'ambaixador de Palamós al món, eh? Nacions Unides li estan preparant ja un despatx. Josep Soldado, 3 Media, a La Sexta, hola.
7: Ara, la millor presentació. Bona tarda, bona nit.
6: A com tenim el preu de la gamba?
7: Uf, bueno, ara ha baixat.
6: Ha baixat,
7: eh? L'agost ja ha baixat. Jo crec que ara està a la mitjana 65-70 al quilo.
6: Ojo, que és preu assequible perquè el Víctor Pazzi vagi a la plaça, director d'un dia de partit i Esport Club a TV3. Hola.
8: Què tal, com esteu?
6: No hi cap al mercat, eh? Ja has vist que està baixant la gamba de Palamós, ens diu l'ambaixador Josep Soldado.
8: Jo estiuejo al juliol a Calella Palafrugell i puc donar fe que el preu de la gamba, a mesura que avança el juliol, es va encarint, quan arriba l'agost es va encarint i quan arriba el setembre torna a baixar. És qüestió d'oferta i demanda.
6: I quina és millor gamba, la de Palamós o la de Calella de Palafrugell?
8: No, els de Calella Palafrugell anem a Palafrugell a comprar la gamba de Palamós.
6: Ah, vale. I pensava que teníeu gamba autòctona, entén-me. Vale.
8: No.
6: Vale. I anava a establir jo ara un debat com el que tindrem de seguida amb la Mini Mbappé, eh? Però no toca encara. Primer vull... És que fins ara, amb 5 jornades de Lliga, no s'ha escaigut que sortís el tema. Però mira, ara me'n recordo. Aubameyang, però esto què és? O sigui, que resulta que l'ex del Barça fitxa pel Depor amb 35.000 anys que té l'home, 35 crec que són exactament, i ha marcat en cada un dels, o 37, en cada un dels 5 primers partits del Depor a la Lliga actual. Això sol havia passat 10 cops en tota la història de la competició. I la darrera va ser un tal Zlatan Ibrahimovic, a la 2009-2010, fa 17 anys. Que no apareix un jugador que suqui, patsi un golet en cada una de les 5 primeres jornades. Quins ho havia de dir la UBA, eh?
8: No, i a més, la puntuació que han implicat aquests gols, vull dir, l'últim és per escar un punt al camp del Getafe, l'anterior et diria que és el gol de la victòria 2-3 a Villarreal, i a partir d'aquí suma i sigue. A més, no són golets d'acompanyar la pilota perquè te la deixen morta i tu i jo el faríem. No. Alguns d'ells són grans gols, i les celebracions del gol, a mi aquest bon home em fa patir. Vull dir, aquest saltimbanqui que també ho fa Karim Adeyemi, jo pateixo per les articulacions de genoll cada vegada que foten aquest bot. És un jugador que li agrada molt la seva professió. És un rodamón i allà on va...
6: Torna al Born.
8: El que passa que normalment arrenca fotent gols i després es va diluint una miqueta.
6: Ah, bueno,
8: però,
6: ja.
8: Escolta, Depor imbatut, Depor sisè, Depor en posicions europees i Aubameyang sucant 1, 2, 3, 4 i 5 vegades. I si ho ha fet 5 cops, tinc ganes de veure el pròxim partit.
6: Ojo que no fos el 9, aquest Soldado, eh? El 9 que mai ha vingut,
7: ser,
6: no? Ojo, eh? Bueno, sí que ha vingut, Gabriel Jesús, però, en fi, ja m'entens.
7: Ho va ser en el seu moment, ho va ser pel Barça, no? I el rendiment va estar prou bé.
6: Sí.
7: El que passa que, clar, amb el Barça les ocasions eren més freqüents amb el Depor, llavors té molt més mèrit el que està fent a Corunya que el que va fer el Barça, que ja en el seu moment va ser destacat. De veritat que, pel que he anat llegint, a Marsella no ho va passar massa bé i ara, doncs, a Espanya, los percebes gallegos, crec que l'han posat a to i de fet, ahir, parlant de qualitat de gols, el gol contra el Getafe és de davanter centre, picant allà amb el cap a l'àrea petita perquè la defensa no pogués treure la pilota. La veritat és que sí, és una de les sensacions de la temporada, sorprenent, i, bueno, el del Depor ja és, sens dubte, ara mateix un regal, no?, perquè moltes ganes tenien molts de veure

0: al Super Depor i encara de moment es pot dir que ha vuelto. Ja veurem si aguanta o no aguanta el ritme de la Lliga.
1: Tant de bo que aguanti, que els clàssics s'han de mantenir a primera divisió, almenys aquest és el meu desig, que dimoni, cadascú té el seu. Jo pensava que una desconnexió és allò que fa la programació nacional per donar-nos pas a nosaltres, però no, resulta que una desconnexió és el que li va succeir ahir, Patsy, al Barça, al Ciutat de València, perquè Déu-n'hi-do, no es pot tenir un partit més controlat i desconnectat d'una manera tan tonta com ahir li va succeir als Atlètics.
2: Sí, sí, sí, però aviam, ja no és desconnexió. Si analitzem...
1: Ah, no, ho diu el Covarsí, que l'hem escoltat, eh?
2: Sí, però aviam, la sensació és que el Barça no va jugar al mateix nivell que els altres partits, és veritat. El que passa és que no li va caler. 0-2 mitja part, 0-3, i a partir d'aquí es lesiona... Xavi Espart, es lesiona, rampes, cansat, tieso, i es prepara el canvi. I un jugador que va tieso, enrampat i a punt de ser canviat, el que va fer és una passada d'aquelles més pensant amb el mal que li feia la cama, la cuixa o el que tingués, que no una altra cosa. Bueno, Hansi Flick, evidentment, li va fotre un capote al nano, errada meva, l'anava a canviar, vaig voler esperar una miqueta, li vaig anar a val que no aixequés encara el cartell i me la menjo. I després, el segon gol és la tempesta perfecta. Bernal és el que s'ha endut una mica més la garrotada de tothom perquè entra tou, però vull dir, és la concatenació, vull dir, Rodri és qui perd la pilota al mig del camp, Bernal entra tou, es pixen a Cubarsí, ojo, que té molt mèrit, i després Joan Garcia no para, doncs ja està, ja en tens a quatre. Però més que desconnexions, ja van ser aquests dos moments puntuals. Ara, tu ja n'havies fet tres, nen. Tu sí, ja n'havies fet tres. I després t'apareix a l'Espidi Grenyes, que l'hem anomenat l'un dia de partit. T'apareix a Espidi Grenyes. El millor d'aquell gol...
1: Qui és el pare del mot? Qui és el pare de l'acrònim aquest?
2: Servidor de vostè.
1: Ah, vale, molt bé. Fantàstic.
2: Doncs el millor d'aquest gol, que és un golaç, el teniu en mente, eh? Perquè els que no el veu veure en directe, l'hem vist repetit i recontrarrepetit. El rep enganxant a la línia de banda, en camp ja del llevant, i el tio fot aquests dos canvis de marxes, es pixa un, es pixa l'altre, se la passa per darrere i golaç. El millor de tot és que les estadístiques, com en aquell gol maradonià de Messi, que les estadístiques diu que l'assistència li va donar Xavi Hernández, i ell en fa conya, Marc Bernal és qui li dona la pilota i, per tant, l'assistència li han comptat amb ell. Explicava l'anècdota, és un partit en què el Barça el va acabar matant amb aquest gol, però no li va calguer res més que pujar una marxeta al final.
1: Bueno, recordeu que quan Maradona marca el gol als anglesos, no el de la mà, l'altre, al Mundial...
2: El de l'eslàlom.
1: Al Mundial, correcte, quan s'abracen a ell, els seus companys, Enrique li diu «Vaya asistencia te di».
2: Veus? Els grans oblidats. Els grans oblidats.
1: Va ser original. A 80 metres de la porteria del porter anglès era efectivament del central argentí, Enrique.
2: Escolta una cosa. Si fas una mitjana de 4 gols i pico per partit, hòstia, és impossible no, perquè va haver-hi una eliminatòria de semifinals de Champions contra l'Inter, que vas fotre 7 gols i et van fotre al carrer. Però és una entre moltíssimes.
1: Sí, no, però jo em referia a un torneig.
2: Velocitat de creuer.
1: Jo em referia a un torneig de regularitat amb aquesta mitjana, Josep, no t'aguanta el ritme ningú. Una altra cosa és que tu el puguis mantenir, clar.
0: Em recorda, salvar les distàncies, que ningú s'emprenyi, com va arrencar el Barça del Tata Martino, us en recordeu? Que també va començar amb un 7-0 contra el Llevant i golejant cada setmana, i el Tata sortia fins i tot a les rodes de premsa flipant de dir, però quin equip m'han donat?
1: Des de l'admiració. Si
0: sols, no?
1: Sí.
0: Exacte. El que passa que després, clar, li va anar massa gran l'equip i no va saber mantenir aquesta velocitat de creuer. Clar, ara el Barça té un entrenador que porta 3 temporades, sembla que el que li han fitxat funciona, sembla que estiguem al març o a l'abril, i no al setembre, veurem si físicament l'equip aguanta, i també a nivell d'efectivitat, perquè al final jo és una cosa que crec que acabarà trobant a faltar el Barça. No té un nou, no té una referència. Evidentment, tots compten i estan marcant tots i estan en un moment dolç. La temporada és molt llarga I ahir jo crec que més que desconnexió és que va tan sobrat el Barça que sembla Indurain quan a la seva època, als anys 90, pujava el Tourmalet sol i la qüestió era seguir-lo, no? I quan baixava el Piston, doncs només li faltava pujar una miqueta a ell per acabar guanyant les etapes. Va molt sobrat, la desconnexió del Madrid és semblant l'altre dia al Bernabéu, però és diferent, no? Perquè és des de una mica la sobrada del Rayo Vallecano que el Bernabéu fins i tot li va plantar més cara a la segona part que al Llevant. Jo crec que és una desconnexió mental de dir que jugant al 80% guanyem fàcil, no? Que evidentment és un pecat, això és un pecat i ho va veure el Barça, no? Però jo crec que aprendran d'això i si el Barça comença i acaba jugant, no diré al 100% perquè és impossible, però a un nivell on no es vol deixar sorprendre, els partits els acabarà resolent bé.
1: No vull obrir el debat del nou referencial, que hem estat setmanes i setmanes amb el debat del nou referencial, però avui m'he recordat del nou referencial del Barça quan he anat a escollir què em posava. Que porto un polo, no, tampoc porto Versace. Però, i el polo no és de Versace. Però he vist tres corbates. Patsy, en el meu armari no fa ni la quantitat d'anys i anys i anys i anys que fa que les tinc. Tinc tres corbates i no me les poso gairebé mai, per no dir mai. Però és una mica el que a mi m'estranya que un club de la potència que té el Futbol Club Barcelona no tingui en el seu armari un nou referencial, que és com aquella corbata, que arribarà un dia que necessitaré una corbata i jo les tinc. Però el Barça no la té.
2: Però és que passa una cosa. En el món de les teves meravelloses corbates, la corbata del nou ha desaparegut del mapa.
1: Ja per això?
2: Erling Haaland, Harry Kane, bueno, i a partir d'aquí o trinques aquestes dues corbates,
1: no
2: que
1: cal.
2: No les pots trincar.
1: No cal. I em diràs, ojo la prova que et poso. L'exemple que et poso és Espí, el davanter del Madrid, el que estava llevant. No és Haaland. Òbviament que galàcticament...
0: Ni juga.
1: No... Bueno, fins a que li faci falta.
0: És increïble.
1: Però no, és que les vegades falta, que li ha fet falta l'han tret i ha sucat dos vegades. Però, per això ho dic.
0: Sí, però no li donen minuts.
1: Bueno, perquè no cal.
2: Molt bé. El podia haver fitxat al Barça per 25 quilos i un euro més, que és el que ha pagat el Madrid. Molt bé. Teniu clar que ara mateix Espí estaria jugant?
1: No.
2: Jo crec que hagués arrencat Rafinha i que la figura aquesta d'Espí és la del meló per obrir a nivell de com anirà recuperant el genoll a la cirurgia de creuats a Gabriel Jesús.
1: Sí, sí.
2: És a dir, el nou, entre cometes, tu ja l'has agafat, aquesta figura. Però és que el mercat de corbates de nou, amb perdó, és un puto desert.
1: Sí, no, està clar. Que els que hi ha són caríssims.
0: Hamza. De fet, tens a Hamza, no? Que seria l'Espí nostre,
1: sí,
0: que ha fet una gran pretemporada, ha estat el màxim golejador, però tampoc té lloc, no té minuts.
1: Demà el renoven, però, Demà presenten la renovació, Sí, sí.
0: Per això que és molt difícil donar oportunitats a aquests jugadors, Espí, Hamza, tot i que ho facin bé, és molt difícil. Acaben jugant sempre els que tiren més nom. I al final, tu, no cal corbates, amb pajarita també pots anar elegant.
1: Et dic una cosa, Bernal i Espart, amb 19, que tenen, crec, tots dos, o 18 i 19, 19 jo diria que tenen tots dos. Patsy, si no s'equivoquen ara, escolta'm, jo crec que se'ls ha de permetre una errada, vull dir, errades les tenim tots i si amb 19 anys no pots tenir una errada, no?
2: Perdona, i per tenir errades has de jugar, i home, Xavi Espart està jugant tots els punyeteros partits, vull dir, després de Joan Garcia, que és el porter titular i el porter que juga no es toca, jo et diria que ja vindria ell a nivell de minuts. Espectacular el nano, ahir va marcar el seu primer gol amb el primer equip del Barça, ole ole ole, és el golet que tots desitgen, i ha posats a demanar marcar-lo a casa davant de la teva gent, la teva família i els teus amics, el va fer fora i després va venir aquesta acció circumstancial. Tieso com una mala cosa i Tieso ja no estava per fer una passada en condicions. Bueno, pues escolta, de tot se n'aprèn. I Marc Bernal, doncs mira tu, jo m'he fixat una cosa. Flick li agrada que vagi aprenent més enllà dels entrenaments de Rodri al camp, jugant les rectes finals del partit amb Rodri. Doncs vinga, pues ja està.
1: Sí. Per cert, tenia que treure jo com a tema un que està trillat per repetitiu, però és que s'ho està mereixent, que no parem de parlar d'ell. Josep Soldado no va sucar ahir Rafinha, però jo em vaig quedar amb la jugada que provoca l'aplaudiment d'admiració i reconeixement del seu company Eric García quan en el minut 80 i tants
2: va fer com aquell dia Leo Messi, que encara ens en recordem, que va haver-hi un dia que va baixar el lateral.
1: No, però Messi ho va fer una vegada en la seva carrera, probablement.
2: Conyo, per això me n'en recordo.
1: No, però Rafinha no, eh? Rafinha a l'hora de la brega, de la pressió, de la intensitat...
2: Va amb el caràcter. I això que li han penjat al braç, que és el braçal de capità, vamos, és allò, vitamina de la bona.
1: Què dius, Josep?
0: A mi em fa por, Rafinha, em fa por, perquè és un jugador que l'any passat es va lesionar...
1: Ja.
0: Exacte. És a dir, l'any passat es va lesionar dues vegades a Brasil per dues carreres absurdes, com les que feia Dembélé en el seu moment, i després estàs dos i tres mesos de baixa. És a dir, jo crec que, ahir, d'acord, va anar bé la cosa, però jo crec que ha de valorar en quin moment ha de forçar la màquina, en quin moment ha de fer un sprint, una recuperació a davant, a darrere, i em fa una mica de por Rafinha en aquest sentit, perquè ha començat a un nivell de Balón d'Oro, de superstar, però sobretot aquestes coses espero que les hagi madurat, perquè Flick, si recordeu, l'any passat ja es va enfadar amb ell per circumstàncies com aquestes, no? Que es lesionava de forma a vegades absurda, que després la recuperació no les feia de la millor manera possible, per la seva ansietat de voler tornar a entrenar al màxim nivell de jugar, i esperem que aquest any sobretot hagi madurat Rafinha, perquè a vegades fa mitja por quan fa segons 15 sprints innecessaris, a vegades ha de ser intel·ligent, però sí, clar, Rafinha, si el Barça va bé, entre altres coses perquè Rafinha està en un nivell superstar.
1: Ha mencionat la paraula Balón d'Oro el Josep Soldado, referint-se a Rafinha. Rafinha, Patsy, no està entre els 30 nominats per la pilota d'or.
2: Doncs no està, i escolta, vull dir, és una pífia monumental col·lectiva, però vull dir...
1: Ni Pedri.
2: Els que fan l'elecció, pues... Pues no se n'han recordat. És evident que tots convindrem que hauria de ser-hi. Ahir em va agradar el detallet que va tenir amb Lamine Yamal, que està apurant els seus dos, tres últims partits abans no... Espera un segon, que m'està entrant aquí una trucada que m'està tocant allò que no sona. Un segonet només.
1: I tant que sí. Mentre ten aquesta trucada, que suposarà un augment de... el sou del Víctor Patsy amb la renovació, amb l'extensió del seu contracte amb TV3 pels propers 15 anys, i per tant entendran els nostres oïdors que s'ha d'atendre en rigorós
2: directe.
1: Es confirma la renovació de Patsy per 15 temporades i quantiós augment de sou, oi, en aquesta trucada, Víctor?
2: No, era la Nina, la meva nana gran, que ara li enviaré un missatge per dir estic aquí dándole a la Cingüesso. I dono-m'ho per escrit per WhatsApp.
1: Bueno.
2: No, doncs el que et deia, jo em vaig quedar amb el tallet de que la Min, que està apurant aquests 14 dies que queden per si algun despistat encara no ha emès el vot dels que tenen dret a vot d'aquests periodistes de les 100 seleccions rànquing FIFA que poden triar el candidat a la pilota d'or, doncs ahir Rafinha li va dir, va, nen, que si t'has de lluir amb els dos, tres partits que queden, si has fet un gol i en fas un altre, renuncio al penal i tira'l tu. Pues ve per Rafinha i aprofitar per la vida.
1: El que passa és que la Mina ha fet una cosa que sona molt lleig. Ha sigut en una entrevista a Universo Valdano, a Canal Plus. El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
3: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
4: Sí, no,
3: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
4: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
3: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Como mejor del mundo somos dos. Somos yo y Mbappé. No Mbappé y yo, como nos enseñaban al cole. A dir primer l'altre i l'últim tu. No sé si ara ja no està de moda o què dir això, però a mi m'ha sonat francament lleig, Soldado.
0: A veure, és campió del món, i jo si fos campió del món d'alguna cosa, potser seria també un pèl pedant, no ho sé. Encara que fos
1: passat de puntetes pel Mundial, eh? Un gol en 8 partits.
0: A veure, Sí, sí, però bé, al final aixeca i la Copa del Món. I la Min és així. És a dir, ens queixem que els jugadors no es pronuncien. La resposta políticament correcta de molts futbolistes, quina hagués estat? Això no és decisió meva, això
1: home,
0: ho han d'escollir.
1: Home,
0: no, i de fet, fa quatre dies, en roda de premsa, fins i tot jo li preguntava per Dembélé, que ell, Dembélé no el posava a la travessa dels tres candidats, el propi Lamine

0: era més modest i deia, bé, si no ho ha vist Dembélé l'any que ha fet, ho hauran vist els altres, deixant en mans, evidentment, dels que voten, a veure qui dona la pilota. És veritat que Messi, que és el que va guanyar més, mai va dir això.
1: Mai, ho ha recordat a Lozano.
0: Mai a la vida, i va guanyar el que va guanyar. Però és que Lamine és així, Lamine és així. Jo, sincerament, m'està sorprenent, a veure, ho entenc, perquè Rodri no va jugar la temporada passada al Barça i el campionat del món l'aconsegueix amb la selecció espanyola a nivell de seleccions. Però és que per mi Rodri seria el candidat número 1, i el barcelonisme des de dins, avui Eric García el sentia també dient el mateix, d'altres jugadors ho estan dient clarament, i des del club també aposten per Lamine.
1: Però, ja, però una cosa ja és que apostin els de més, una cosa és que apostin els de més, de dins o de fora. L'altre és que apostis tu per tu.
0: Tu.
1: Clar, Patsy, jo no recordo, corregiu-me vosaltres perquè la meva memòria és de peix.
0: Cristiano estava tot el dia donant zapatons a si mateix i sempre deia aquestes coses, eh?
1: Dient soy el mejor del mundo?
0: Sí, que ho
1: he dit. Vale, okay. Okay, compro, coneixent el personatge més, compro. Però jo no recordo de Messi, jo no recordo de Pelé,
0: no.
1: I jo no recordo, igual m'equivoco, de Maradona. Ja no dic Di Stéfano. Patsy, somos dos los mejores del mundo. Yo y el otro.
2: Mira, jo ho interpreto així. Kylian Mbappé fa la roda de premsa que fa, i és a dir, baixa el fang, es postula, i jo he marcat, he fet història, ojo, el tio, el sinvergüenza va dir, he fet història.
1: I li vam dir que no era veritat.
2: Perquè havia marcat 10 gols en el Mundial. Ara tu et faré de Bengal, tu eres muy malo, Alberto Agans, perquè dius, Lamine, un gol en 8 partits. Molt bé, Lamine, un gol en 8 partits, sortint de lesió, un any de menys a més, és veritat, un gol en 8 partits. El Pájaro Mbappé, que segons ell hizo història, i per això li haurien de donar, va fotre 10 gols en el Mundial. 10 gols que no van servir per arribar a la final,
1: clar.
2: I 10 gols que no van servir ni per guanyar la final de consolació.
1: Correcte.
2: On la seva estimada França va encaixar la tova de 6 gols.
1: Correcte.
2: A partir d'aquí, què fa Lamine? Primer arrenca discret, recordem aquella roda de premsa preestrena de la Champions a casa contra el Feyenoord, parla Flick, parla el jugador és Lamine, i Lamine allà, bueno, moderat, no seré jo, que siguin els demés, no penso, em sembla que és suplicar per aquest premi, va venir a dir una cosa així. Què passa? Des del mateix club ja s'han apuntat a la campanya electoral que engega Mbappé/Mourinho donant-li suport. La Porta diu el que diu, Hansi Flick, que primer ni contestava aquesta pregunta en una d'elles últimament, ja diu obertament que Lamine és qui s'ho mereix, i a partir d'aquí, Pachulo mi pirulo, ja surt el nano, que es troba còmode amb una conversa, sí, entenc, entre futbolistes i entre dos campions del món, i diu el que diu. I sí, hagués pogut dir Mbappé i jo, i va dir jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada, que tot el món lo ve, que som els mejores.
1: Oh, com m'agradaria, no passarà, spoiler, no passarà. Però té raó, qui ho ha dit.
2: Perdona. Escolta, un dels dos quedarà molt decebut, perquè els dos estan convençuts que són els que l'han de guanyar sí o sí.
1: Desig personal, tant de bo quedin decebuts els dos. Avui ha dit un futbolista, nadie... No.
0: A Quiñones, que està a la llista.
1: No, un futbolista del PSG avui ha dit nadie tiene más títulos que yo este año. I això, a diferència del que diuen Lamine i Karim, Mbappé, és objectiu. Fabián Ruiz, Josep, ho ha guanyat tot. Per tant,
2: no estarà però ni en el top 5.
1: Segur.
2: T'ho dic ara. No estarà ni en el top 5.
0: Però durant quants anys vam estar veient el duel Messi-Cristiano, Cristiano-Messi, quan hi havia altres jugadors que podien estar perfectament o guanyant la pilota d'or o quedant segon. És a dir, a molts països, a la meitat dels països on arriben les jugades i els gols,
1: no
0: arriben les accions de Lamine i Mbappé. Com va passar aquell Mundial que guanya, aquella pilota d'or que guanya Messi quan tenies a Xavi i a Iniesta campions del món. I la gent es va fer un tip aquell any de veure tots els gols que va marcar Messi a la Lliga i a la Champions, i no va veure tant les assistències de Xavi i d'Iniesta, o el gol d'Iniesta al Mundial.
1: Sí.
0: I al final va guanyar Messi, és el més mediàtic. I al final aquests vots,

0: doncs queden condicionats molt pel poder mediàtic. I ara mateix, si tu dius dos noms de dos futbolistes al món, doncs diràs Mbappé, diràs Lamine Yamal o viceversa. És així de clar. Barça,
1: Aquest
0: Madrid...
1: ens agradi o no, aquest és un

0: però jo li donaré el vot al que ha fotut més gols, al que dribla millor, al que fot més cabrioles, al que fot més driblings i al que veig habitualment amb els resums cada cap de setmana. I aquests són dos.
1: El millor del Balón d'Oro, el millor del Balón d'Oro és que en lloc de donar-lo al gener, el donen a l'octubre i ens estalvien 3 mesos de turra, perquè jo ja tinc ganes ja que caigui el Balón d'Oro, perquè evidentment és que es polititza tot tant. És a dir, a l'estiu hi havia un gran sector del poder mediàtic que deia que havia de guanyar Rodri la pilota d'or. Però com que ha fitxat pel Barça, ja no combreguem amb la idea de que Rodri sigui el pilota d'or per haver guanyat el Mundial, com que juga al Barça, saps? I així, debats en tots els sentits. I això, evidentment, arriba a la gent i no sé si arriben els que voten. Però vull dir que tot és massa polític i massa bufandero i cansa. La veritat doncs... és que cansa perquè no veus aquell debat o aquelles opinions objectives de dir aquest és millor o no. El paper és boníssim i la mi és boníssim, claríssim. El que passa que en funció dels teus colors o de les teves preferències o dels teus perjudicis, doncs dius una cosa o dius l'altra.
2: Doncs jo estic amb el Pitu Abelardo, comentarista del Radio Estadio aquí en Onda Cero i del Radio Estadio Noche, exjugador del Barça. No me ha gustado que haya dicho eso del Balón de Oro. Lo puedes pensar, pero no decir creo que no porque quedas mal. Y a mí em dona aquesta sensació, però bueno, el que jo opini doncs no té cap importància. Primera vegada, si no em falla tampoc la memòria, amb 5 jornades que alinea el Mou de sortida a los cuatro fantásticos: Bellingham, Vinicius Junior, Diomandé i Mbappé. I, home, pues tampoc va ser la quinta essència. És veritat que el Madrid guanya sobrat al Rayo Vallecano, però Mou s'acaba emprenyant en la segona meitat, eh, Patsy?
0: Mira, Bellingham fot el seu golet, Mbappé fot els seus dos golets, Vinicius, que tot i que encara el xiulen perquè fins i tot el madridisme ja li ha agafat la matrícula, jo no vaig veure el partit, però he vist el resum, i en el resum dius, encara va fer cosetes, o sigui, amb el que comencen a tenir Houston tenim un problema, és amb els 140 quilos per un tio que encara no s'ha estrenat, no ho sé, i que encara no és titular i que veurem com encaixa. No serà habitual veure els quatre magnífics. No. I escolta, i faré d'advocat del diable perquè no té cap mena de culpa al Diomandé que li hagin pagat la pastarrufa que han pagat per ell.
2: Absolutament d'acord.
0: Com que no pot jugar a la banda esquerra, que és on s'infla de fer gols l'última temporada, pues el posen a on el deixen i on bonament li troben lloc. Bueno, pues de moment és a la dreta i no se n'acaba de sortir. Bueno, pues escolta, en clau, mà a mà, Barça-Madrid, Madrid-Barça, tot el que no encaixi en el Madrid de Mourinho, bingo pel Barça, mentre a Can Barça la sensació és que tot ja està, vaja, com un orfebre aquí, un rellotger, amb independència que ara posis aquest, facis aquests canvis i tot plegat, escolta, la unitat et funciona, mires a la banqueta i aquest any dius, uau, aquesta foto és ben parida, m'agrada, hi ha artilleria, bueno, pues veurem Mourinho com ho soluciona.
2: Com ho veus, Josep?
1: Jo veig que el Madrid segueix avorrint, la gent el segueix pitant, sobretot veient la segona part amb el Rayo, un entrenador que no s'ha de trencar les banyes a davant, perquè té els millors a davant, no com Flick, que sí que s'ha d'inventar un sistema ofensiu, improvisant nous i altres posicions, un Madrid que al camp del Betis va mostrar moltíssimes debilitats, un Mourinho que ja comença a ser Mourinho, que sense dels àrbitres, avui ja es queixava que fa massa rodes de premsa.
2: Sí, sis en una setmana.
1: I clar, això ja comença a fer una mica de mandra, no? El Madrid té un equipàs, ho va demostrar també el dia de l'Inter, perquè al final ells tenen aquest ADN Champions que els hi va molt bé, però jo encara veig molt poc futbol i molta distància entre el que és el Barça i el Madrid. Veurem, evidentment, quan acabi la temporada, on acaba cadascú. Evita que el Madrid necessita poc futbol per fer moltes coses, no? O per guanyar partits. En canvi, el Barça doncs, necessita fer moltíssimes més coses per guanyar. Però jo, de moment, veig un Madrid molt, molt normalet. No hi ha moltes diferències entre el de la temporada passada i el d'aquesta. I, sobretot, veig el mateix problema. És que ningú vol córrer. Els de davant no volen córrer. I semblava que el làtigo de Mourinho funcionaria. I, de moment,
2: si som,
1: molta qualitat, però corren poc.
2: Si som justos, si som curosos, jo diria que Vinicius està corrent una miqueta més que l'any passat. Però estan...
0: Bueno,

0: també l'estan xiulant una miqueta més sí, que l'any passat.
1: Però, i clar, però ofensivament ha començat fatal, les coses com siguin.
0: Bueno, i Mbappé que diu, quan li van dir no, perquè Dembélé aquest, escolta, que jo marco més gols que ells, eh? Sí, no em digueu que aquest apreta, sí, l'altre pressiona,
1: no té àvia.
0: Rafinha, Dembélé, pressionen i marquen gols. No. Jo em marco més i, per tant, quedo alliberat. Bueno, pues si aquesta és l'actitud, endavant.
1: No. I endavant li va fantàsticament a l'Espanyol amb Roberto Fernández, qui ho havia de dir, eh? Dos davanters de lesionats, com Puado i com Fran, Josep, i el nano s'està inflant a gols.
2: No, ja està fent gols de davanter centre, de nou. Avui el Manolo González deia, home, si segueix marcant gols així, podria fitxar pel City la temporada que ve.
1: He dit Fran, no. Quique García, volia dir. Perdó, gràcies, José, perdó. Digues.
2: Quique García. Quique García està lesionat. No, Roberto Vera és un davanter que l'any passat va començar molt bé i a la segona part de la temporada, igual que l'equip es va desinflar, de fet em sembla que marca un gol no sé on i demana perdó, com dient, perdoneu que hagi tardat tant de temps en fer un gol. És un bon davanter i el més important, Manolo, ara és veritat que el fet que estigui lesionat aquí García, entre cometes, el beneficia perquè té tots els minuts, o gairebé tots, però sempre l'ha anat posant, no? Li dona molta confiança, ja ho deia la setmana passada, jo no m'haig de posar el carro de Roberto, és un bon davanter i de fet ho està demostrant i li estarà molt ben a l'Espanyol, i amb aquestes xifres realment li estan... Lo important és que un davanter quan faci gols, parlava abans del Bamayan, això té una repercussió en punts i no només marca Roberto, sinó que a sobre l'Espanyol guanya partit o punts gràcies al seu encert.
1: Sí senyor, que li suposen de moment estar tranquil·lament a la vuitena posició, allà on diuen que no fa ni fred ni calor, però que els entrenadors de molts equips signarien a estar-hi. Doncs nosaltres signarem davant del notari que faci falta per la vostra tornada. Ja sabeu que aquí només heu de trucar a la porta i els canapés, gambes de Palamós no en tenim, però canapés a dojo, eh? Josep Soldado, a 3:30 a la Sexta, de debò, gràcies una temporada més. Una abraçada, cuida't.
2: Vinga, aquí estarem. Gràcies, Albert. Una abraçada.
1: Víctor Pazzi, director d'Un Dia de Partit i Esport Club a TV3. Això també és casa teva, Víctor. Una abraçada ben gran.
0: Un plaer sempre que vulgueu. Vinga, una abraçada.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: 9 i 25, moment fantàstic per conèixer un abans de continguts de nits de ràdio. Ja sabeu, el David Cervelló es passa aquí tota la matinada, de dues fins a les 6 clavades, a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a nits de ràdio, nit de dilluns, per tant, començarem amb les sèries i després parlarem amb l'autor d'un llibre que es diu Inteligencia Profesional, el futur ha llegado y tú eres parte de él. I és que hem d'estar, aquesta intel·ligència té l'última IA, amb un color diferent, entenent que ens toca conviure amb la intel·ligència artificial i, per tant, cal que ens sapiguem adaptar, que li sapiguem treure partit i, en tot cas, saber com haurà de ser el nostre futur, en què haurem de posar l'atenció, com ens podem entrenar per estar atents en aquesta societat, en aquest moment que ens ha tocat viure. Aquests i molts altres temes els tindrem a partir de 2:15, com sempre, i fins a les 6, que us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 26 llargs, comencem la pròrroga de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dilluns 14 de setembre al marge del futbol, José Agustín?
2: Al cap de setmana ens deixa un Marc Márquez que guanya MotoGP al Gran Premi de San Marino i puja a la primera posició del Campionat del Món compartida amb Jorge Martín, tots dos amb 274 punts. A la Lliga Catalana de Bàsquet d'aquest any, victòria pel Futbol Club Barcelona. Els blaugrana van superar la final a l'Ilerna Lleida 96-87. Dario Brizuela va donar l'ensurt retirant-se abans de temps sense poder posar el peu al terra. Les proves que li han fet avui descarten una lesió important. Només ha estat un fort cop a la cama dreta. Menys sort ha tingut

0: i preparar-se per la competició. La darrera campiona va ser la jove canadenca de només 16 anys, Anna Huang, en una competició que reparteix 1 milió d'euros, que no està gens malament. Molta sort, doncs, a totes les participants a la Sella Golf.
1: Doncs d'elles a ells, Shane Lowry arrasa l'Irish Open i li entrega la copa Donald Trump.
0: Doncs sí, un cap de setmana ben especial, l'irlandès Shane Lowry, amb un total de menys 23, ha estat el gran protagonista, que ha guanyat amb una targeta final de 63 cops, 7 menys del dia, i amb un avantatge de 11 cops sobre els dos immediats perseguidors, a Patrick Reed, el nord-americà, menys 12, i al xilè Joaquín Niemann, tots dos, bueno, fins fa poc, jugadors del Live Golf. I el cas és que el Lowry ha jugat al mateix camp al Trump International Golf League, però semblava que jugava a un altre camp, perquè va treure del camp pràcticament a tots els rivals amb una jornada darrere l'altra sense que va trobar cap tipus de resistència. No és casualitat que remetés la feina embocant un últim pat de birdie al forat 18, d'una mica de més de 8 metres. Tenir la culminació de tenir el president mateix dels Estats Units, Donald Trump, que s'ha presentat a la darrera jornada per entregar-li en mà la Copa de Campió a Lowry en el seu camp. Evidentment, ha anat a fer publicitat del seu propi camp. Una relació que ve de lluny amb el jugador irlandès i que el màxim mandatari nord-americà volgué perdre's aquest diumenge.
1: Sergio García va ser el millor a Irlanda.
0: Sí, el que
1: millor dels nostres, clar.
0: A millor dels jugadors espanyols, evidentment. El castellonenc va fer un final de torneig molt bo, amb 64 cops, menys 6 amb una targeta sense bogis, amb 6 verdis i un bon grapat molt més que es podien haver caigut, però no ho va aconseguir. Mai està de més veure el de Borriol jugant en aquest nivell. També Rafa Cabrera Bello, menys 4, ha tancat el torneig amb un bon sabor de boca. I John Ram, que tornava al circuit europeu, ha tancat una setmana especialment dolenta als greens. A la darrera jornada es va deixar pel camí almenys 7 opcions clares de verdi, al marge de les 4 que va aconseguir. Finalment, per fer el lloc 23è en aquest torneig, que ara continuarà a Europa, a Wentworth, abans de conèixer si podrà estar als tornejos d'octubre, especialment important l'Open d'Espanya, això sí, pendent del naixement del seu quart fill a Arizona.
1: Amb el teu permís, parlem ara de la bona actuació espanyola al Hotel Planner Tour.
0: Doncs sí, el segon circuit europeu, l'English Trophy, jugat a Anglaterra. Bona actuació dels espanyols en Javier Barcos i Joseba Torres, que van finalitzar amb 270 cops en la quarta posició. La temporada, per això, la victòria va ser pel danès Fredrik Hedstrup. Ha estat realment vivint una temporada excepcional. Va arribar a aquest torneig després de superar un tall, només un tall en el segon circuit europeu aquesta temporada. Ara, el segon cap de setmana, ja ha guanyat. Dos talls superats, un segon lloc i una victòria. El seu recorregut al circuit professional no ha estat realment recte. Després d'aconseguir 3 victòries al 2024, el circuit que juga a Sud-amèrica, i guanyar-se una plaça al Conferri Tour, el segon circuit nord-americà, va incorporar-se al Clicks de Martin Keimer al Live Golf. Va donar-se al Live Golf. L'experiència, però, no va resultar gens bona, va acabar en descens i va acabar sortint del circuit. I ara torna a recuperar el vol, guanyant en el segon circuit europeu.
1: I un català, Víctor García Brotó, també brilla a l'Alps Tour, en aquest cas.
0: Sí, efectivament, el golfista català va signar una de les millors actuacions de la temporada a l'Alps Tour, després d'acabar un brillant tercer lloc, compartit al torneig francès de l'Hôtel de France Palais de Calais, que va finalitzar amb 207 cops. El jugador del Prat signava tres bones voltes i només va acabar 3 cops dels 2 jugadors que es van jugar al playoff. Bona actuació de Víctor García Brotó, que aconseguia el segon millor resultat de la temporada i que segueix intentant pujar posicions de cara a aconseguir el bitllet per l'Hotel Planner Tour.
1: El Legends del Tour Europeu competeix a Fontanals Golf.
0: Sí, passem als sèniors. No podia arribar en un moment més apassionant de la temporada, justament al camp de la Cerdanya, Fontanals Golf, a Girona. Després de l'última cita de l'Stage Tour Legends Tour a Calgon, a Irlanda, Michael Lundberg s'ha situat al capdavant de l'Ordre de Mèrit amb Stephen Gallagher i James Donaldson a la tercera plaça. Tots tres arriben a Fontanals disposats a mantenir, recuperar liderat. La cita de Fontanals, que es disputarà 3 jornades del 18 al 20 de setembre, es presenta així com molt més que una reunió de grans noms del golf europeu i oberta a tots els que vulguin veure de prop grans jugadors de golf que han estat molt importants al circuit europeu en les darreres dècades.
1: I acabem amb un brillant sotscampionat d'Europa espanyol mid amateur per equips.
0: Sí, Espanya ha tancat amb un brillant subcampionat la seva participació al campionat d'Europa mid amateur per equips femení disputat al Fort Hall Golf Club de Viena, i va aconseguir la gran final després de superar Irlanda, millor equip de la fase stroke play, abans de caure per 3-2 davant Alemanya en el duel del títol. Sens dubte, una gran qüestió de l'equip espanyol.
1: Molt bé, doncs en 7 dies tornarem a parlar amb el Ramon Palomar, company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, per fer-nos 5 cèntims de l'actualitat d'aquest meravellós esport, sigui quin sigui el seu circuit. Ramon, que tinguis molt bons 7 dies per davant i molts verdis. Gràcies.
0: Molt verdis a tots i una abraçada.
2: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
1: Tancant la cinquena de primera divisió, a l'estadi de Ceràmica, el descans Villarreal, un gol de Gerard Moreno, Betis 2, han marcat el Cucho Hernández i Nathan. Abans de tancar, Radio Estadio Noche Onda y Cero Radio, 11:30, director Edu Pidal, ¿qué hay hoy?
3: Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy arrancamos en la Cerámica con el Villarreal-Betis, el último partido de la jornada 5 en primera. Allí está Víctor Franz, lo comentamos con Cayetano Ross y escuchamos a Mourinho en la previa ya de la jornada 6. Mañana, entre otros, el Real Madrid juega en Elche y por eso ha hablado el portugués. Estarán Susana Aguas, Ricardo Sierra y Esteban Suárez, junto con Alberto Pereiro y Alfredo Martínez. Llamaremos a José Félix Díaz, director de AS, para conocer los criterios de votación que establece France Football. El director de AS votará en esta edición por primera vez para designar un ganador, que conoceremos a finales del mes de octubre. Y hay dos candidatos muy claros. Bueno, ellos mismos se han postulado. Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Escucharemos a Lamine en nuevos extractos que han salido de la entrevista que grabó el pasado viernes con Jorge Valdano y que se emitirá este próximo viernes en Movistar. Los dios de Valencia con la llegada de Braulio y la incógnita sobre el entrenador, o los de Vallecas. Mañana el Rayo jugará en Leganés y pretende volver pronto al estadio en su barrio. Y con Jacobo Vega y Joan Vila del Prat comentaremos las interioridades del Gran Premio de Fórmula 1 que se ha disputado este fin de semana en Madrid. Con ese menú va Radio Estadio Noche.
1: Suculento menú que atenderemos a partir de les 11:30, Edu. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornarem demà amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara la brúixola amb Marta García Aller. No toqueu el dial que enrampa, eh? Fins demà, doncs. Bona nit. Cuideu-vos molt.

0: petroli i de la caiguda de les tecnològiques davant el debat obert al voltant del control de la IA. Les accions de Solaria han baixat més d'un 8%, mentre que Indra, Amadeus i Repsol lideren els números verds.
1: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bona nit. Demà a Catalunya s'espera temps estable amb cel poc ennuvolat i les temperatures mínimes en ascens lleuger o sense canvis. Al tercer d'aquesta matinada no baixaran dels 21 graus a Barcelona, 19 a Girona i Tarragona, 18 de mínima a Lleida. Pel que fa a les màximes, en descens a l'Empordà pugen lleugerament a la depressió central de Lleida i amb pocs canvis a la resta. Demà s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir del dimecres s'espera un descens de les temperatures que es podrà estendre durant el dijous i el divendres amb l'arribada de certa inestabilitat a la meitat nord de Catalunya. Pel que fa al vent, demà fluix variable tendint a bufar a la tarda de component sud amb intervals moderats a la depressió central de Lleida, excepte al Pirineu, on predominarà la component nord. És una informació d'AEMET.
1: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.

L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a OndaCero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. El programa que fem, sí, a les matinades, per acompanyar-vos, perquè hi ha molta gent que ha d'estar desperta a aquestes hores. Bé, això mentre la IA no decideixi, oi? Doncs acabam tots nosaltres, com diuen. Bueno, nosaltres aquí, per si de cas, intentarem que, fer tot lo possible, li diem que és hola, com estàs, IA, i tot això, i així, doncs, escolta, li anem fent carinyets, estarà contenta, i al contrari, ens cuidarà molt. Bé, s'ha de pensar una mica en positiu i prendre accions perquè els dies ens millorin i puguem estar, doncs, de la millor de les actituds i de la millor de les maneres i ajudant-nos els uns als altres. Això és el que hauria de ser així i el que volem intentar. Almenys des d'aquí, des de Nits de Ràdio. Per tant, nit de dilluns, ja sabeu, ens toca començar amb les sèries. Així que des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Doncs com dèiem, va, una setmana més tenim ganes de que ens facin propostes, dues a poder ser, de sèries, perquè és allò que... Sí, hi ha com una sensació, quasi com quan deia allò de les trezes, no?, que feia la Júlia Otero, de dir, bueno, que quan acabes una, nyic, se n'endú una altra, no?, quan agafes un parell, pues se n'endú una altra i així vas encadenant. Doncs amb les sèries passa una mica això, no?, quan un... Ja veu que acaba una, ja immediatament ha de pensar a veure quina m'enganxo ara. I quan algú ens explica, perquè en veu moltes de sèries, aquí el programa és l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, tu tirant de les cerezes, quina has anat empalmant?
1: Fixa-t'hi, jo et canviaria cirera per pistatxo, perquè no. Oi que no et pots menjar només un pistatxo?
0: És impossible. Només pares quan et queden aquells que no estan oberts, exacte, aquells 3 o 4 que dius...
1: Que aquests... Per deixar-los ja me'ls menjo.
0: Sí, exactament. Mare meva, és un no parar, crec, és addictiu, a més no doncs... poder, com algunes sèries que són també addictives.
1: Justament passa això, que veus un capítol, un pistatxo i dius, vull un altre. Quan t'has donat compte, t'has menjat més mitja bossa.
0: Bueno, i has de demanar un crèdit, perquè el preu que val el pistatxo avui en dia, mare meva.
1: Sí. Però pistatxo, no aquestes coses de que li posen pistatxo a tots els gelats, a no sé, a totes les xocolates.
0: Ja.
1: No, això no. Això és un sedani de pistatxo. Això de la xocolata Dubai, no sé com li diuen, i posar pistatxo a tot. Això no és pistatxo.
0: No.
1: Pistatxo de fruit sec.
0: Tu vols fastuc. Fastuc del bo.
1: Fastuc, això. Li treus la closca, aquell sabor saladet que té el fastuc, i te'l menges. Doncs les sèries, no sempre passa, No sempre passa, perquè hi ha sèries, òbviament, que són més això, d'estar allà assaborint, i de vegades trobes el sabor i de vegades dius, bueno, no m'estàs sabent a res allò. Però sí que normalment hi ha sèries que vas allò sense pressa, però hi ha altres sèries que te les menges com els fastucs. Doncs avui tenim dues sèries.
0: Vinga.
1: D'aquestes, una d'elles, no, les dues les vas veure a l'estiu, una d'elles em va encantar, m'ho vaig passar tan bé. No són grans sèries. Després, una d'elles, sobretot, és la segona que parlarem. La segona, potser li han donat més categoria de la que realment té.
0: Val.
1: Perquè ja saps com funciona això del hype a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Oh, que bona és, l'actriu de no sé què. I la veus i dius, home, sí, està bé, però tampoc és per tirar coets.
0: Sí.
1: En canvi, altres sèries que passen més...

0: de tapadillo i li passa especialment a la primera, doncs les acabes, com que les seves expectatives són més baixes, doncs al final acabes gaudint-les més.
1: Mm.
0: Avui tenim dues sèries que podríem dir, a veure, no són sèries que hagin inventat res, perquè a veure, sèries d'acció protagonitzades per dones hem tingut moltes.
1: Mm-hmm.
0: No ara, fa temps.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, recordeu, per exemple, Alias.
1: I tant.
0: Per posar l'exemple, Nikita.
1: Mm-hmm.
0: Killing Eve, en l'època una mica abans de la pandèmia. Doncs han tingut moltes sèries sobre protagonistes femenines que tenen això, que són The Armas Tomar.
1: Mm-hmm.
0: Però darrerament, diguéssim, com que això, doncs cada cop tenim més. I a més, amb sèries que podrien estar perfectament o habitualment donem per sentat que estarien protagonitzades per homes,
1: mm-hmm.
0: perquè són sèries d'acció, o sigui, sèries en les quals tu posaries un Bruce Willis, mm-hmm. un Jason Statham, un Vin Diesel, un d'aquests, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs per què no sèries similars o sèries exactament iguals, per què no posaries dones? Perquè també són d'armes, Tomàs. Les xiques són guerreres.
1: Mm-hmm.
0: Això ja als 80 ja es deia,
1: sí.
0: En aquest sentit.
1: Les xiques són guerreres.
0: Exactament. I si t'ho canta Alberto San Juan i Guillermo Toledo en aquella pel·lícula, ja directament, i Ernesto Alterio, a l'altre lado de la cama, pues, sí. Directament ja, una de dos. O tires el disc per la finestra o et poses a cantar i a ballar.
1: Exactament.
0: Doncs... comencem per la primera. Prime Video, la teniu a Prime Video, es va estrenar, si no m'equivoco, segona setmana d'agost, més o menys, quan la calor feia més, que deies tu, vull una cosa que em pugui fer passar la calor, no ho necessito. Doncs tenim una sèrie, a més, sembla sèrie, sembla que podria continuar perfectament, perquè uh-huh. les dues protagonistes tenen molta química entre si, podria haver-hi més aventures, però diguéssim que l'arc argumental ja està acabat. Encara que té un final obert, així en el sentit que la trama està acabada, però diguéssim que hi ha un final en què, bueno, per si Amazon Prime Video quiere continuar, pues aquí les dejamos esto. Que no és necessari, però podria passar. Una sèrie que està protagonitzada per una de les actrius que, a partir de Ted Lasso, que és la Hannah Waddingham.
1: Mm-hmm.
0: Hannah Waddingham sembla que tothom l'ha descobert a partir de Ted Lasso, però la Hannah porta fent musicals a Broadway, a l'East End de Londres, bueno, des que té fa més de 20-30 anys pràcticament. I ha fet moltes sèries. Recordeu que Hannah Waddingham, per posar un exemple, abans de Ted Lasso, tothom l'ha començat a conèixer perquè era aquella personatge que en aquell capítol de la, sembla que la cinquena, sisena temporada final de Joc de Trons,
1: sí.
0: Shame,
1: sí.
0: Aquella monja, entre cometes.
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: aquesta sí. És Hannah Waddingham. Doncs sembla que a partir de Ted Lasso l'hem descobert i a partir de... surten més coses. El fet que hagi tingut tant èxit a Ted Lasso li ha donat peu a que sigui la coprotagonista d'aquesta sèrie. L'altra és l'Octavia Spencer, que l'hem vista amb molts papers així de reivindicatius sobre històries de la població negra dels Estats Units, Criades i senyores, Figures ocultes, etc. Doncs, totes dues, amb una química que es nota des del primer capítol, aquest parell de dones podrien fer totes les sèries que volguessin. Perquè tenen una química les dues. En anglès l'han titulada Ride or Die. Sí, corre o muere. Mm-hmm. En anglès no s'han complicat massa la vida i és, sembla que li han dit, cómplices hasta la muerte.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith, es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
2: ¡Cómo se por muchas más aventuras, tú y yo.
5: ¡Aún llevo la copa!
2: ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es lo que pasa!
6: Deb, soy una sicaria. Mato a gente mala por dinero.
7: Si lo hiciera gratis, sería una asesina en serie.
1: Ben vist. Les cares d'aquí de la coprotagonista són meravelloses. Aquesta comicitat, anem a dir, d'aquesta situació, no? De dir, per què ens esperen? I per què tens tu una pistola? Em sembla boníssim, boníssim.
0: És que l'Octavia Spencer, ja sigui amb la seva original doblada, en aquest cas...
1: aquí ho han fet molt bé, el treball, aquest treball, sí, sí. Perquè li aporta aquesta capa de comicitat, eh?
0: Exacte, és que ella té una viscòmica que havien vist a pel·lícules, per exemple, a Criades i Senyores l'havien vist, el personatge de la Mini, que té una viscòmica que li surt, o sigui, el personatge té una història dramàtica, però que ella té una viscòmica. Mm-hmm. Doncs aquí li passa el mateix, ella té una viscòmica espectacular. I la Hannah Waddingham, que havien vist a Ted Lasso com la presidenta del Richmond, de l'equip de futbol, la Rebecca, doncs aquí també explota aquesta cara còmica que hi ha, aquesta comèdia. Mm. Perquè és una sèrie d'acció, però també és una sèrie de comèdia.
1: Mm.
0: I ho combina molt bé en aquest sentit. Pues, a veure, el tràiler ja ha explicat més o més la trama. Sí, l'Octavia Spencer interpreta la dona d'un polític britànic en auge,
1: mm-hmm.
0: que manté una relació, una amistat des de fa més de 20 anys amb la personatge que interpreta, la Hannah Waddingham, que ja es pensa que es dedica a alguna cosa, però de sobte resulta que és una sicària, que treballa per a una agència, d'aquestes moltes agències d'intel·ligències, però en aquest cas més aviat una agència d'assassins,
1: val, sí.
0: Britànica, i que de sobte descobreix que la seva millor amiga, que és la seva companya de club de lectura, a la qual també està molt interessada en comprar antiguitats, doncs home, que comprar antiguitats les compra, però potser en el seu temps lliure, perquè la seva feina és sicària. I a partir d'aquí, això es desvela el capítol primer, eh? És a dir, que no us faig un spoiler, això surt el capítol primer, que el capítol primer ja et marca el que veuràs a la resta de temporada, que són 8 episodis, que te'ls cruspeixes en no res, un cap de setmana.
1: Que bo.
0: I a partir d'aquí, clar, el marit de l'Octavia Spencer, que és aquest polític, aquest diputat, doncs sembla que ha tingut a tejemanejes amb una màfia albanesa. Hi ha diners pel mig. I clar, a partir d'aquí, tothom comença a perseguir-les a elles. I elles han de buscar el diner. Han de buscar els diners. Han de seguir la pista. Què és el que està passant? Què és aquesta agència que la Hannah descobreix que aquesta agència li ha més o menys, diguéssim, educat des que era petita, però que realment ella l'han criat per ser una sicària, però que d'una manera o altra li han robat la vida.
1: Mm-hmm.
0: Perquè s'han creat, ella li han creat una vida de sicària, però en realitat ella podia haver estat qualsevol altra cosa.
1: Mm-hmm.
0: A partir d'aquí hi ha moltes subtrames que es van sortint a la sèrie, que estan molt ben imbricades dins de la trama principal.
1: Mm-hmm.
0: De fet, les persecucions són constants en el 8è episodi. I un capítol que succeeix a Miranda de Ebro, aquí a Espanya.
1: Que bo. Que bo.
0: Curiosíssim, hi ha l'Interpol per mig, policia espanyola, la màfia albano-kosovar, l'agència aquesta que persegueix els dos personatges, hi ha aquí de tot, tothom persegueix aquestes dues dones que a més es van coneixent realment, es coneixen de veritat en aquesta persecució, en aquesta fugida cap endavant.
1: Uh-huh.
0: O sigui, aquesta còmplices hasta el final, que és el títol correcte, bueno, que li han posat en castellà, doncs és això, és una road movie barrejada, una buddy movie, o sigui, en aquest sentit, i funciona molt, molt bé. I demostra perfectament que les xiques són guerreres en aquest sentit.
1: Sí, sí.
0: I la Hannah, que ha entrenat moltíssim, doncs té una facilitat per agafar-te un fusil, una pistola, una navalla, un machete, i bueno, és destructiva. Si no fos sicària, seria assassina en sèrie, òbviament, en aquest sentit. I l'Octàvia...
1: Una dona que està a l'alçada, 1,80 fa, eh?
0: Sí, és
1: un tros de dona impressionant.
0: Dona, això de pas tomar amb el millor dit, eh?
1: Sí, sí, per això fins i tot en el paper que fa de Ted Lasso, jo crec que està molt ben trobada, perquè aporta, a pesar de la fragilitat de la que parteix el personatge, no? Perquè està condicionada per com rep el club de futbol i pel seu exmarit, aporta aquesta feblesa però aquesta fortalesa al mateix temps, no? I sap treballar, o sigui, sap fer servir el seu físic com una eina interpretativa, i crec que és molt bona actriu.
0: És que li passava el mateix que a la Christina Hendricks en Mad Men.
1: Sí.
0: Són dues dones exuberants.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, amb corbes.
1: Sí, sí, bueno, però
0: i les utilitzen.
1: Però ja és més que el físic com a atracció, sinó com a imposar, no? Com a dir, ostres, que
0: no
1: entra...
0: Sí, sí. No són això objectes sexuals.
1: Correcte.
0: No, és que el seu cos també els hi permet, en el cas de la Hannah, els hi permet fer justament aquest tipus de papers.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: perquè és un personatge amb una força, amb una capacitat de fer coses que ja li escau el cos que té, en aquest sentit. Uh-huh. I a més que sap jugar perfectament això, es posa un vestit de nit i és una dona exuberant, uh-huh. però sobretot és una dona que no espera que la vagin a buscar. És ella qui uh-huh. va a buscar. Uh-huh. Sí, és una dona, en aquest sentit, independent. El personatge és independent al 100%. Sí, tu t'hi podries imaginar en aquesta sèrie que el seu paper el podria fer el Jason Statham, per posar un exemple.
1: Uh-huh. Totalment.
0: Però el fa ella i juga, justament, ella i també l'Octàvia juguen amb els estereotips que se'ls donen a les dones, elles els donen la bota.

0: Totalment. Així com l'Octavia és un personatge, doncs això, un cos més, no tan, diguéssim, exuberant com que, no, tan exuberant com el que té la Hannah, però juga també amb la seva fisicitat. Juga amb el seu cos físic, perquè ja és l'expressió facial, és la manera de moure's, és la manera de córrer, és la manera de parlar, és tot. Això, totes dues juguen. Juguen amb el que fa 20 anys, per exemple, tindrien papers això, de segona divisió. Seria la dona sí, casada, sí. La dona no sé què. No, no. Elles són dones, les dues, per una o per altra situació, que decideixen, no, jo vull agafar, diguéssim, com fem tots, jo vull agafar la meva vida i portar-la cap allà on vull.
1: Interessant.
0: Sí, i prendré tots els riscos que siguin necessaris, òbviament, en aquest cas, de sèrie de ficció, sobretot de sèrie d'acció, que està, només com a sèrie d'acció funciona molt bé. Si les persecucions, les baralles, les lluites, tot està molt ben fet. I la trama d'espionatge, són 8 episodis que dius, està bé, 8 episodis. És justament el que necessita la sèrie. Ni 6 ni 10, 8. Poden més o menys plantejar les diverses trames i subtrames, ho acaben tot, ho lliguen tot i funciona perfectament. I si volguessin, amb un altre arc argumental, podrien continuar.
1: Doncs aquesta és la primera de les dues propostes. Anem amb l'altra, que també té una actriu reconeguda en el
0: sí,
1: capdavant.
0: Aquí ja saps com la coneixem. Aquí és Culito de Gamba.
1: Gambito de Dama, eh?
0: Culito de Dama.
1: Culito de Gamba. Anya Taylor-Joy.
0: Culita de Gamba o Culito de Gamba, com deia aquella senyora quan es va estar en aquella minissèrie. Aquí és una altra cosa. També aquí és un personatge, diguéssim, independent. Però, així com Còmplices hasta el final, és una sèrie que va arribar una miqueta de tapadillo, no va fer massa promoció Prime Video. En canvi, aquesta altra, que la trobem, si no m'equivoco, Apple TV.
1: Apple TV, sí.
0: Apple TV, doncs aquesta sí que li van donar empaque. Ja abans de que comencés la sèrie, que són 7 episodis, que també és una xifra una mica estranya, ni 6 ni 8, 7, doncs aquí ja li van donar, clar, és que clar, la parella protagonista és una parella de mastomar. Tenim Anya Taylor-Joy i Annette Bening.
1: Sí, sí.
0: Que Annette Bening també és una actriu que feia temps que no vèiem ni a la petita ni a la gran pantalla, feia uns quants anys. En aquest sentit, el personatge és una sèrie de crim, de màfies i sobretot és un tecnothriller, per posar-nos, un tecnothriller criminal, en aquest sentit. Així com la sèrie de la Hannah i de l'Octavia és una sèrie purament d'acció i comèdia, aquesta no té comèdia, és una sèrie de crim, de màfies, de persecucions també, de fugides, però és un altre to. I aquesta sí que li van donar molt empaque. Tant empaque, com deia al principi, que al final tu la veus i dius tu, home, sí, està bé. Està molt bé, la veritat. Però tanto, com deien. Però bueno, quina és aquesta minissèrie? Lucky.
2: Escúchame. Este mundo es complicado. Debería haberte enseñado a sobrevivir en la vida en la que naciste.
3: Lo sé, papá. Pensaba que me gustaría salir con vida.
4: Todo está saliendo según el plan.
3: Claro, de momento. Kerry. Mi marido. Me desperté y no estaba.
1: Querida. Doncs ens tocarà veure-la amb moltes perruques diferents, que abans mencionaves l'àlies de la Jennifer Garner, i ara veient la Anya Taylor-Joy penso, l'hagués pogut fer aquesta actriu la sèrie també, perquè allà que s'havien de disfressar constantment i anar corrent d'una banda a l'altra, doncs també ho hagués pogut fer. Què tal està aquesta sèrie?
0: Bueno, ha estat bé. Ha sigut una sèrie que ja partia, les expectatives eren molt altes. No decepciona, però, com deia, tampoc és per a tant. És una sèrie... Ara, Alias, quantes temporades van ser? Van ser unes quantes.
1: No? 5, si no m'equivoco.
0: I temporades llargues.
1: Sí, de 24 capítols, sí, sí.
0: Clar, sí, el personatge de Jennifer Garner es canviava de perruca, però no es canviava de perruca cada 5 minuts.
1: No, però per capítol sí.
0: A capítol sí, però bueno. Però clar, diguéssim que era un canvi que sobretot estava molt justificat amb les trames.
1: Sí, sí, sí.
0: Però en el cas de Lucky, clar, el personatge... Són 7 episodis, 7
1: clar,
0: episodis.
1: Clar.
0: Clar, en comparació, els canvis que fa la...

0: l'Anya Taylor-Joy, són molts, molts, molts, molts. Hi ha moltes casualitats. És a dir que sempre troba una manera de poder fugir d'un... Quan estan a punt d'atrapar-la, sobretot els primers 3-4 capítols, podríem dir, la primera part de la sèrie, doncs està fugint constantment, perquè la trama, la sèrie comença quan és un robatori. Ella i el seu nòvio roben una grandíssima quantitat de diners a un mafiós i fugen. I a partir d'aquí comencen a perseguir-los. Resulta que la mare del seu nòvio és una altra mafiosa, que és la que interpreta l'Annette Bening.
1: Uh-huh.
0: I l'Annette Bening més o menys treballa més o menys per la persona a la qual li han robat els diners.
1: Val.
0: La qual, clar, ella està ja, que té que justificar, diguéssim, davant d'aquesta persona que el seu fill estigui implicat en el robatori.
1: Uh-huh.
0: La qüestió fàcil, la culpa és d'ella. Mm. La culpa és de la Tània, de l'Anya Taylor-Joy.
1: Mm-hmm.
0: Perquè aquí comencen a perseguir-la. La persegueixen, li passen moltes coses, i passen massa coses, podríem dir, fins i tot. Mm-hmm. Però, bueno, com que és una sèrie d'acció, ja tu compres. Sí, la capturen, fuig. S'amaga aquí, fuig. Estan a punt d'agafar-la, fuig. Fins que al final, i ja no entro més en detall, passen coses. Llavors, clar, és molt adrenalítica. Però, bueno, si busques una sèrie per desconnectar un cap de setmana amb això, només amb això, ja et serveix. Clar, el problema de fons és que les expectatives eren tan altes que, clar, dius tu, home, sí, la història està bé, però hi ha un excés de casualitats, per exemple, hi ha subtrames que se les acaben menjant una miqueta, la relació, per exemple, que té l'Anya amb el seu pare, que l'interpreta el Timothy Olyphant, doncs va donar moltes embranzides cap endavant i cap endarrere. Sí que és veritat que aquí, com passa també a Còmplices del final, aquí els personatges femenins són molt poderosos. No només l'Anya i l'Annette Bening, sinó, diguéssim, el personatge de la... A veure si pronuncio bé. Aungjanue Ellis Taylor, que és la diguéssim, l'agent de la FBI que està perseguint a l'Anya, doncs també són personatges molt poderosos. I, en canvi, els personatges masculins són això, són com la cara B. Són poderosos, però són dolents. En aquest sentit, diguéssim, és una mica massa, diguéssim, esbiaixat.
1: Sí, sí, sí.
0: Així com, per exemple, Còmplices hasta el final, doncs hi ha personatges masculins secundaris, doncs que al principi tu sembles que seran el típico catxas malote, però bueno, però con buenos sentimientos, o con buen fondo, con no sé què. És a dir, que té matisos.
1: Uh-huh.
0: I en canvi aquí, els personatges masculins són molt estereotipats, però molt. I els personatges femenins, sí, són molt empoderats, però si tu ho mires també d'una certa perspectiva, també són molt estereotipats. Perquè la personatge de l'Anya, per exemple, és una noia depenent del seu pare, del trauma del seu pare, de que quan ella era petita el seu pare li portava a 50.000 atracaments, que realment ha tingut una mare, que sempre ha estat depenent d'un pare que en un moment determinat sempre l'ha abandonat i ha acabat a la presó. Llavors, es creen tota una sèrie d'estereotips que acaben grinyolant una miqueta. O, per exemple, el personatge de l'Annette Bening, sí, que és una mafiosa dura, però fins a quin punt està sacrificant el seu propi fill i fins a quin punt no, ella en realitat estima el seu fill. És a dir, que juguen a moltes bandes, a molts estereotips, sobretot que estan molt, molt connectats amb el cinema i les sèries de bandes de mafiosos,
1: sí.
0: I al final acaba quedant una miqueta en terra de ningú. Què és el que salva, i de lluny, la sèrie? Que és molt entretinguda.
1: Uh-huh.
0: És molt adrenalítica.
1: Uh-huh.
0: I que realment ella, l'Anya, ho fa molt bé. Omple la pantalla.
1: Sí, sí.
0: Ja ho feia. A Gambito de Dama ja ho feia.
1: Sí, sí, sí. Té un poder de captar la teva atenció.
0: Constantment. També és veritat que gairebé treien les subtrames en les que elles no apareix. Ella apareix en tot.
1: Uh-huh.
0: Gairebé en tot. Tots els capítols, gairebé totes les seqüències, ella apareix. Òbviament, en aquelles trames en les que no pot aparèixer, no. Però aquestes són menors. És a dir, que és un personatge que tenen molt utilitzat al llarg de la sèrie. Al llarg de la temporada, que, com deia, només són 7 episodis. És a dir, que quan comencis a veure 2 o 3 episodis, potser, no sé si la mateixa nit, però la nit següent te l'has acabada.
1: Allò que ja l'estàs acabant, la sèrie, a la que comences a veure... Sí, sí. Ah, doncs mira, aquest és aquell, aquesta és aquella, i ja vas fent allò el teu organigrama, de que ja vas entenent qui és qui en cada personatge, doncs a la que ja te'ls coneixes...
0: Sí, molt funcionals en aquest sentit, eh? Tot funciona molt bé, són molt funcionals, efectius, tots els personatges tenen una raó de ser, algun d'ells potser una mica menys, que fins i tot podries pensar que l'han liquidat una mica abans del que tocava, per exemple, sense entrar en més spoilers, però sí que és una sèrie que funciona molt bé com el que és, una sèrie d'acció, de trama negra, criminal, mafiosa. I això, 7 episodis, jo penso que també, com li passava a la

0: a còmplices al final, que té són 8 i que no li sobra a ningú, doncs aquí 7 em sembla que és la mesura adequada. Llavors tenim dues minissèries per poder gaudir sense o amb calor i que funciona molt bé.
1: Doncs aquestes són les dues propostes que ens ha fet l'Òscar González aquesta setmana. Aquí agraïm que ens vagi donant aquestes petites dosis de companyia i d'entreteniment que al final doncs anem acumulant i anem fent el nostre, la nostra llisteta, eh? Cadascú que es vagi notant al llarg de la temporada les que quan tingui un moment, doncs s'hi posarà. Òscar, moltes gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera.